0: Ja ens veiem allà, a la Graciosa. Ens veiem a la illa, sí. Quevedo, Elvis Crespo, una de les cançons que potser diríem en majúscules que et sap l'èxit de l'estiu. Vist ara, jo diria que sí, eh? Les 2:04, un altre cop, que passi Miqui Núñez.
1: Amb Andreu Preses.

La Sabrina Carpenter amb aquest Man Child que sona a Flashback. I ara una de les novetats de la setmana comença a fer molt mal a mig planeta. I clar, nosaltres hem de sumar-nos al carro. Una de les apostes de Ella Langley. Ens entrem a parlar d'aquesta noia. Vinga, tocant la guitarreta. Shoes in Texas. Abans, a Flashback.

0: Aquest és l'èxit de la setmana, Moving to the Sun, Àgel amb Imael Àngel. D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits. 3 i 3 minuts, t'has perdut algun dels millors programes? Doncs vinga, que els pots recuperar tots, els tenim ben ordenats. Secció per secció, dia a dia, hora a hora, flashback.cat. Són les 3 i 2 minuts.
1: Amb Andreu Preses.
0: Sí, sí, sí. I ara amb una de les bases que més vegades s'ha fet servir, ja l'aniràs escoltant. És el ritme de Karol G, Judeline amb Rusovski. Baby, wow.

0: ho demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona gent de Flashback.
2: Hola!
1: Jo sóc de Grau, estic d'Erasmus a Cancún.
3: No está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
1: I res, estic aquí netejant la casa.
4: És una joventut sana, dinàmica.
1: I he pensat, deixa'm posar Flashback de fons. I si em poguessin ficar algun temón de la Rosalía, em faríeu un favor.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.
5: Flashback. M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

fins al 2017 hem hagut d'anar fins recuperar aquesta cançó de Clean Bandit amb Zara Larsson. Symphony és una sinfonia, mira. Primers compassos, primers instruments que sonen d'una de les últimes cançons de Bruno Mars. Uah, pell de gallina, amb aquest Risky Roll. Bona nit.

0: No sabíem d'on sortien aquesta gent i pam, ens han plantat aquest tros de cançó. Told to you, another 54 Ultra. Són les 4 i 3 minuts. Què esteu fent? Estàs estudiant? Estàs treballant? Estàs conduint? Facis el que facis, sempre fes-ho amb flashback de fons. O ben amunt, no ho sé, amb el volum a tope, va.
1: Només èxits. Amb Andreu Preses.
0: Vols més èxits? Doncs no mereixis. Et perdries aquesta. The Somber, My Body Isn't Ready. Després Dua Lipa, Flashy Ice Cream, Agile, BTS.

0: cuina graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Flashback. Només èxits.

0: arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. Flashback.
1: El so dels èxits.

ritme d'aquest mambo que fa un parell o tres anys que ens acompanya. Sí, Karol G. Si antes te hubiera conocido... Com aquell anunci, eh? De... si antes te hubiera conocido... El... Sí, sí. El Jesús Puente, mare meva. Ens plantarem a les 5 d'aquest matí de dimarts amb l'Aitana, Camila de Cabello, abans... Et descobrim a Adela. Només ets... El Sofos, que el sou urbà,

t'entra pels ulls. Flashback.cat. Time stood still.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Aquest és l'èxit de la setmana.
3: Flashback.
4: Yo, what's up, guys? This is Fisher.
5: Hey, this is Ultra.

0: de la setmana, en majúscula. I tant, aquesta cançó, Moving to the Sun. Gel, i d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits, l'última abans no vinguin els companys del matí, la mare que va parir. Matí de dimarts, són les 5 i 3 minuts, ara amb Shows in Texas. Quina elegància de cançó.
1: Amb Andreu Preses.
0: Flashback. I a Flashback et descobrim a Ella Langley.

0: Sei, Animal. A punt per escoltar el remix del nostre company Carles Pérez del matí, la mare que va parir, Big Charlie, amb Sida Run, tu-tu-turu-tu-turu-tu-turu. També Miley Cyrus, Teddy Swims. Abans hem d'escoltar Olivia Rodrigo. Amb aquesta cançó ens plantarem a 6:15 aquest matí de dimarts. Què tal, com esteu? Stupid Song.
1: Amb Andreu Preses.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Ahir vaig anar al cine, al costat em va tocar un noi lo suficientment gran perquè no formi part de l'informe PISA aquest actual de la setmana passada. El paio va estar tota l'estona mirant el mòbil. Primer amb una llum nuclear, que ell mateix va dir, hòstia, potser em quedaré sec. I després em va flipar una cosa, que és que va demanar sopar.
2: Què?
1: I va entrar una senyora
2: no és veritat
1: del cine i li va portar el menjar.
0: Al matí, la mare que el va parir.

èxit espaterrant que feia als voltants del 2016. Fa 10 anys d'aquesta cançó, Faded, Alan Walker. A partir de les 6, l'èxit del matí, la mare que va parir. Una abraçada d'Andreu Preses. Vaig amb la nova cançó de James Blunt, Tastes Like Summer. Apa, que tingueu un bon dimarts.

0: Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença el matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.
1: Tenia, Joan, en Dendom, game. Dendom.

0: La destresa de Bruno Mars juntament amb Rose de Blackpink KPT per començar el dia.
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Zipi i Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11.
2: Lleva't, dutxa, t'esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe...
1: El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Bon dia a tothom i benvinguts, benvingudes al matí i la mare que el va parir en un altre dia d'aquells de reentré. Què vol dir això? Doncs vol dir que venim d'un cap de setmana llarg, que segurament heu pogut desconnectar i us heu apalancat molts de vosaltres, o heu fet moltes activitats, i que avui, home, és dimarts, i clar, costa més que de normal. Però també us diré una cosa, i és el que dic sempre, és un tòpic i ho sabeu i tal, però s'ha de seguir recordant, la setmana és més curta. Ah, amigo, la setmana és més curta. Per tant, la setmana comença en dimarts, no està malament. No està malament, no està malament. Mira, és millor que ens prenguin un dilluns que no pas que ens prenguin un divendres. Per tant, mirem-nos-ho des d'aquest punt de vista. La setmana és més curta, però l'hem de començar. Avui toca començar dimarts 13. Ui, dimarts 13, pels supersticiosos. Bueno, dimarts 13 d'octubre del 2026. Merci per escoltar el matí i la mare que el va parir amb un programa que tenim preparat per vosaltres, jo diria que supercomplet, fins i tot, eh? Dia de Tonto Notícies, que són aquelles notícies reals que semblen mentida, dia de consultori, repassarem les pífies que han fet els amics de la tele. Ah, per cert, avui un cas de plagis que us porto, això serà a les 9 del matí. El primer cas de plagi, que no és de la música, sinó és de la lletra i de la temàtica. Jo, quan l'estava preparant divendres, estava al·lucinant. Em va arribar aquest cas a les mans i estava al·lucinant. Si algú té algun cas d'inspiració o plagi i tal, el pot enviar, eh? Evidentment, moltes vegades poso coses que m'heu enviat vosaltres, els oients. Aquesta és una secció que jo em busco la vida, però que, home, si m'ajudeu, doncs, escolta, què millor, evidentment. I, a més, avui, secció de Ara que els nens ja no ens escolten, amb una pregunta que farem a partir d'un quart de 10 i que és clara i meridiana, però que segur que també portarà molta cua, o, com a mínim, us farà plantejar-vos-la, que és... Es pot ser amic d'un ex o d'un ex? Es pot ser amic d'un ex o d'un ex? Què n'opineu? Doncs obrirem whatsapps a partir d'un quart de 10 del matí en aquesta edició de dimarts de matí i la mare que el va parir. Fins les 11. Tot a punt, tot preparat per arrencar la setmana mica en mica, mica en mica. Tampoc cal donar-ho tot el primer dia de la setmana. Anem xinutxant-ho. Jo sóc en Carles Pérez. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Merci per posar flashback de bon matí.
3: Una cosa és llevar-se i l'altra despertar-se. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya, amb Carles Pérez.
0: Comencem amb catarres i diumenge sense drama.
4: Tots els dies que vindran. Amics de Flashback.

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Estàs escoltant la solució antirretenció de cada jornada. El matí i la mare que el va parir de Flashback. Escolta'l cada dia quan es fa de dia.

0: És Pharrell Williams. Aquí teniu aquest clàssic Happy, sonant des del matí la mare que el va parir.
1: Si no et volies llevar tan d'hora...
2: Però què passa, chavales?
1: Haver-te fet futbolista o youtuber.
3: This is important for the players, for the team.
1: Al matí la mare que el va parir. Només a Flashback, només amb Carles Pérez.
0: 6:13, cop d'ull al temps, com sempre a aquesta hora, a Ràdio Flashback. Hola, Jean Ponsa, bon dia.
4: Bon dia, Carles.
0: Núvols i sol. Quin dia farà avui dimarts?
4: Doncs mira, comencem aquesta setmana laboral doncs amb un temps força tranquil, acompanyat amb bastants núvols a bona part de les comarques de Barcelona i també de Girona al llarg de tot el dia. De fet, no descartaria que arribés a caure en alguna gota en aquest sector, poca cosa en principi. Això sí, a les comarques de Lleida, a la meitat oest de Catalunya, el temps avui serà molt més assolellat, amb unes temperatures que es mantindran força semblants a les d'ahir. Avui les mínimes hi han pujat una mica i sembla ser que les màximes es mantindran doncs força estables. Això sí, sembla ser que de cara als propers dies podria tornar la inestabilitat meteorològica i podríem tornar a parlar de pluges força generalitzades. Però, al moment, avui, dia de calma, amb aquests núvols, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona.
0: Anem a repassar temperatures ara mateix. Primera volta per Catalunya del dia, a veure.
4: A Tàrrega tenim 17 graus, a Mollerussa 13, Malgrat de Mar 19, i acabem al Prat de Llobregat també amb 19 graus i mig.
0: Perfecte, fins ara, Jan.
4: Vinga, fins ara.
1: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir amb Carles Pérez.
5: My name is Yesa.
6: And my name is Ozone.
7: And we are another... You're

0: gran cançó de música house i els amants de la música electrònica, ja sabeu que ens encanta. Talk to you amb Another i 54 Ultra, en directe des del matí, la mare que el va parir. Com esteu? Espero que estigueu bé, anar fent, mica en mica, eh? Sense estrès avui dimarts.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Recordant ara mateix un moment per emmarcar del programa de divendres, que ens cau efectivament una miqueta lluny, però en el fons va ser l'últim que vam fer. Del matí, la mare que el va parir, va haver un moment croissant destacable. Escolteu. A veure, tenim la Naget desplaçada a un lloc que es diu el Morreig, que és el barri de Gràcia de Barcelona, vale. I que ha estat nomenat com el millor croissant de l'estat espanyol. Allà el fan.
2: Ah, dolent no pot estar.
0: No, i a més, la Naget hi ha anat amb uns convidats molt especials. Hola, Naget.
3: Hola, bon dia.
0: A veure.
3: Doncs mira, sí, ja hem arribat aquí al carrer Verdi i ens hem trobat, bueno, amb l'artista, que és el Mathieu. Bon dia, Mathieu.
4: Hola, bon dia.
3: Com estàs?
4: Muy bien, un poco cansado, pero bien.
3: Clar, és que això de treballar tant i aquest premi que us han donat, poques hores has dormit tu, oi?
4: Tres hores, aproximadament.
3: Sí? Sí. Clar, has estat fent croissants tota la nit?
4: Sí, básicamente, sí, sí.
3: Déu meu, com ho porteu, això?
4: Bueno, bien, bueno, cambiando la organización y todo eso y ya está.
3: Muy bien, doncs mira, el Didier i jo, que és el nostre cap de programes, que el tinc aquí, bon dia, Didier.
5: Hola, bon dia.
3: Hem vingut a menjar un croissant, val? Davant teu, eh? Vale. Reaccionarem, no sé si això t'ho han fet mai, però reaccionarem. Ara tenim el Didier. Mira, voleu sentir-ho?
5: Sí, sí.
0: Oh, a veure.
3: Molt radiofònic, això.
5: S'ha sentit, eh?
6: Un és diferent, és molt diferent de dels croissants normal que pots comprar a Barcelona, vale?
3: Mm. Diferent, què vol dir? Perquè diferent
6: vol dir que està fet com ha de ser.
3: Vale.
6: Amb mantega, amb sí, vale? Em sents, Carles?
3: Sí, sí, sí,
0: perfectament.
3: Sí, sí.
2: Però no parlis amb la boca plena, Didier.
6: Per favor. És molt difícil de parlar amb...
3: Ho estàs fent molt bé.
6: Està molt bo.
3: Està molt bo?
6: Està molt bo.
3: Sí?
4: Gràcies.
3: Home, el Didier és francès, ell en sap, o sigui, l'hem portat perquè és un expert i té un paladar exquisit.
6: És excepcional.
0: Sí? Excepcional, eh?
6: Felicitats.
3: Felicitats. Molt bé.
2: No ens ho dit mai,
0: excepcional.
6: Bueno, jo tornaré a viure a Gràcia, perquè abans estava vivint aquí a prop i he marxat en una altra ciutat, però pot ser que només per als pastissos vindré aquí.
3: Mira, només per això. Clar, quin és el secret de perquè estigui tan bo aquest croissant?
4: Bueno, a ver, el secreto realmente no hay, ¿no? Es muchas veces lo que digo, es la experiencia, ¿no? Que hay detrás, porque las recetas, pues, todas se parecen mucho, entonces,
0: no
4: son
0: dir.
4: Pequeños
0: no,
4: detalles, no, es no el cúmulo de todo no, eso, pues, que marca la diferencia, ¿no?
0: He fotut algo químic, segur.
2: Sí, però tu
3: ficarà. Mira.
5: Bueno, Mercadona.
6: No tinc res d'allí.
3: No, t'has quedat?
6: Estic menjant.
3: S'ha quedat parat, el Didier. Vaig a tastar-lo jo, vale?
0: Ah, sí, sisplau, a veure.
3: A veure. No, no. Molt bé, eh? Realment, crec que és el millor croissant que t'has estat mai, de veritat.
2: Sí?
3: Molt bé.
2: Bueno, molt bé.
0: Ullo. Mira, s'ha perdut la comunicació de lo bo que estava.
2: Sí, ha esclatat.
5: De l'emoció.
0: De l'emoció ha esclatat la comunicació.
2: Quin nivell de FOMO teniu ara, vosaltres, per menjar-vos el croissant?
5: Sobre 100-150.
7: I de veure el Didier tan content.
0: De veure el Didier content també és una notícia, això.
3: El millor, nois? Perdoneu.
2: El millor, eh?
0: El millor, o sigui, ho corrobores.
3: El millor, de veritat. Sí, sí, o sigui que felicitats al Morreig, perquè es diu Morreig, aquest lloc, eh?
4: Sí, sí, tal qual. Sí.
3: L'has posat tu, el nom?
4: No.
3: El vas trobar posat.
4: No, perquè, clar, jo no sabia el que significava al principi, no?
3: No saps què vol dir Morreig?
4: Sí, sí, bueno, al principi, perquè pasamos por una agencia, no? Y, claro, cuando salió el nombre, me gustaba cómo sonaba y ellos me dijeron, pero tú sabes lo que quiere decir. Y dije, no.
8: Claro.
4: Y me dijeron, bueno, es un morreo en español.
8: Morreo,
3: pues... Exacte, sí. Tu podies imaginar una mica, eh?
4: Sí,
8: tal. Claro.
3: Bé, doncs moltíssimes gràcies i mira, el millor croissant merescut, eh, que estigui dient?
6: Sí, sí.
3: Perfecte. Però,
2: Naget, no té res d'especial? No té un Frankfurt dins? No té
5: res? Què vols, un Frankfurt dins?
3: No té un Frankfurt dins, jo, clar que no.
2: No, xocolata.
3: No,
2: o sigui, què té de diferent?
3: És un croissant de tota la vida, però un gust...
0: Però millorat, diguéssim.
3: Tot el que hi ha, oi?
6: Sí, exacte.
0: Molt bé.
2: Vale.
0: Bueno, doncs corroborem que és el millor croissant d'atenció de l'estat espanyol.
6: No, res més.
0: I l'hem tastat en directe al matí, la mare que el va parir.
2: Com ha de ser. Sí,
0: sí. Naget i Didier, moltes gràcies.
5: Estan menjant.
0: Estan menjant, gràcies. Un aplaudiment.
2: Porta'l cap aquí.
0: Bueno, sí, jo entenc que em portés. Vaja, jo no entendria que no em portés.
5: No ho demaneu, a veure què fan.
2: És que veig que no ho esteu dient.
5: A veure quin tipus de persona sou.
0: Jo no ho he dit perquè jo ho donava, no per fet, no, sinó per ultrafet.
2: A més, ni els hi cobraran, o sigui, és de mala persona.
0: Ah, exacte.
5: A favor, eh?
0: A veure si mengem croissant o no. Estarem a l'expectativa.
1: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez.

bestiesa de cançó entre Rosalía i The Weeknd. Aquí teniu La Fama sonant des del matí, la mare que el va parir de Radio Flashback. Bon dia a tothom!

0: matí i la mare que el va parir. Cada dia, quan es fa de dia.
1: Bon dia, benvinguts a Flashback. Merci per escoltar-nos un dia més. Vendora, vendora. Hola, Anna Getaulet, què tal?
2: Bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
2: Doncs molt bé.
1: Ha anat bé aquest cap de setmana llarg?
2: Sí, ha anat bé, eh?
1: Oh, per favor.
2: Ha passat així, visto no visto.
1: Has fet moltes coses o no o
2: doncs has aprofitat? Doncs mira, vaig baixar roda i sí que feien una fira al Vendrell i vaig estar per allà, vaig anar a veure un grup que es diu Brau, que posem aquí Flashback.
1: Sí,
2: que
1: tant.
2: Que m'ha agradat moltíssim. I després un tribut del Canto del Loco.
1: I què?
2: Bé,
1: van agradar menys.
2: Les cançons que... Mira, el senyor cantant era un senyor molt agressiu, perquè el Dani Martín és com és.
1: Té aquest deix, no?
2: I limitava molt. I, bueno, les cançons que et saps molt bé, les que no, seguim.
1: Millor Brou, no?
2: Sí, molt millor, eh?
1: Brou feien versions.
2: Feien versions i tenen aquesta cançó pròpia, i t'ho juro que quan van acabar el concert vaig mirar, perquè al seu Instagram deien, després del Vendrell anem al Cuber. I vaig dir, per què no anem al Cuber després del Vendrell?
1: I ho va ser?
2: No.
1: Ah.
2: No em van seguir el rotllo les meves amigues, perquè era massa.
1: Vale, però perfecte. Sí. Perfecte, molt bé. Molt bé, gran cap de setmana que ha passat la Naget i segurament tots vosaltres aprofitant per fer aquelles coses que no podeu fer durant la setmana. Anem com sempre a l'horòscop del dia al matí i la mare que el va parir per anar posant allò els maons en aquest dimarts, que l'obosca la setmana és més curta.
2: I
1: tant. És la cosa bona de començar aquesta setmana. Comencem i ho fem com sempre pels Àries.
2: Avui algú et pot fer una proposta sentimental que no esperaves. No tinguis por de mostrar el que sents si la il·lusió és compartida.
1: Caure.
2: Una qüestió familiar et farà canviar els plans. Pren-t'ho amb calma i aprofita per passar més temps amb els teus.
1: Bessons.
2: Avui una oportunitat de formació o aprenentatge et pot obrir noves portes. No deixis escapar l'ocasió de millorar.
1: Cranc.
2: Els diners seran protagonistes. Avui una gestió que tenies pendent pot acabar resolent-se al teu favor.
1: Lleó.
2: Et vindran ganes de fer una escapada i descobrir llocs nous. Comença a mirar dates perquè necessites canviar d'aires.
1: Verge.
2: Avui una amistat et pot sorprendre amb una notícia important. Celebra els seus èxits i demostra-li que pot comptar amb tu.
1: Balança.
2: Una petita molèstia o el cansament acumulat et poden fer baixar el ritme. Escolta el teu cos i no et forcis més del compte.
1: Escorpí.
2: A la teva feina podries rebre un reconeixement que fa temps que et mereixes.
1: Veus?
2: Gaudeix-lo sense treure importància al teu esforç.
1: Sagitari.
2: Avui et tocarà solucionar un malentès amb algú proper. Una conversa tranquil·la evitarà que la situació es compliqui.
1: Capricorn.
2: Una casualitat pot portar-te una petita alegria inesperada. Estigues atent perquè avui la sort pot aparèixer en qualsevol moment.
1: Aquari.
2: Una nova responsabilitat familiar et farà reorganitzar el teu temps. No vulguis assumir-ho, tot i que reparteix les tasques.
1: I acabem amb tu, peixos.
2: Avui la teva imaginació estarà especialment activa. Aprofita-la per començar un projecte creatiu que fa temps que tens al cap.
1: Perfecte. Ja sabeu com us anirà el dia amb l'horòscop del matí i la mare que el va parir.
0: El matí i la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Connectem amb un dels tallers, Paco de Mujía, el senyor de Mujía, bon dia.
3: El taller és Supercar, bon dia. Taller cotxe... Supercar, tu taller de confiança, ser elèctric o gasolina, la factura serà divina. No? Farem una festeta, venen els companys del gremi aquí, en el polígono, venen el de l'oli, que el Jesulín lubrique, el planxista, que el Pedro Capó, el Pau Gasoil.
4: Sí.
0: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
5: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
0: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
6: Ràdio què?
0: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11, despertem de cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Flashback.
7: Bon dia, són 2:15. Renfe ha reprès parcialment la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els trens han pogut tornar a circular, tot i que el servei de moment es presta amb un tram de 25 quilòmetres de via única. L'alta velocitat ha estat aturada aquest dilluns durant unes 5 hores a causa d'un incendi que ha afectat la part final d'un tren de Renfe amb destinació Figueres a la zona de l'Aragó. D'altra banda, les quatre formacions polítiques del Front Ampli han acordat proposar Ada Colau com a candidat a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. novembre. El moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que l'exalcaldessa de Barcelona és la figura que, diuen, millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Alhora fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte. I tres motoristes han mort en aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. La C-16 ha concentrat les principals retencions de l'operació tornada, amb aturades també a l'N-260, la C-17 i la C-14. Els esports. Avui torna la Champions. El Barça juga avui a les 9 del vespre al camp del Galatasaray després de, recordem, golejar el Feyenoord a la primera jornada. Hansi Flick no tindrà lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Roni Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin. A Lliga, aquest cap de setmana, el Barça ha aconseguit una victòria per 3-0 contra el Getafe. L'Espanyol va empatar a 1 contra el Màlaga i a segona, el Sabadell va guanyar per 2-1 contra el Ceuta i el Girona també va empatar 1 contra el Tenerife.
1: Gràcies, Paula. El matí i la mare
4: que el va parir. Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles, de Bolonya, perdoneu.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback.
6: Hola, amigo de Flashback, ¿qué tal?

0: aquesta cançó la coneixeu perfectament. Es diu Petito, és Anna Mena i... Petito, eh? He dit Petito, no. Petito. Petito no seria el tema. Anna Mena i Lola Índigo, des del matí, la mare que el va parir. Hola, Paula Montes, què tal?
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, tornem a tenir aquí després d'escoltar-te fa, mira, 5 minuts, 30 segons a l'informatiu. I la Paula Montes arriba aquí com cada dimarts amb els seus clickbaits, que són aquestes notícies que una es menja perquè el titular és molt llaminer, però llavors realment entres a dins la notícia i dius, home,
1: per favor... Això què és?
0: Això què és? A veure, quin és el primer clickbait que t'has menjat aquesta setmana, Paula?
1: Doncs el primer és del 20 minutos, sí. És del 6 d'octubre, i el titular diu, Pablo Motos invita a Pedro Sánchez a El Hormiguero, sí, tras adelantar las elecciones. Ui, jo vaig pensar, quina rapidesa, l'Hormiguero, sí, molt bé, els productors i productores.
0: Exacte. Clar.
1: Clico a la notícia, perquè sí, la foto també era de Pedro Sánchez i sí, Pablo Motos, i resulta que qui van convidar l'endemà de convocar les eleccions era a Carlos Latre.
0: No!
2: Veritat?
1: Sí, sí, sí, això va ser molt...
2: Per favor.
1: Sí, em va semblar un clipbait molt bèstia.
0: Imitant a Pedro Sánchez, clar.
1: Imitant a Pedro Sánchez, exacte. I després clar, ja expliquen que el van trucar, que sí que volien que anés, etcètera, etcètera, però que Pedro Sánchez, òbviament, no pues, segurament tenen... no els hi va agafar ni el
2: no,
1: telèfon.
2: No el tenen tancat.
1: Exacte, no, clar, no.
0: El que passa que aquesta gent que dius que de quin mitjà són...
1: 20 minutos.
0: 20 minutos. Si aquesta gent haguessin fet un stage en blau, que són els realment experts en clickbaits, haguessin posat Pedro Sánchez a L'Hormiguero.
1: Sí.
0: Saps?
1: Sí, sí,
0: directament. Sí, sí. Encara te'l menjaries més, el
1: sí,
0: titular.
1: Sí, sí, però em va sorprendre, perquè jo del 20 minutos normalment no...
0: Ja, no, no,
1: dius, no
0: acostumo
1: bueno, a veure aquests clickbaits, però bueno.
0: Sí. Déu-n'hi-do.
2: És bo, és bo.
1: Sí, el segon sí, l'he trobat per X i és de la web oficial de la Pilota d'Or.
0: Atenció, web oficial, eh?
1: Sí, sí, web oficial d'allà i el perfil d'X oficial. I val, diu... Antes de convertirse en leyenda, Lionel Messi tomó una decisión secreta, en mayúsculas, que transformó su vida para siempre.
2: Hola.
1: Wow.
2: Aquest secreta...
1: Molt fort, aquest secreta, jo dic, aquí m'ha captat. El secret en majúscules és la clau.
0: Què va fer Messi?
1: Bàsicament tenia molts mals de panxa, perquè amb 22, 23 anys, Leo Messi, pues, es veu que menjava fatal, sí, moltes begudes energètiques, molt de fosquitos, coses d'aquestes, i va anar a un nutricionista.
0: Vaja, home,
1: ja
0: home,
1: està,
0: què m'estàs dient?
1: Ja està.
2: Com
1: ja està,
2: qualsevol, no?
1: Exacte, doncs sí, pues, abans de ser una llegenda va dir pues, vaig al nutricionista per mirar la meva nutrició i ja està, bàsicament.
0: I recordem el titular, perquè és sorprenent.
1: Antes de convertirse en leyenda, Lionel Messi tomó una decisión secreta que transformó su vida para siempre.
0: Clar, és que
2: bueno, potser era secreta i no ho va voler explicar ningú.
0: Sí, exactament.
2: Va dir, no, m'hi fa vergonya l'anunciar.
1: És com molt de calaix, no?, que tots els futbolistes tenen un nutricionista darrere.
0: I a més no és que hi vagin, és que el tenen ja a la seva disposició.
1: Sí, sí. Clar, clar, gratis i tot.
0: Home, pues no, clar, no, clar, clar, totalment. Hòstia, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Com està la premsa?
1: Com està el pati.
0: Com està el pati, exactament. Què tal el concert, per cert, d'Oques Grasses, Paula? Tu hi vas anar, quin dia?
1: Dissabte, l'últim.
0: A l'últim, i
1: sí,
0: què tal? Com t'ho vas passar?
1: Bueno, mica la línia del que va comentar la Najet l'altre dia, eh? A mi també faltava una mica d'emoció per part del grup. Sí que és cert que menys Josep Montero, la resta sí que la llagrimeta al final, no? Amb sort de tu. Però bueno, no sé, em va semblar molt emocionant, però tu havies de fer tu emocionant.
2: Exacte.
0: Ja,
1: sí,
0: tu havies de currar. A mi m'agrada aquesta cançó, com, jo la vaig mirar per la tele, eh? Però m'agrada com va fer, com està el pati, que anava fent un tour pel públic, bueno, per la primera fila, i anava fent cantant trossos de cançons a la gent.
1: He de dir que allà en directe costava una mica de seguir, eh? Perquè la gent cridava molt, amb l'emoció se'ls oblidava la cançó, o el que sigui, era com, en quina part de la cançó estem, no?
0: Totalment.
1: Però bueno, no passa res. A mi em va agradar. Va ser més emocionant, jo crec, també per tot l'entorn, diguéssim, sí, tot l'estadi olímpic allà, tal.
0: Clar, clar,
2: el
0: clar,
2: problema d'això, de que baixa el públic a que canti la gent, és que fa 4 anys que ho fa.
1: Ja. Ah, bé, clar.
2: Llavors tothom ja esperava alguna cosa diferent i ha dit, bueno, torna a baixar, va.
0: Ja, bueno, ja, totalment.
1: Sí.
0: Totalment. Bueno, molt bé. Jo per anar trobant pegues, que som així, som cunyats i merdosos, jo vaig trobar, i ho ha fet tota la vida i és el seu d'això, però un estadi olímpic, sí, tan gran i tal, i aquella guitarreta, petita...
1: Amb crocs, eh? Anava amb crocs.
0: Amb crocs sí, anava, i amb el guitarronet aquell, que dius, no sé, és, ja sé que és el so seu característic, però allà dalt, a sobre els tècnics de so, allò, sí, tan gros, i amb el guitarronet...
1: Massa rústic, bing, bing, potser,
0: bing, bing, bing, bing, bing, bing, i dius,
2: home... A mi saps que em va faltar però... cohesió del grup entre ells?
1: Sí.
2: En cap moment els va presentar?
0: Hòstia... Hòstia, és veritat.
1: Això és cert.
0: Això
2: en cap moment
0: hi va
2: interacció entre ells.
1: És veritat.
2: Només en el moment del saxo amb el Miquel Rojo.
1: Sí.
2: I ja està.
0: Ja està, ja està.
2: I va començar ell sol, amb córrer cap als camps, com si...
0: Sí. I vaig trobar una cosa... anem a rajar el saco, però pobre, va ser molt... Vaig trobar una cosa... Van posar gravada una mena d'intro que feien als seus inicis, així com de dibuixos animats, que semblaven els Toy Dolls, però bueno, és igual, o els Ramones, i que estava molt guai, però llavors el tio va i ho repeteix una altra vegada, i dius...
2: És la intro de Cavall Estable, que és una cançó bastant antiga que la gent no es coneix. Llavors va voler com evidenciar que la gent que hi havia al concert s'havia pujat al carro a Fans del Sol.
0: Vale.
2: I llavors van cantar només els fans, i va dir, vale, repetim-ho ara, que ja us he explicat, tornem a repetir.
0: Em va cridar l'atenció que ho fes dues vegades,
2: Dius, bueno. Potser dues no calia.
0: Potser no calia dues, exactament.
2: No
0: feia falta. Bueno, Palomonde, t'escoltem d'aquí 19 minuts a l'informatiu.
1: Fins ara, nois.
0: Vinga, fins ara. I ara l'última de Sutherland, que es diu així, l'última.
3: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Siderland, aquí teniu aquesta cançó que diu l'última. Cop d'ull al temps, al matí la mare que el va parir, Jan Ponsa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Núvols i sol.
0: A veure, quin dimarts tindrem avui?
1: Doncs mira, un dimarts doncs, tapat, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona, i de fet aquí podria escapar-se alguna gotellada al llarg d'aquest matí, i a partir de tarda tindrem més sol, sobretot a les comarques de Lleida, la meitat oest de Catalunya. Avui les temperatures mínimes ja han pujat, tot i que les màximes es mantindran força semblants. Per tant, avui dia tranquil, amb una miqueta de xafogó, però, bueno, tota l'espera doncs, que arribin més canvis meteorològics amb més pluja de cara als propers dies. Per tant, avui dia força tranquil i amb xafogó.
0: Molt bé. Podríem. Temperatures ara mateix, a veure.
1: Ara mateix a Terrassa tenim 19 graus, a Olot 16, a Torredembarra 17,5 i a Barcelona 21 graus.
0: Perfecte. Mira, deixa'm felicitar la Meri, que la tenim al telèfon. És la primera trucada despertador del dia. Al matí la mare que el va parir. Meri, bon dia.
3: Bon dia, de
0: bona hora. Bon dia i bona hora. Truquem de part del Josep, que et vol felicitar en aquest dia tan especial i et vol agrair tots els moments que heu compartit junts.
3: Moltes gràcies.
0: Veus? Diu que tots i els obstacles i entrebancs que la vida posa per davant, ets la persona que sempre vol tenir al seu costat i que adora quan somrius.
3: Moltes gràcies, que vale. Maco.
0: Meri, que tinguis un gran dia des de Ràdio Flashback. T'ho desitgem. Una abraçada.
3: Igualment per vosaltres, nois.
0: Gràcies.
3: Adéu, gràcies.
0: Adéu, adéu, adéu. Deixeu-me connectar amb el Marc Casanovas, que està a punt d'arribar cap aquí, cap a la ràdio, cap a la redacció de Flashback. Hola, Marc, què tal?
4: Hola, hola, què tal? Bon dia, hola. Com va això?
0: Bé, sí, molt bé. Tu què tal? Com ha anat el cap de setmana? Llarg.
4: Molt llarg. O sigui, ara estava pensant que tinc la
0: llarg.
4: Sensació... No, tampoc això, però com si fes 3 setmanes que no vinc a la ràdio.
0: Una mica, eh?
4: O sigui, sí, hi ha hagut com un parèntesi molt, molt gros.
0: Sí.
4: Bueno, millor.
0: Millor, escolta, mira.
1: Energia renovada.
0: Ah, exacte.
4: Bueno,
0: piles carregades.
4: No, descarregat com sempre, jo.
0: Molt bé. Molt bé, comencem a repassar l'actualitat d'aquest dimarts. Què t'ha cridat l'atenció, Marc?
4: Mira, anem cap a Galícia, cap a Lugo. M'agrada molt l'atenció la història de l'Antonio i el seu grup d'amics. Perquè l'Antonio és una persona de 60 i pico d'anys que... Doncs en feia uns 30 que havia jugat amb el club de futbol del seu poble. Mm-hmm. I van decidir tornar a fer una petxanga per recuperar doncs, aquells vells moments, els records de... Tornem a jugar amb els mateixos de l'equip, val?
0: Exacte.
4: Total, que el partit va acabar amb 7-8 lesionats. Perquè ja no...
0: Bueno...
5: Veure, nois...
1: Alguna cosa ja no... Malament,
0: és que quan fas bueno. Una petxanga al futbol és molt traïdor perquè tu vols arribar... El teu cervell arriba a la pilota, però el teu cos no.
4: Clar.
0: Llavors et lesiones.
4: Aquí és el tema, i l'Antoni i els seus amics doncs, van veure que potser no tenien l'edat quan tenien 20 i pico d'anys per jugar a futbol, ara amb 60 i pico la cosa és diferent, d'acord?
0: Ja, clar.
4: Però... no van desistir amb el seu intent de tornar-se a trobar per jugar a futbol i atenció al que han decidit fer, que és la modalitat de futbol a peu. Oh. És a dir, és un tipus de partit de futbol on està prohibit córrer.
5: Ah, molt bé.
4: I han de jugar a futbol caminant.
0: M'encanta.
4: Però a més, s'han inventat una sèrie de normes, com per exemple que no poden fer més de 3 tocs de la pilota seguits,
0: sí.
4: D'acord? Llavors l'han de deixar o passar-la. No hi pot haver contacte físic, perquè així eviten trencaments d'ossos i diferents
5: hòstia,
4: cops.
5: Molt fluix.
0: Clar,
4: sí. Bueno.
1: Molt light.
4: I llavors tampoc poden aixecar la pilota més enllà de l'espatlla, perquè així ja no han de rematar de cap, d'acord? I eviten també qualsevol tipus de contusió.
0: Vale.
4: I bueno, doncs el tema està en que ja són més de 50 persones que s'han apuntat a aquest tipus de futbol
0: sí.
4: A peu. I
0: és
4: que...
0: com un futbolín, eh, això?
5: Sí.
0: Atenció,
5: sí.
0: Eh? Els hi falta una barra i ja està, eh? Ja tenim el futbolín bueno, i unes monedes.
4: Ells ho venen com a que és més important el cap i l'estratègia i el saber-se col·locar que no pas la força física bruta com d'animals.
5: Bueno, sí, que s'han fet futbol... grans i ja està. Sí, o sigui, a veure, no passa res.
0: Has tingut l'oportunitat, Marc, de veure algun moment
4: d'aquest
0: partit? Perquè a mi m'encantaria.
4: Ho he buscat i no he estat capaç de trobar cap vídeo de l'Antonio i els seus companys, però la veritat és que promet bastant. No sé jo com a espectacle televisiu d'un dissabte a la nit si vendria gaire... Però una estoneta sí que val la pena veure.
0: Que guai, molt bé. Em recorda un joc de futbol que tenia jo, de petit, que es deia Pro Action Football, i que anaven amb uns imants, la piloteta anava de jugadors, jugadors, un joc de taula, amb un tapete, i que anaves apretant els jugadors i passaven la pilota, però els jugadors eren absolutament estàtics. Saps?
5: Una mica això. Doncs.
0: És una miqueta això, eh? És una miqueta aquest rotllo, suputeo i aquest rotllo, sí.
4: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, doncs escolta, res, m'encanta per això, que la gent tingui aquest tipus d'iniciatives i que se les adaptin a ells mateixos, que diuen, som apassionats pel futbol, doncs és igual...
5: Com sigui.
0: Exactament, com sigui, ho farem com sigui. Marc, ens veiem d'aquí un quart d'hora a la ràdio.
4: Apa, va, fins ara.
0: Vinga, fins ara.

0: aquí teniu Fever Dream amb Alex Warren sonant des del matí i la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia, Eduard.
1: Bon dia.
0: Mira, t'estic trucant en directe des de Ràdio Flashback. Soc el Carles Pérez, et truco de part de la Carmeta, que et felicita després de 40 aniversaris celebrats junts, eh? Diu que ho heu celebrat de la millor manera possible aquest cap de setmana de pont, però que potser avui encara tindràs alguna sorpresa, vale?
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: I ja ens ho explicaràs, Eduard. Una abraçada ben forta a tu i a la Carmeta.
1: Gràcies.
0: A tu, xato, que vagi bé el dia. Adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Si voleu encarregar trucades despertador aquí a Flashback, entreu a la web www.flashback.cat. Així de fàcil. Flashback.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. La tornada de visitants després del pont festiu a Espanya va provocar ahir importants retencions a la xarxa viària andorrana. Les congestions van començar al matí en diversos punts del país, especialment entre Sant Julià de Lòria i la frontera espanyola. Al migdia, la cua de sortida va arribar a superar els 7 quilòmetres i s'estenia des de la rotonda de la Margineda fins a la Farga de Moles. Les retencions també van afectar les avingudes de Salou i Tarragona, així com altres trams de les carreteres generals. Parlem de FEDA i de la companyia francesa EDF, que han signat un acord a París per reforçar la cooperació energètica entre les dues empreses. El document signat pel cap de govern i president de FEDA, Xavier Espot, i el president director general d'EDF, Bernat Fontana, busca garantir el subministrament elèctric, reduir l'impacte de les fluctuacions dels preus i avançar en la descarbonització. Un dels principals objectius és preparar la renovació del contracte de subministrament a llarg termini, que vença el 2029, amb un sistema més flexible que tingui en compte la demanda, la producció nacional i els preus del mercat. Fem referència a la CAS, que alertava ahir a la tarda d'una campanya d'SMS fraudulents que utilitzen el nom de l'organisme per intentar obtenir dades personals. Els missatges avisen falsament que la targeta sanitària està a punt de caducar i ofereixen instruccions per renovar-la. Davant d'aquesta situació, la casa recomana no obrir els enllaços, no compartir informació personal i esborrar els missatges. També demana als ciutadans que es posin en contacte amb l'organisme únicament a través dels canals oficials. A nivell demogràfic, la població al país ha arribat als 90.122 habitants a 30 de setembre, segons dades d'estadística, una xifra que representa un increment del 1,7% respecte al mateix mes de l'any passat, amb 1.473 residents més. I tres apunts ràpids, destacar la Fira d'Andorra la Vella, que celebrarà la 47a edició del 23 al 25 d'octubre, amb 193 expositors i un pressupost de 600.000 euros. A Canillo s'ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la castanyada i Halloween del 30 d'octubre a l'1 de novembre. Serà el Càmping Pla. La programació començarà el divendres 30 d'octubre a les 4 de la tarda, amb una experiència immersiva de realitat virtual basada en els monstres clàssics del cinema dels anys 80. I Ordino acollirà els dies 7 i 8 de novembre la

0: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
1: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
2: Flashback.
3: Flashback.
4: Flashback.
5: Flashback.
6: Flashback.
5: Flashback.
6: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: Aquí teniu aquesta cançó que es diu Hey That I Made You Love Me, a Mariana Grande. Sonant des del matí la mare que el va parir, són les 7 i 5 minuts d'aquest dimarts 13 d'octubre del 2026. Una abraçada a tots els que no sigueu... com se'n diu allò?
1: Supersticiosos.
0: Gràcies, Marc, supersticiosos. Ara. Perquè...
1: Sabia per on anaves, tu.
0: Som dimarts 13, doncs això. Dimarts 13. Avui hagués fet 101 anys la que va ser primera ministra britànica, la Margaret Thatcher. Doncs, escolta'm, avui és el seu aniversari.
1: Tenia mala llet, eh?
0: Va, sí, una mica sí. Va morir el 2013.
2: Pobra dona, perquè tota la vida se li ha quedat això de la dama de hierro i sí. Al final devia ser, bueno, una política dura, però igual a casa s'estimava molt la seva gent.
1: Exacte. Ah, podria ser. Sí, no?
3: Sí, ja. Bueno, Hitler amb els seus gossos era molt maco.
2: Era preciós, aquell home.
1: Sí, per això que una cosa no treu l'altra. Arribava a casa i...
2: Una cosa és la feina.
1: Sí, totalment.
4: S'ha de separar.
2: Exacte.
0: Exactament.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i avui fa anys també que es va fundar, atenció, Rambo, l'exèrcit dels Estats Units. Poca broma, eh?
3: Què dius ara?
0: Sí, senyor. Es va fundar el... Mira, molts, no he fet la resta. 1775, imagina't.
3: Quan em vaig matricular jo. Crec que tinc el carnet número 1.
2: Ah, molt bé.
3: No, clar, sóc dels marines, que devia ser una mica més tard.
0: Bueno, sí, sí, sí, sí, sí. El primer exèrcit devien anar amb unes, bueno, amb unes, amb aquella mena
3: de... La baioneta!
0: Amb una baioneta, un trabuc, una sí. història d'aquestes.
3: La baioneta, al final, és agafar un ganivet i posar-lo amb una cinta aislant a la
2: sí,
3: part de davant.
2: Sí, però tampoc. Sí. Bueno, però ja has de caure, eh?
3: Sí, sí. Però està ben pensat, quan se t'acaben les bales, vamos a pinchar-nos.
0: Anem a punxar-lo.
3: Sí.
0: Doncs això.
3: Sí, sí. Que maco.
0: Avui, del tal dia com avui, dimarts 13 d'octubre de 1775, es fundava l'exèrcit dels Estats Units.
3: Quina il·lusió.
0: Què ens expliques avui, Najet?
4: Doncs mira, d'on ve la cabra del 12 d'octubre?
0: Home,
4: perquè
0: home.
4: Aquest any ha desfilat la cabra babieca i no és una cabra perquè sí, el fet de que sigui una cabra, sinó que l'origen està a les antigues campanyes militars on els soldats portaven bestiar amb les tropes per garantir, bàsicament, subministrament d'aliments durant tot el període de guerra.
0: Val.
4: És a dir, que les cabres les va escollir

0: perquè els hi proporcionaven llet.
1: La llet, Oriol.
2: Ah, va.
0: I quan era necessari se les menjaven.
2: Què ha dit aquest animal?
1: Però, no,
0: que sí.
1: Pues se la menjaven, però després quedava sense llet.
0: Clar, però ja està, ja me n'agafarem una altra.
2: Bueno,
1: ah, vale, perquè hi havia de repuesto, no només n'hi havia una.
0: No,
2: sí.
0: Ah,
2: o tu li vas traient llet fins que...
1: Has d'escollir llet o llom.
2: Bueno, clar, perquè hi ha cabres de llet i hi ha cabres de llom. Clar, és
1: bueno, només tens una cabra...
0: Llet.
2: Sí, sí.
1: Però
2: sí.
1: La menges un vespre i ja està.
3: Però la cabra que surt al desfile sempre la mateixa, sempre és la babieca.
0: Bueno, aquesta. Depèn de quin any.
1: Ah, va.
0: No, aquest any era la babieca, un altre any doncs és un altre.
3: Jo la veig prima, la babieca, estic veient una foto.
2: Sí.
0: I li treuen llet.
2: Però és que una cabra no és una ovella, una cabra és atlètica, és per pujar, per pujar allò cingleres, vull dir, ja, està, ja són...
3: Va, en el quartel deu estar molt entrenada.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: I el que va passar és que de tant que les acompanyaven a tots aquests soldats, doncs, el Rocet del Carinyo, i li van començar a agafar carinyo a totes les cabres i en comptes de que fossin sacrificades, llavors van passar a convertir-se en companyes d'aquella unitat.
2: Vale.
0: I llavors la legió ha tingut diverses mascotes, a part d'una cabra, però al final van decidir que la cabra era la millor perquè tenien micos, gaseles, senglars, lloros i fins i tot van tenir un os.
1: La llet de mico és diferent.
0: La cabra era millor.
2: La casa de Michael Jackson, això, eh?
0: Sí.
2: Una mica.
3: Estic veient que en el desfile, que van tots fent, i llavors hi ha un que porta un fil que li penja del cinturó.
1: Una corretja.
2: Sí, fins a la cabra.
3: Fins a la cabra.
0: Ja. De la bandera d'Espanya.
3: Que la porta lligada.
2: Per no s'escapi.
3: Per no s'escapi.
2: Crec que hi ha una partida important pressupostària a cuidar animals de l'exèrcit, eh? És a dir, no només tenen cabres, sinó que crec que encara tenen mules.
1: Es diuen militars.
2: I, bueno, també és veritat, també és veritat.
3: Ho paguem tots, això, eh?
2: Sí, sí, sí, això ho paguem tots, sí, sí. Perquè crec que tenen allà unes mules encara i unes històries que ho anem pagant tots ja, mica en mica.
0: Que
2: bé. No passa res. Són les 7:09 del matí. Bon dia a tothom.
4: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: Doncs estem expectants a veure si treuen nou material o no. Si la Najet no té notícies, vol dir que no hi ha notícies sobre el tema de la música en català. Figa flaues, Najet.
1: No n'hi ha, eh?
0: No n'hi ha.
1: No n'hi ha de moment. Això vol dir que a venir coses. Si no sabem res, estan fent coses.
2: S'informen a través teu.
1: Sí, clar.
2: Ah, no estem fent res?
1: No estem fent res.
2: No estem fent res.
0: Com que és la Wikipedia de la música en català, la Najet,
1: dic, escolta, no tenim notícies.
0: Doncs escolta, esperarem. Figa flaues, aquí teniu a la fresca. Des del matí, la mare que el va parir, clar que sí.
3: El matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez.
0: Posa la música, que ens hem d'ambientar, que ahir va ser aquesta mítica desfilada militar del dia 12 d'octubre. Com va anar?
2: Molt bé.
1: I vas ser, Marc.
2: Vaig estar pendent tot el matí.
1: Vas anar a cobrir-ho.
2: Sí, sí, va ser molt bonic.
0: Va venir del concert d'Oques Grasses directament a la Castellana de Madrid.
2: No, molt bé. Una mica el de sempre, la cabra desfilant, que és el moment divertit. Llavors, els insults a Pedro Sánchez, que també està molt bé.
0: Sí.
2: I va haver-hi una petita anècdota que a la princesa Leonor li va caure cosa que es diu Toisón de Oro, que és una espècie d'agulla imperdible d'aquestes.
1: Bueno,
2: que
1: un pin.
0: És que n'hi ha tota la vida. Em porten massa de pins.
4: És que fixa com ho baixes tot, eh? Va ser la cabra, insults, i li va caure un pin.
2: És això.
4: Però,
2: més enllà d'això, en un ambient tan bèl·lic, també triomfa l'amor, i atenció, perquè vam tenir, no una, sinó dues, pedides de mano de diferents militars, les seves respectives parelles, que estaven allà. El primer cas va ser cap a les 10 del matí.
0: Que bonic.
2: Un agent de la UME, que és la Unitat Militar d'Emergències de l'Estat espanyol, es va acostar a la seva xicota, rodejant-la tots de la seva patrulla aquella que tenen.
1: Quina cosa.
4: La unitat.
2: Això, la unitat, gràcies, Rambo.
0: La patrulla aquella, Marc, és que quina és la llengua militar?
4: La patrulla canina, sí.
0: Mira, sí, una mili et aniria bé tu, Marc, per l'amor de Déu.
2: Home, doncs mira, no... A mi, ara mateix...
0: Una mili, voldries
2: igual,
0: anar a fer.
4: Igual... No saps ni el que és un Toisón.
2: Toisón.
4: Jo tampoc ho sabia.
2: Total, que doncs, va clavar el genoll al terra, li va demanar per casar-se, la noia va dir que sí,
1: davant
2: de tots, li va col·locar l'anell, i al cap de mitja horeta, doncs, un altre militar de l'exèrcit de l'aire, en aquest cas, doncs, va fer exactament el mateix.
0: Es
2: va
0: acostar
2: a la seva xicota i també li va demanar per casar-se, i la noia... Doncs va dir que sí, entre llàgrimes, es van abraçar, van fer-se petons, i tothom va aplaudir. Hi havia molta pistola suelta, molta metralladora també, que
1: anaven,
2: sí, anaven volant amunt i avall, però bé, doncs són aquestes anècdotes precioses que queden del dia d'ahir.
0: Tu ets aquest de l'aire, que portes un any preveient això, i veus que un altre de la UME et passa per davant i et cagues en la UME.
4: Bueno, però la guerra va molt bé per demanar matrimoni.
2: Ah, doncs es feia, Rambo.
4: I per casar-se també, perquè és menys compromès. Et diuen, hasta que la muerte se pare. I al cap de 2-3 minuts, segurament com a vol, estem els dos morts.
2: La ràtio de divorcis és molt baixa.
4: Clar, vull dir que tampoc t'ho penses. Ara no em toca, d'aquí un quart d'hora torno.
2: Ja està, no passa res. Recibes l'anell, no?
4: I quan et demanen matrimoni,
2: sí,
4: és difícil dir que no, amb tot un regiment de mariners al voltant, no, amb metralletes.
0: Exactament.
4: Normalment dius que sí.
0: Sí, no, jo no tindria valor de dir que no, eh? Ah,
2: els amics del teu nòvio, eh?
4: Sí, per això t'ho
2: dic.
4: ¿Verdad que quieres casarte conmigo? Dilo, dilo. Doncs mira, sí, em fa il·lusió. Evidentment.
2: Bueno, està bé.
0: Doncs res, escolta, que els hi vagi molt bé aquests dos militars, sí, que van demanar per casar-se ahir.
2: Sí, sí, sí.
0: Perfectament.
2: Alegria. La noia, una d'elles, la Inara, que és la que del primer, de la UME...
0: Sí.
2: Contenta, normal.
0: Home, a veure, és una pressió estar allà davant, sí, de tothom. Hi ha gent que no li agrada, que li facin això. Hi ha gent que no li agrada...
1: La majoria de gent, jo crec, eh?
0: Tu no t'agradaria, Najet, que t'ho
1: fessin... Públicament?
0: Sí, així,
1: no,
2: davant entre militars, segur que no.
1: Allà, sí. No. Quina angoixa, perquè sempre has de performar una mica públicament, no?
0: Exacte, sí, sí.
2: És que, clar, quan t'entreguen un regal ja has de fer veure que t'has fet molta il·lusió.
0: Imagina't davant de la gent.
2: Encara que t'hagi fet, sempre has d'aparentar, sí, sí, més del compte.
5: Per cert, alguna cosa, el pin que se li va caure...
2: Sí, el Toisón d'Oro.
5: El Toisón està estimat a un valor de 50.000 euros.
0: Colló!
5: Perquè ho sàpigues.
1: Perquè et caigui.
5: Tampoc, em
0: colló,
5: sembla. Ara, bueno, que era una agulla d'estendre, dius?
2: Una... No, un imperdible.
0: Un imperdible. Un imperdible. Són les 7 i 19 minuts. Bon dia.
3: Estàs escoltant El matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: és la Shakira. Aquí teniu Dai Dai des del matí, la mare que el va parir. Si ets dels que sempre té ganes de viure música en directe, apunta't això. Estrella d'Am celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra. El 17 d'octubre, actuació de Svetlana a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Mítica. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs al sorteig per guanyar una entrada doble. Són els directes Estrella d'Am 150. Celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Svetlana, que t'agrada anar a tu, Naixet,
1: molt.
0: Eh?
1: Molt.
0: Mira. Bon dia, Emma.
2: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats.
2: Gràcies.
0: De part de la mare, que diu que espera que passessis un dia fantàstic ahir, que va ser el teu aniversari, envoltada de la gent que t'estima. Recorda que ets una nena especial, valenta, amb un gran cor, que confies en tu, perquè amb il·lusió, esforç i el teu somriure pots arribar molt lluny. D'acord, Emma?
2: Vale.
0: Una abraçada des de Ràdio Flashback, que tinguis un gran dia.
2: Gràcies.
0: Adéu.
3: Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu, Emma. I ara, repassant l'actualitat del dia, hem de parlar d'un parc tipus zoològic o reserva al nord del Regne Unit. Què ha passat?
4: Mira, en un parc de conservació on hi tenen molts animals, en espais així molt amplis que hi viuen molt bé, doncs la gent pot anar a veure aquest parc, a visitar els animals, i dissabte un home va accedir en aquest parc, van a veure'ls, però també va voler accedir a una zona restringida.
3: Ai, molt
4: bé.
3: És
4: important, allò de restringida, o sigui, és restringida per alguna cosa.
3: Vale.
4: On hi havia un tigre.
5: Bueno, per això era restringida.
3: Però ara ja no cal explicar
4: res més. Recordem que un tigre no és un gat.
3: No. No.
4: Doncs aquest home va decidir accedir en aquesta zona on hi havia un altai, que és un tigre de Sibèria.
5: Ah,
4: senyor,
5: bueno,
4: tigre.
5: Potser no ho va entendre, però un altai igual, eh?
4: És que entro,
3: tu no saps com és un tigre de Sibèria, però si diuen un tigre de Sibèria,
4: tu ja, no, dius,
3: ja t'hi veges el pitjor.
4: Exacte.
5: No, no, no, sí, sí, tigre, sí, de Sibèria que altai, jo ho entenc diferent.
3: Sí, home,
5: suposaria les dues coses.
4: És gros, és gros. I el que va passar és que l'animal immediatament, quan va veure aquell senyor entrar allà, va atacar immediatament l'home i li va començar a provocar ferides molt greus.
0: Hòstia.
4: Van començar a arribar ambulàncies, un helicòpter medicalitzat, però els serveis d'emergència, malauradament, no li van poder salvar la vida. I l'home es va morir al mateix recinte amb el tigre per allà corrent.
5: Sí, sí, sí.
4: I estava sobre la taula, de fet, quan va passar això, a veure si havien de sacrificar el tigre o no, cosa que jo no entenc, perquè ell ha fet la seva feina, que és alimentar-se.
5: Ser tigre.
4: Sí, ser tigre.
3: Ser tigre, bàsicament.
4: Però ja s'ha informat que l'altai no serà sacrificat, el tigre està bé, i llavors ara la policia està demanant que no es comparteixin a xarxes les imatges de l'atac, perquè...
5: Ai, vaig a buscar-me.
0: Bueno, jo ja les he vistes.
4: Estan rolant una mica per internet, per Twitter, aquests atacs, però clar, hi haurà gent d'allà al zoològic que haurà gravat fins i tot el moment que l'està com assassinant.
0: Sí, sí. Home, és que hi ha un moment que es veu que el tigre és... l'home és la joguina del tigre.
4: Sí,
0: és com qui li dones al teu gos un animalet,
4: sí, una pilota,
0: sí, sí, un peluixet.
5: T'has d'imaginar, sí, els nens comprant peluixos de l'altai a la botiga del...
4: Clar,
5: a la botiga del zoo.
0: Clar.
5: I tenint-lo a casa allà, mira l'altai, mira l'altai.
3: Ara li faran amb la boca plena de sang.
5: Clar, és que
4: sí,
5: és això.
4: Sí.
3: He llegit que els ullals fan al voltant de 10 centímetres de llargada.
0: 10 centímetres és un regle dels que tenim al col·le, vale?
3: I que queixala més fort que el lleó, però com dues vegades més fort que el lleó, el tigre de Sibèria.
0: Molt bé.
3: O sigui, el lleó ja, jo, no
0: a
3: hi tindria la mà a dins.
0: Les imatges, el tigre està jugant una estona amb l'home, eh?
4: Sí, és llarg, dir, és llarg.
0: És una cosa llarga, eh? No és que li clavi una mossegada jugular i ja s'ha acabat. No, no, no, no, no, no, no.
4: Juguem, ara cap aquí, cap allà.
0: Exactament,
5: un zoo és molt avorrit i el més divertit que li ha passat tot el mes en l'altai és això.
3: Clar. Sí, ara, hi ha un moment que l'home, just abans de marxar cap a una altra vida, renya el tigre, eh?
0: Sí,
3: no, el dit com en plan, no, eh?
0: No,
3: eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Pota, no li dona la pata.
5: Això no, eh?
3: No.
0: I com l'home aquest accedeix aquí?
3: Bueno,
0: és que, esclar,
5: és un suïcidi, m'imagino, no? Perquè ja...
0: Hòstia, quina manera de suïcidar-se, tu.
5: Sí, sí, com a manera, potser no és la més neta.
0: Home, no sé, fota't, jo què sé, a tiborra de pastilles o alguna cosa, però...
4: Sí, però això, davant de tothom, no.
5: Tu, mira, vaig cap al tigre, tu.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però, doncs, això ha passat al nord del Regne Unit, on un home ha accedit aquí a la garjola del tigre i, finalment, ha passat el que havia de passar, que el tigre se l'ha fotut. Són les 7:26.
6: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir amb Carles Pérez. Andorra 96.0.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència destacada i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: Flashback Andorra. Només èxits.
1: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
10: Les millors braves d'Andorra?
11: No vagis al Barra Mars.
10: Un bon bacallà al Pil-Pil.
11: No el demanis al Barra Mars.
10: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
11: Oblida tant del Barra Mars.
10: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
11: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
10: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
1: 96.0.
6: A Ràdio Flashback. I sonen.

0: sona Flashback. És un èxit.
1: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.
1: El matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez.
3: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
1: Flashback.
4: Bon dia, som 7:45. Renfe ha reprès parcialment la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els trens han pogut tornar a circular, tot i que el servei de moments es presta amb un tram de 25 quilòmetres de via única. L'alta velocitat ha estat aturada aquest dilluns durant unes 5 hores a causa d'un incendi que va afectar la part final d'un tren de Renfe que va quedar aturat en un tram de la via entre les poblacions de Ricla i Plasencia de Jalón, a prop de Saragossa. D'altra banda, les quatre formacions polítiques del Front Ampli han acordat proposar de Colau com a candidat a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. El moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que l'exalcaldessa de Barcelona és la figura que, diuen, millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Alhora fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte. I tres motoristes han mort en aquest cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. A la C-16 ha concentrat les principals retencions de l'operació tornada a amb aturades també a l'N260, la C-17 i la C-14. Els esports. Avui torna la Champions. El Barça juga avui a les 9 del vespre al camp del Galatasaray. Hansi Flick no tindrà els lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Roni Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin. En Lliga, aquest cap de setmana, el Barça va aconseguir una victòria per 3-0 contra el Getafe. L'Espanyol també va empatar a 1 contra el Màlaga. I a segona, el Sabadell va guanyar per 2-1 contra el Ceuta. I el Girona també va empatar 1 contra el Tenerife.
5: Gràcies.
6: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: evidentment estava cantat, han arribat a la primera posició de la llista més important de Catalunya. La llista de Radio Flashback són Cat Say i aquesta cançó Animal, número 1, flamant número 1 de la nostra llista. 2:45 de 8, benvinguts a Radio Flashback. Benvinguts en aquest inici de setmana, mica en mica, Chinucha, no ens hi estressessin pas.
1: No.
0: Avui som dimarts, la setmana és més curta, aquesta és la bona notícia.
1: Estem a mig camí, eh?
0: Exactament.
2: No, ja és Nadal.
1: No, era
0: bueno,
1: no.
0: Poca broma, però és que Halloween ja està aquí.
2: Sí, jo, sí. I avui... calendaris d'advent.
0: Que sí. I avui, atenció, perquè tindrem al matí la mare que el va parir entrades dobles per viure el Halloween a Port Aventura World. Un dia entre atraccions, emocions fortes, adrenalina, i pels que encara vagin de valents, arriba el nou passatge del terror, El Carnicero de Penitence. Així que estigueu atents al matí la mare que el va parir si voleu entrades dobles per Halloween a Port Aventura World. Dit això, anem al semàfor de la Naget. Comencem pel disc verd, si et sembla, o pel vermell?
3: Pel vermell.
0: És que cada dia m'ho canvies, això, Naget. Sí. Un dia el vermell, l'altre el verd.
3: Depèn de com es sigui. Sí.
0: Doncs espera't, que posaré la sintonia vermella. Vinga, és aquesta.
3: Exacte. Sí. Mira, el vermell va per les noves estratègies de màrqueting.
1: A veure,
3: d'acord?
1: Explica't.
3: Jo no sé si se'ns han acabat les idees, si tanta vaga els estudiants ja no van a classe, però hem arribat a uns nivells inacceptables perquè l'altre dia vaig entrar a una botiga que té una vaca fora, de decoració,
0: que
3: dona la benvinguda.
0: Ja sabem quin és.
1: Sí,
3: botiga de xorrades, bàsicament.
1: Està bé, la botiga i la vaca.
3: Està molt bé, aquesta botiga, tal, vas a passejar, compres coses que no vols, no passa res.
1: Bueno.
3: És una botiga que té moltes coses.
0: Moltes.
3: Completa, no?
2: I barato, barato.
3: Ara, quan hi entres, us heu d'imaginar que al terra de l'Alehop, o sigui, d'aquesta botiga, no hi pots caminar.
1: Per què?
3: Està plena de peluixos per terra. Caminen i fan soroll, perquè el soroll que els hi pertany com a espècie als animals que passegen per allà,
0: Sí, un porc, l'altre hi vaig veure un porc, un gos,
3: no,
0: i estic d'acord.
3: No, tot. És com una granja, has de vigilar per on camines perquè està ple.
1: Però va,
3: de veritat.
0: Una caca.
3: Està ple de crancs, de
0: una
3: porcs.
0: Caca, sí, una caca teledirigida, hi vaig veure l'altre dia.
3: I fan soroll.
0: Sí,
3: fan soroll del soroll que fan i el soroll quan caminen. I hi ha un munt de crancs, almenys el d'aquí a Barcelona.
1: Això ho he de veure.
3: Està ple de crancs que a sobre com van de costat i xoquen contra totes les cantonades. No pots passar per... És insuportable. Us he portat un exemple de com sona l'Alehop.
1: A veure.
3: Els crancs.
2: És un cranc?
3: Això és un cranc.
2: Com sona música de...
1: Si fa música.
2: Sí, sí. Ja...
3: Això són les rodes del cranc.
2: Què passa? Aquí estamos.
0: Clar, és impossible circular per aquí.
3: És insuportable.
1: I treballar allà?
3: No,
1: 8 hores amb el cranc.
3: Jo vaig marxar de l'angoixa.
2: Però si tu, per exemple, dius, vale, ho compro, paren? Perquè és una bona estratègia. Jo compro el cranc i pareu.
3: O sigui, jo entenc que a nens de 4 anys els hi fa gràcia, això, i deu funcionar.
0: Jo l'altre dia...
3: Però la gent que no tenim 4 anys ja no hi podem entrar.
0: Jo l'altre dia, passejant per Reus, me'n trobo una d'aquestes botigues
1: i
0: volia seguir endavant
3: no
0: i els nens
3: no
0: van tenir una alarma que havien d'entrar allà. I el que dius tu, la meva filla jugant, doncs jo amb una caca teledirigida...
1: Home, clar.
0: Amb una... Perquè clar, és que fa gràcia.
3: Deu funcionar. La...
0: Sí. Bueno, clar, és una caca que va fent i el mateix amb porcs, gossos...
3: Tot, hi ha de tot allà.
0: De tot, de tot. De tot.
1: Però estan tots sueltos a la vegada.
3: Sí, sueltos. Has de mirar perquè... per terra.
1: O hi ha zones. A les zones porcs, a les crancs.
0: No, estan sueltos. A les prestatgeries i els nens el que fan és van allà i juguen.
2: Ja lo de la vaca de l'entrada no tenia molt sentit.
3: Perquè
2: si tu pares a pensar...
0: Sí,
2: què pinta aquella vaca de tamany real allà? Que deu ser cara de collons.
3: Que quan plou li posen un paraigües.
1: Ah, sí?
0: Que bonic. S'estan posant molt de moda aquestes botigues, però molt. Jo vaig veure una nova cadena, no és ni Tiger ni Alehop, N'hi ha una nova que encara hi ha més producte i cada X, o sigui, i a més està tot barrejat. Tens, jo què sé, acondicionadors i al costat patates de bossa xineses.
3: Sí, és clar, ja hi ha de tot.
2: Plex o una cosa així.
0: No ho sé, però, hòstia, no ho sé.
2: Bueno, Plex és el de
3: l'Aitana. El de l'Aitana, el nòvio de l'Aitana.
1: El Teddy no és?
0: No,
1: però... El Simen, o no?
3: Aquest també té una mica
0: de tot.
2: Pots comprar una làmpara i unes patates fregides amb un metre de distància.
0: Sí, i després tornen les làmpares, i després els sabons, i després les xutxes una altra vegada, i després la roba, i després les xutxes, i després la...
3: Quin desordre.
0: Sí.
2: Ara, peluixos per terra, això no ho havia vist mai.
0: No,
2: jo tampoc. Reconeixer, Naget, que això és nou.
3: Això és nou.
0: Bueno, i el que t'ha agradat, Naget?
3: Mira, estic obsessionada amb la Shakira i el Maluma.
1: Què?
3: No m'havia passat mai, jo no ho havia dit mai, això.
0: Per què?
3: Perquè han tret una nova cançó, que la posem aquí, Flash, que és Guagua, que és increïble, i m'he obsessionat amb ells dos. El meu algoritme són vídeos d'ells dos tot el rato fent el guarro, m'encanten.
1: Què vol dir fer el guarro?
3: Presumptament no hi ha res entre ells, perquè el Maluma ara acaba de ser pare i no para de parlar de la seva filla tot arreu, de paternitat, tot correcte.
4: La mujer está en cuarentena.
3: Però aquest diumenge, al penúltim concert de la Shakira, va aparèixer el Maluma a l'escenari i van fer... Bueno, petting sobre l'escenari. Oh. I la gent es va tornar boja.
1: És xou, tot és
3: xou. Però jo només veure'ls em poso com una mica nerviosa. I no paren de penjar vídeos amb l'excusa d'aquesta cançó, com ballant la tornada i tot això. I, bueno, els fills de Shakira jo crec que estan molt desorientats, no saben què passa.
0: Els fills de la Shakira
3: no
0: ja no saben ni on mirar. Pobre ni què fites. Fer.
3: Però
0: ni...
3: El que passa que ara ha bullit una mica tot això a les xarxes perquè interactuen d'una manera molt propera. Fa 10 anys, pel que sigui això, la Shakira no ho feia.
4: Interactuen de manera molt propera, sí. M'encanta la forma de decir-ho.
0: Estan haciendo el guarro entre ellos.
3: Sí, bàsicament.
0: Claro.
3: És la quarta col·laboració que han fet amb 10 anys. És com una mena de picapedra, a veure fins que ho puguin aconseguir.
4: És un ex.
3: La primera cançó que van fer va ser Chantaje, on el Maluma anava darrere de Shakira. El videoclip es veien passadissos, on el Maluma només anava a buscar-la, però no l'aconseguia mai. A Clandestino, que és una altra col·laboració, una separació més evident, una reixa entre ells dos.
1: Vale.
3: Ah. Els comentaris de la gent és la reja se llama Piqué.
1: Ah.
3: Es veu que el Piqué va voler anar al videoclip, al rodatge i tot
4: sí?
3: De Clandestino, perquè Maluma no li feia gaire gràcia.
4: Bueno.
1: I després, mira...
4: I després, com
3: I ara, ara que està soltera i tot això i està de moda, la Shakira és qui va a buscar el Maluma en aquest videoclip i ara és com que li torna d'alguna manera tot això al Piqué de dir ara que no hi ets i ara que et vull fotre,
0: sí.
3: M'enrotllaré amb el
0: porta,
3: Maluma.
0: Porta uns anys tornant-li, el Piqué.
1: Sí, el Piqué està com a novel·la.
0: Déu-n'hi-do. A mi m'ha arribat, veurem, que es porten molt bé Shakira i Piqué.
1: Ah, sí?
3: Tot show, tot teatre.
0: A mi m'arriba que ara es porten, però...
1: Van a mitges amb les cançons.
0: De luxe, deuen
3: funcionar
0: a mitges.
3: Ah, pot ser, sí.
4: Sí.
3: Inspiració.
0: No ho sé, veurem.

0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Andorra.
1: 96.0. A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Andorra. Andorra. 96.0.
5: You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes.

0: Persuades, aquí teniu Miley al matí, la mare que el va parir. Ràdio Flashback, bon dia a tothom. Hola, Iolanda, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, de part del Jan i del Josep. Què et sembla?
1: Molt bé.
0: Que et diuen que... Escolta, que et vagis preparant, perquè no sé si ho sabies, però aquest cap de setmana tens festota de la bona, eh?
1: Ah, sí?
0: No ho sabies, no veig?
1: No.
0: Vale, vale. Doncs, escolta, ves-te preparant, perquè ja fas tot aquest cap de setmana, així que molts muixos de part seva, vale, Iolanda?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, una abraçada ben forta des de Flashback.
1: I que ho feu molt bé.
0: Gràcies.
1: Programa.
0: Merci, Iolanda.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau. Ara mateix, 3:45 de 8 del matí. Arriba al consultori del matí, la mare que el va parir. Podeu fer arribar consultes de tot tipus per allà on vulgueu, a través de WhatsApp, Instagram o per allà on vulgueu. Comencem el consultori d'avui perquè és dimarts.
3: Mira, la Lola ens pregunta... Una amiga em demana consells amorosos constantment, però sempre acaba fent exactament el contrari.
4: Oh, quina ràbia!
5: Hola, Lola, perquè, clar, tu a la teva amiga li dones consells amb el cervell i segur que ella, de fet, deu pensar que tens raó, però després, quan decideix, el cervell li diu una cosa, però el cor li diu el contrari.
4: Clar.
5: I el cor sempre acaba manant, el cervell diu A i el cor diu B. Estem mal dissenyats. Alguns tios hem solucionat això fent l'opció C.
0: Ai, vale, ja la sabem.
5: Ni el cervell ni el cor decidim amb la...
0: Vale,
5: ja m'has entès. Ja m'has entès.
3: Mira, el Marc diu, el meu veí em saluda cada dia, però mai no em mira la cara. Ui. Què li passa?
5: És un assassí, segurament. quan sempre saluden a l'escala de veïns, però no em miren a la cara, assassí.
2: Assassí.
5: Bueno, pots sortir de dubtes. Ves un dia a casa seva a demanar-li sal i, home, si té papallones clavades en un suro i molts retalls de diari per tot arreu, assassí. Ja ho hauràs confirmat. No sortiràs viu d'allà, però...
3: Ja ho sabràs. El Llorenç diu, la meva sogra em canvia de lloc les coses de la cuina quan ve a casa.
0: Mira.
3: Diu que així estan més ben posades.
0: Ah, el Llorenç, dius que ho diu això?
3: Llorenç,
0: el Carles.
5: Bueno, és que segurament té raó la vostra sogra, eh?
2: Sí, sí.
5: De totes formes, li podeu treure partit a aquesta situació. Tu li dius, sogra meva, vols dir que això va aquí? I ella et dirà, sí, és més pràctic. I dius, per què? I et dirà, home, mira, perquè si vols fer, què et diré? Una truita de patates, per exemple, t'anirà millor tenir-ho aquí. I aquí és on tu dius, a veure, demostri-m'ho.
3: Ara.
5: Te'n vas a jugar a la Play i quan et matin al Call of Duty, collons, ja tens el dinant, eh?
3: La Montse diu, el meu marit guarda les caixes de tots els aparells i coses de videojocs que compra.
0: Hòstia, un clàssic.
3: Tenim un armari ple de caixes buides. Com el puc convèncer perquè les llenci? Sí.
5: Bueno, és impossible que un gamer tiri les caixes buides de les coses que ha comprat. És perdre el temps, no ho farà. Si et poses a discutir amb ell sobre si aquestes caixes estarien millor aquí o estarien millor allà, o estaríem millor al container, no saps com et trobaràs fent una truita de patata com que ell juga a la Play.
3: Vaja.
5: Per tant, no ho intentis.
3: Mira, la Llum diu, el meu fill adolescent només vol que el deixi tranquil. S'enfada fins i tot si li pregunto com li ha anat el dia.
5: Bueno,
4: això es soluciona clàssic,
5: No deixant tranquil el teu fill, es soluciona deixant tranquil els de Movistar. Com? És a dir, deixar de pagar-li al teu fill el mòbil i la fibra.
0: Ah!
5: I el teu fill, com tal de recuperar això, t'explicarà, no com li ha anat el dia, no, et farà un diari il·lustrat amb codis QR, amb accés a vídeos i fotos del seu dia a dia amb un PowerPoint, llavors.
3: I per acabar, la Noelia diu, vaig anar a veure oques grasses sola perquè la meva amiga em va deixar plantada per un tio.
0: Hauria
3: de perdonar.
5: Per un tio que no respecta, que tens unes entrades d'oques grasses per posposar una cita, és un tio que no val la pena, això ho veiem tots. Però ja saps que, com és l'amor, Noelia, de vegades, en comptes de decidir amb el cervell, decidir amb el cor, altres, com la teva amiga, no decideix ni amb el cor ni amb el cervell, ni amb el cervell, decideix amb el cul, cul, cul, cul.
0: Cul, cul, cul, sí senyor, sí senyor. Fins aquí el consultori, sí senyor, bravo.
6: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Chris de Sarandí, i aquesta cançó que es diu Good Old Days. Sonant des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback, 7:54 d'aquest dimarts 13 d'octubre del 2026. Hi ha una altra ràdio que està molt bé perquè agafa les cançons i les adapta a l'ofici de cadascú.
1: Ah, molt bé.
0: Si ets forner, et fa una cançó pels forners, si ets paleta, una cançó pels paletes. Connectem i és Ràdio Desfici. Escolteu, escolteu, escolteu.
2: Benvinguts a Ràdio Desfici. Adaptem les cançons al teu ofici. Primera trucada, bon dia.
3: Hola, hola. Soc Joan, de Sant Boi.
2: Val, i a què et dediques, tu, Joan?
3: Home, jo sóc fuster, eh?
2: Fuster, doncs tenim la cançó ideal per tu i per tots els fusters que ens escolten. Que soni!
3: A veure...

0: Adaptem les cançons al teu ofici, hola.
1: Ah, buongiorno, io sono Giuseppe Cocinero Italiano.
0: Hola, Giuseppe, no cal que diguis res més, que soni la cançó dels cuiners italians.
1: Mamma mia.

0: doncs, aquí teniu Ràdio Desfici, que és aquesta ràdio on adapten les cançons al teu ofici. És fantàstic. És fantàstic. Anem a la 11.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
0: Cupó diari 36.694.
1: Sèrie...
0: 24.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara deixeu-me felicitar la Daniela. Bon dia, Daniela!
2: Hola.
0: I felicitats des del matí la mare que el va parir, de part de la mare i el pare, que et feliciten amb una mica de retard, però que esperen que gaudissis molt del teu dia i del teu aniversari, vale?
2: Vale.
0: Una abraçada ben forta de la família i també d'aquí de la ràdio, ok?
2: Ok.
0: Adeu, Daniela, adeu. Un petonet. Adeu.
3: Andorra. 96.0.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
5: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876-555. Consulta condicions.
6: Sempre al teu costat.
7: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

0: Flashback.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La tornada de visitants després del pont festiu a Espanya va provocar ahir importants retencions a la xarxa viària andorrana. Les congestions van començar al matí en diversos punts del país, especialment entre Sant Julià de Lòria i la frontera espanyola. Al migdia, la cua de sortida va arribar a superar els 7 quilòmetres i s'estenia des de la rotonda de la Margineda fins a la Farga de Moles. Les retencions també van afectar les avingudes de Salou i Tarragona, així com altres trams de les carreteres generals. Parlem de FEDA i de la companyia francesa EDF, que han signat un acord a París per reforçar la cooperació energètica entre les dues empreses. El document signat pel cap de govern i president de FEDA, Xavier Espot, i el president director general d'EDF, Bernard Fontana, busca garantir el subministrament elèctric, reduir l'impacte de les fluctuacions dels preus i avançar en la descarbonització. Un dels principals objectius és preparar la renovació del contracte de subministrament a llarg termini, que vença el 2029, amb un sistema més flexible que tingui en compte la demanda, la producció nacional i els preus del mercat. Fem referència a la CAS, que alertava ahir a la tarda d'una campanya d'SMS fraudulenta dolents que utilitzen el nom de l'organisme per intentar obtenir dades personals. Els missatges avisen falsament que la targeta sanitària està a punt de caducar i ofereixen instruccions per renovar-la. Davant d'aquesta situació, la CAS recomana no obrir els enllaços, no compartir informació personal i esborrar els missatges. També demana als ciutadans que es posin en contacte amb l'organisme únicament a través dels canals oficials. A nivell demogràfic, la població al país ha arribat als 90.122 habitants a 30 de setembre, segons dades d'estadística, una xifra que representa un increment del 1,7% respecte al mateix mes de l'any passat, amb 1.473 residents més. I tres apunts ràpids, destacar la Fira d'Andorra la Vella, que celebrarà la 47a edició del 23 al 25 d'octubre, amb 193 expositors i un pressupost de 600.000 euros. A Canillo s'ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la castanyada i Halloween del 30 d'octubre a l'1 de novembre. Serà el Càmping Pla. La programació començarà el divendres 30 d'octubre a les 4 de la tarda, amb una experiència immersiva de realitat virtual basada en els monstres clàssics del cinema dels anys 80. I Ordino acollirà els dies 7 i 8 de novembre la 34a Mostra Gastronòmica d'Andorra i Pirineus amb la participació d'una vintena de restaurants i per primera vegada d'un establiment francès. El centre de congressos serà l'escenari de les degustacions, mentre que a la plaça Major d'Ordino es reunirà un mercat de productes de proximitat, tallers i altres activitats. Enguany, aquesta casa, el Gurflage Andorra, també tindrà una participació destacada amb una proposta prevista per al dissabte 7 de novembre al migdia a la plaça Major.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't el que

0: the Sun, Imael Angel, el productor francès Achel i la veu d'Ultranate, que per cert, aquest proper cap de setmana, aquesta diva de la música soul i el house estarà actuant a Barcelona, així que no us la perdeu si us agrada el house clàssic. És l'èxit de la setmana amb el qual comencem aquesta tercera hora del matí, la mare que el va parir, amb Moving to the Sun. Passen 5 minuts a les 8, benvingudes, benvinguts a aquest dimarts, dimarts 13 d'octubre. I ara nosaltres cap a les pífies de la tele, Marc.
1: Sí, mira, i comencem per Telemadrid, que com que hi han tantes notícies d'actualitat últimament, han decidit posar la banya a on més cou, que és parlar de col·leccionistes de bitllets i monedes, d'acord? Amb un senyor que estava molt preocupat perquè no revelessin el valor de la seva col·lecció, i ja veureu que el respecten al dedillo, escolteu.
2: No sé qué valor tiene ese billete ahora mismo.
3: Estado... Vale mucho, mucho, mucho.
4: Mucho es...
2: 5.500 euros.
3: Oh, pero no lo digáis por...
2: Ah, pues ya lo he dicho, no, perdón.
3: ¿Por qué es això?
4: Pues la seva reacció de pero no lo digáis.
1: Pero no lo digáis, però perquè ja ha vist que, bueno, que no hi ha res a fer.
5: La típica conversa que han tingut abans de gravar.
1: Sí, sí, esto es muy importante, sí, porque luego entran los ladrones a robarme, sí, el billete.
0: Però quan tu ja diu, que veus que el tio ja diu mucho, mucho, que no vol dir el valor, home, llegeix entre línies.
5: Sí, això passa, hi ha gent que, el que diu el Marc, que li entren a casa a robar col·leccions, bueno, i saben que el papito té, clar.
1: Si surts per la tele dient que tens tot aquest pastissal a casa, doncs pues mira, és el que passa. Anem a un dels típics atrapa-me que es fan i es desfan a les diferents televisions autonòmiques de l'estat espanyol. La qüestió és que aquí crec que no hi ha cap fan gaire gran de Harry Potter, diria, no m'equivoco.
0: A mi m'és bastant igual. No sé què.
1: El que passa, crec que aquesta l'haguéssim encertat. Escolteu.
6: Bebida alcohòlica i mejor amigo de Harry Potter.
4: Cola.
6: Ron. Ah,
0: sí. Bebida alcohòlica diu cola.
1: Cola. Cola. Sí, no sé. Cola. Bueno. Hi ha gent per tot. Sí, sí. Anem al 324, a casa nostra, hi havia el Pau Espart, que ens estava intentant explicar com va anar l'episodi de pluges de la setmana passada. No, ell ho feia a través d'una tablet on tenia totes les dades, i aquesta tablet s'havia d'emetre a la pantalla que tenia al darrere.
0: Sí.
1: El que passa que sortia de tot un menú de sèries i coses, menys el que havia sortit, que són les pluges.
7: De moment, continua sent una quantitat d'aigua molt,
8: no
7: molt important.
8: No s'està veient la pantalla. Espera, això podem arreglar, perquè sí, si no, no té cap sentit.
7: No, ara deia doncs que no estàvem mostrant a veure...
1: I encara sort que era com un menú de sèries.
0: Això et anava a dir.
4: Sí, què pot sortir?
1: Perquè, clar...
5: Podria ser molt pitjor.
1: Però molt pitjor.
0: Hi ha aules, tu, Rita Balada, això ho sabràs,
9: tant que sí,
0: on es fiquen projectors de l'ordinador, sí, sí, sí, sí, a la pissarra i tal, perquè els alumnes puguin veure. Exacte. I tal... I hi ha hagut més d'un susto.
9: Bueno, el projector que tens a la pantalla de l'ordinador és de vigilar, eh?
0: Exacte, fa un duplicat, sí, sí, de la pantalla.
1: És que encara que no es vegi ben bé la pàgina en qüestió...
0: No, la pastanya.
1: Si es veu la pastanyeta oberta...
0: La pastanya,
1: no, no,
0: la pastanya.
1: Que comença amb una X...
9: No, però la pastanyeta vol dir que ja han de llegir. No llegirà.
1: Ah, no llegirà.
9: No llegirà.
1: Pues tranquil.
0: Això és el bo que tenim.
9: Tranquil.
1: I acabem a Telemadrid amb una paraula d'aquelles maleïdes que quan la comences a dir t'encalles ja no hi ha res a fer, d'acord? La paraula en qüestió és vegetarianismo.
0: Vale.
1: D'acord? No, doncs jo no sóc l'únic, no ha sigut una vegada, ni dues, sinó tres. Escolteu.
10: Celebra el Día Internacional del Vegetara...
11: ¿De quién?
10: Vegetarianismo.
11: Joder, ¿cómo es?
10: Dínoslo lo dicen tú. Ella,
11: hoy es el día del
10: vegetarianismo.
0: No hi ha manera.
1: No hi ha manera, nois, no hi ha manera.
0: S'encalla. S'enquista. Són les 8 i 8. Bon dia.
12: Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
13: Bon dia, doncs, a l'Est d'Aran no hi ha

0: Cap incidència a destacar i, per tant, es transita amb normalitat a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Radio Flashback.
3: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Aquest és el so Flashback. Ariana Grande. Hey.

0: Flashback, on neixen els èxits.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
2: Avui no busquem un poble. Podem donar una primera pista. Anem amb la primera pista, Germán.
3: El lloc que avui busquem...
2: No, no és el lloc que avui
3: busquem. O no és un lloc, no. Correcte.
0: Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: aquí és on la gent pica de mans al concert de Catarres. Aquesta cançó ja estava feta per això. En peu de guerra, una de les seves cançons més potents al llarg de la seva discografia. Els Catarres sonant al matí, la mare que el va parir. A menys d'un minut d'arribar a un quart de nou, arriba el moment, evidentment, d'obrir el joc de les paraules amb el nou Aquari de Barcelona. Aquell joc en el qual podeu guanyar la samarreta del matí i la mare que el va parir i també entrades familiars per anar a l'Aquàrium de Barcelona.
1: El matí i la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: I avui jugarà amb nosaltres la Joana. Joana, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, Joana. A veure, avui jugaràs amb la Najet. Què et sembla?
4: Vinga, Joana.
0: Sí, perfecte. Perfecte. Najet ja pot sortir de l'estudi i comencem amb les 5 paraules de la Joana. Recordo, amb dues coincidències, la Joana s'enduria la samarreta i amb 3 coincidències, entrades familiars per anar a l'Aquàrium de Barcelona. Atenció a les teves paraules, Joana. La primera és ulleres. I no pots dir ulls.
5: No.
0: No pots dir ulls. De la família no es poden dir.
5: Vista.
0: Vista, perfecte. Diccionari.
3: Paraules.
0: Paraules o paraula. Pinça. Pinça.
3: Roba.
0: Roba.
6: Roba.
0: Mirall.
3: Reflexa.
0: Reflexa. I finalment, pissarra.
3: Guix.
6: Guix.
0: Guix, perfecte. Molt bé, doncs, escolta, jo crec que està impecable.
6: Sí, sí, sí.
0: Ha jugat impecable la Joana avui. Anem a veure si la Najet també ho fa igual de bé.
4: Què, ai, ai,
0: bé? Sí, sí, ho ha fet impecable.
6: Es pot fer. Que... hi ha alguna més complicada. N'hi ha alguna més complicada.
0: Bueno, bueno, serà tot...
6: Hi ha el tram central que una mica més difícil.
0: Vai, a veure.
4: Vinga.
0: Vinga, comencem a jugar amb tu, Najet. Primera paraula, i no pots dir ulls, ulleres.
4: Vista.
0: Sí!
6: Oh,
0: molt bé. Bé. Va, vinga.
4: Anem bé.
0: Ja en tenim una. Diccionari.
4: Paraules.
0: Tenim samarreta.
6: Sí.
0: Molt bé.
4: Va.
0: Vale, Joana, ja tens la samarreta. De moment anem per les entrades de l'Aquàrium. Tercera paraula, pinça.
4: Pinça. No és fàcil, això, eh?
6: No, aquesta no és fàcil.
4: És com pinça d'estendre roba. Roba.
0: Sí?
4: Sí. Però no, no. Sí, roba.
0: Diu roba, no
4: roba,
0: diu roba.
4: Roba.
0: Doncs entrades!
6: Molt bé,
4: Joana!
6: Ostres, ho trobo molt difícil.
0: Sí, senyor, escolta, 3 de 3.
4: Molt bé.
0: Anem a veure si fem les 5.
4: Bueno, a veure.
0: A veure, què haguessis dit a mirall?
4: Reflex.
0: Atenció! Que en tenim 4.
4: Sí.
6: Vai, reflexa.
0: Reflexa.
6: Quina connexió, escolta, és brutal,
4: Joana,
6: això.
0: Atenció, perquè, hosti, seria fantàstic fer les 5, seria fabulós. Llavors aniries tu a l'Aquàrium amb la,
4: sí, no?
0: Amb la, d'això, la Joana. Ah, l'última paraula és pissarra.
6: Home.
4: Guix.
0: 5 de
4: 5! Molt bé, Joana.
0: Escolta, bravo, tu. Bravo, Najet, bravo, Joana. Heu jugat superbé, les dues. Joana, t'emportes la samarreta del matí, la mare que el va parir, i les entrades familiars per anar a l'Aquàrium de Barcelona, d'acord?
6: Sou germanes.
0: Una abraçada, Joana, que vagi bé, no pengis.
4: Adéu.
0: Adéu-siau. Molt bé, el 5 de 5.
4: Molt bé, 5 de
0: 5.
4: Medalla.
0: Bé, Najet, bé. Són les 8 i 17 minuts.
7: Submergeix-te en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum i color que dona pas a tot un món marí per descobrir. Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Promocions i descomptes a aquariumbcn.com.
1: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Aitana. 8 i 21. Escolteu al matí la mare que el va parir. Gràcies per fer-ho. Bueno, i esclar, els protagonistes del cap de setmana han estat Oques Grasses. Ara sí, hem acabat. Oques Grasses s'han acabat.
1: Oques Grasses.
0: Sí, sí, Oques Grasses. Senyor Illa, vostè va ser el concert, clar.
1: Jo vaig ser, perquè això és cultura catalana i això als joves els interessa, oi? Aleshores, vam anar.
0: Sí.
1: Tota la gent del govern vam anar. Molt interessant. Molt interessant.
0: Feia un any ja que tenien les entrades, vostè va estar a la cua virtual i tot plegat, senyor Illa, com jo, tothom, clar.
1: Jo 24 hores abans vaig dir, a mi em faria gràcia anar a Oques Grasses, sempre tinc cap problema.
0: Jo vaig 24 hores abans.
1: Sí, vaig pensar que tothom havia fet el mateix.
2: No, especialment.
3: Quin és el disc que més li ha agradat d'Oques Grasses, de tots els que ha fet?
1: Doncs hi ha l'últim que han fet.
0: L'últim? Que es diu...
1: Fruit d'Oques Grasses.
0: No, fruit del deliri.
1: Fruit del deliri, però aquest és l'últim.
3: Aquest és el bo, eh?
1: Sí.
0: No en té ni idea, no?
1: Ni idea.
3: Molt bé.
1: Som més de Rosaguia.
3: Sí, ja.
0: Anem a escoltar el senyor Illa, que va anar al concert d'Oques Grasses.
4: M'agrada molt Oques Grasses. Avui és un concert per no perdre's.
1: Per no perdre's.
4: Quatre estadis Montjuïc plens per acomiadar un grup que ha marcat la música catalana de les dues darreres dècades. La gent que estimo és la meva cançó preferida.
1: Aquesta
3: era, eh? Aquesta. Una mica la tòpica.
1: Sí. Bueno, és el que m'han passat, no?
3: Sí, sí.
1: És de dir això.
0: Com Rosalia. Vostè li van passar un d'això del que havia de dir de l'àlbum de Rosalia i ho va dir.
1: Ara no em facis dir perquè no me'n recordo.
0: No, però Oques Grasses el mateix.
1: La gent que estimo.
3: Doncs Salvador Illa també era a la grada i va penjar un vídeo resum del concert on se'l veu fent l'onada, se'l veu allà rodint, sí, donant-ho tot. Community Manager hauria tingut feina perquè no es veiés cap estelada en aquell vídeo. I també hi havia altres rostres coneguts.
0: Va en sèrio?
3: Sí, clar.
0: O sigui, el vídeo no es veu cap estelada.
3: Està ple d'estelades, l'estadi.
0: Però el vídeo d'Illa no es veu cap estelada.
1: No, això és molt fàcil. Això passa per l'intel·ligència artificial. Sí. Diu, canvia això per banderes de Catalunya normal.
0: Hi
3: havia altra gent, també, a rostres coneguts a casa nostra. Pep Guardiola també va anar-hi. Aitana Bonmatí, que se la va veure xerrant molt amigable amb l'Aitana Ocaña, d'Aitana a Aitana.
1: Perquè estaven juntes?
3: Estaven xerrant a la grada, una damunt de l'altra.
0: O sigui, l'Aitana també hi era.
3: Sí,
1: què vol dir una damunt de l'altra?
3: Bueno, una a la grada damunt de l'altra. Els seients. I qui no hi va faltar tampoc va ser Pau Cubarsí, que se'l va veure amb una colla d'amigatxos. Sí. Te n'adones de l'edat que tenen, perquè tots els amics són superpetits.
1: Són com de quart d'ESO.
3: Sí, o menys, o menys.
0: Com va anar Pau al concert d'Oques Grasses?
1: Superbé, a mi em van regalar les entrades al Ratoncito Pérez.
3: Ah, sí?
1: I aleshores, doncs, vaig trobar les entrades sota el coixí.
3: Té feina, amb les tins que tens.
1: I hi havia una per mi i una pel mic. I vaig anar amb el mic a portar la motxilla.
3: Que bé.
0: Que maco. Sí. Fabulós.
3: Vas poder saludar el Josep Montero, perquè li vas regalar una samarreta del Barça.
1: Sí, però em vaig posar supernerviós.
3: Clar, ell també va ser l'encarregat de produir l'Escut al Pit, aquest himne, i els dies havíeu conegut allà.
1: No, no, ja ens coneixíem i som superamics.
0: Bueno, tu vas passar molt bé, et vaig veure allà tot votant amb els amics i tot plegat.
1: Brutal, em va demanar entrar a Espo Bassa, però vaig dir que és que no em deixen de mi. No sé què li va preguntar. Jo vaig allà, em porto el meu pare i baixo el cotxe.
0: Jo no sé tu, Pau, però jo des de la tele, que jo vaig veure el concert de la tele, jo vaig veure que desafinava molt el tio. Vull dir, el
3: estava
0: Josep Montero...
3: Estava molt cansat, ja. Quart concert.
0: O sigui, de debò. Jo crec que les cançons d'Oques Grasses són molt altes, tan molt allò, mica de ningú, no sé què, i ell els concerts ho pateix.
3: Sobretot l'últim, que veies que feia cantar més al públic que no pas ell en certes ocasions, que el primer, per exemple, no ho va fer.
1: Bon
3: no li va caldre.
1: Eh?
3: Sí, però el quart ja no.
0: O anava per sota. Feia les cançons, en lloc de dir, jo què sé, serem ocells, feia, serem ocells.
1: Jo vaig veure, sí, que anava per sota.
0: Una octava per sota.
1: És que ell agafa la nota de manà.
0: Sí.
1: Aquesta forma de cantar, que només fa ell i manà.
0: Exactament.
1: I que és molt amunt.
0: És que fixeu-vos, mira. Tot és amunt. Sí! És molt difícil arribar.
1: Una octava per dalt de la
3: humanitat. Per això també tenia una coral darrere que l'ajudava molt.
0: Que l'ajudava, eh?
3: Això, sí, sí. I, de fet, l'últim concert el van retransmetre per la tele, per TV3 i per 2CAT.
0: Sí,
3: i va arrasar TV3, en aquest cas, amb un 23,2%, i la 2CAT amb un 2,9%, tot i que t'he de dir que la 2CAT se sentia molt millor.
0: El so era millor, eh?
3: Sí, tant.
0: Ah, val.
1: Hi ha molts vídeos de l'última cançó d'Oques Grasses, però ell va avisar, va dir, que sapigueu que aquesta és l'última, o no va dir?
3: No, ja t'ho imagines. Si
0: sort de tu, no
3: de
0: era?
3: Va,
1: sí, com t'ho imagines?
3: Van començar amb la gent que estimo, van fer una transició amb The Bonnish, que és una cançó que va fer el cor, bàsicament,
1: sí.
3: I van acabar amb la Sort de tu allà dalt, en aquell tingladu que van muntar al mig.
1: El concert em passa allò que vas aplaudint i torna a sortir una altra vegada.
0: Sí.
1: No saps mai quan és l'última.
3: Sí. Ah, això ho diu jo, eh?
0: Sí.
1: Bueno, és una litúrgia.
0: Exacte, això. això ho fa tothom, això.
5: Quan no, eh?
0: O sigui, això de marxar i tornar no ho van fer, eh?
3: No van fer gaires agraïments.
0: Ells van marxar, fora.
1: I artistes que ho diuen, fins i tot, aplaudiu molt fort, perquè sortim, tenim tres cançons més preparades.
0: Exactament.
3: El que feien fa molts anys era amagar-se darrere dels instruments.
0: Ah,
1: és que és molt petit, ell.
3: Com de risses.
0: Però porta una guitarra encara més petita. Bueno, doncs fins aquí, Oques Grasses. Un aplaudiment per la carrera i trajectòria d'Oques Grasses.
1: No, que tornaran.
0: I ara a jubilar-se, vinga.
6: Així, sí. Andorra. 96.0.
7: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
8: La selecció femenina de futbol va superar les Illes Feroe per 2-1 ahir a l'Estadi Nacional en la primera victòria de la seva història contra aquest rival. L'equip d'Albert Panadero suma així el 13è triomf de la seva trajectòria i torna a guanyar després de gairebé un any des del partit contra Gibraltar del 25 d'octubre del 2025. Tere Morató va obrir el marcador a la primera meitat i després de l'empat dels visitants, Maria de Cruz va aconseguir el gol decisiu. El resultat permet a les tricolors fer-se de la derrota per 0-5 de divendres passat. I 14 gimnastes del GAE Andorra s'han desplaçat a Bulgària per participar en l'Academic Cup and European Championship que se celebrarà de demà i fins diumenge. La delegació està formada per 14 joves gimnastes. I Quim Altés es va adjudicar la victòria en la categoria vermells de la prova del campionat d'Andorra de trial disputada a Escàs el cap de setmana. El pilot de la Federació Motociclista d'Andorra va acabar per davant de Valentí Cristina, segon, i Edgar García, tercer. En la categoria blaus, Xavier Cristina va aconseguir el triomf i es disputarà el títol amb Marc Font en l'última prova del campionat prevista a Vixassar.
7: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
9: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
7: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto... Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
10: Estàs escoltant Flashback Andorra.
11: Flashback, la ràdio musical del país. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com.
12: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
13: M'encanta el que escolto.
14: M'encanta el que llegeixo.
13: M'encanta interactuar.
14: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a flashandorra.com.
11: Ho tens tot per escoltar-nos en línia.
13: Veure notícies, estar al dia dels nostres esdeveniments.
14: I dels teus artistes preferits.
13: I contactar amb nosaltres quan vulguis.
14: flashandorra.com. Porta les teves emissores allà on siguis.
7: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. Flashback.

0: des de l'incendi d'un tren de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. La incidència en una ha afectat 33 trens a Renfe. A més de combois d'Irio i Ouigo, Renfe ha reprès parcialment la circulació de l'alta velocitat i els trens han pogut tornar a circular, tot i que el servei de moment es presta amb un tram de 25 quilòmetres de via única. D'altra banda, les quatre formacions polítiques del Front Ampli han acordat proposar Ada Colau com a candidat a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. El moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que l'exalcaldessa de Barcelona és, diuen, la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Alhora fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte. I tres motoristes han mort en aquest cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. La C-16 ha concentrat les principals retencions de l'operació tornada, amb aturades també a l'N-260, la C-17 i la C-14. Els esports. Avui torna la Champions. El Barça juga avui a les 9 del vespre al camp del Galatasaray. Hansi Flick no tindrà els lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Ronny Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin. En Lliga, aquest cap de setmana, el Barça va aconseguir una victòria per 3-0 contra el Getafe. L'Espanyol va empatar a 1 contra el Màlaga i a segona, el Sabadell va guanyar per 2-1 contra el Ceuta i el Girona també va empatar a 1 contra el Tenerife.
1: Gràcies, Paula.
2: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Starrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
3: Cada dia de 6 a 11, el Mateu i la mare que el va parir, a Flashback i amb Carles Pérez.

0: Des del matí, la mare que el va parir. Bon dia a tothom. A veure, una pregunta quasi bé retòrica, perquè segurament és així. Heu posat el nòrdic ja, no? El farciment, no?
1: La funda, no.
2: Una manta.
0: Bueno, la funda.
3: Sí.
0: O una manta, o...
3: No, una miqueta sí, una miqueta sí, tapat.
0: Val, però...
1: Sí, però hi ha el nòrdic i la funda.
3: Nòrdic encara no.
1: Posar la funda al nòrdic és una feinada, aleshores tu poses el nòrdic
0: per sobre.
1: Per si s'ha de treure.
0: Sí, estic d'acord.
1: Per si és d'anar i tornada.
0: És una temporada que ja fiques el nòrdic per damunt, per si...
1: Quan posa la funda és perquè això ja va de debò.
0: Ja va de debò, eh?
2: Encara no.
0: Ja va de debò. Bé, anem a posar la cançó Bye Bye Calor, que hem fet aquí al matí la mare que el va parir, i ho presento així perquè, bueno, esclar, és que la calor ja va de baixada.
1: Això s'ha acabat.
0: I a més, perquè amb aquesta cançó avui regalarem entrades dobles pel Halloween de Port Aventura.
4: Molt bé.
0: Escolteu la cançó i envieu una nota de veu cantant-la. Tan fàcil com això.
3: Ah, mira-la.
0: Vale? D'aquí 10 minutets, entre totes les notes de veu rebudes, n'escoltarem algunes i regalarem entrades per al Halloween de Port Aventura. Amb aquesta cançó, perquè, escolta, ja arriba el Halloween, arriba tot això que ja no fa calor.
1: Ja no fa calor.
2: Fa tardor.
0: Fa tardor, exacte. Ara. Bye, bye, calor. Oh.

ja està, sí senyor, bye, bye, calor. Ja està, sí senyor, bye, bye, calor. Jersei, jaqueteta, castanyes, moniatos, Endesa, més barat, mitjons de colors a la terrassa, estàs bé, el ventilador, cap al traster, els nens van al col·le, no tinc tant de gasto. Amb ratlla, el gaspatxo, el súper de nou i a Ferrero Rocher, en 4 dies, tortell de

0: Bye, bye, caló.
1: Sí, senyor.
0: Bye, bye, caló. La cançó de Bye, bye, caló, al matí la mare que el va parir. Envieu notes de veu cantant aquesta cançó, la que hem fet nosaltres al matí la mare que el va parir, i entreu al sorteig d'entrades pel Halloween de Port Aventura. De seguida les escoltem. Vinga.
2: Al matí la mare que el va parir. Andorra.
3: 96.0.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
8: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Ràdio Flashback Andorra. Els èxits primer a Flashback.

0: Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Com feu servir la intel·ligència artificial?
2: Ho expliquem, que tu li has posat un nom.
3: Ah, no, clar.
1: Té un nom, la teva IA.
3: Jo li dic Chati.
1: Pots dir-li alguna cosa a Chati, ara mateix en directe?
3: Hola, Chati, com estàs?
4: Hola, molt bé, gràcies.
2: Demana-li si es pot enamorar de tu.
3: Veus alguna possibilitat que t'enamoris de mi?
4: No.
0: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
5: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
1: Jo sé que ara hi haurà uns quants comercials d'aquesta casa que els ha començat a rajar el sang, a rajar el nas, els hi surt sang del nas.
0: Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Bruno Mars des de The Romantic, un disc excel·lent, sobretot si us agraden els sons més dels anys 70. Xalareu moltíssim amb aquest disc. Aquesta, evidentment, és la seva cançó més comercial, I Just Might, que coneixeu perfectament. Anem a regalar entrades pel Halloween de PortAventura World entre tots els que heu enviat notes de veu amb aquesta cançó del Matí la mare que el va parir.
1: Ja està, sí senyor, bye, bye, calor. Ja està, sí senyor, bye, bye, calor.
0: Bye, bye, calor. A veure com canta l'oient de programa.
2: Vinga, va.
3: Oh, que bé, ja ve el fred. Oh, que bé, ja ve el fred.
0: Bueno, està molt bé, la intro.
4: Bye, bye, calor. Ja està. Sí, senyor. Bye, bye, calor.
2: Molt bona actitud, de moment.
0: El veig més afinat que Josep Montero el dissabte, eh?
5: Sí. Ara, el rap no l'està fent ningú, eh?
0: No! A veure si algú s'atreveix amb el rap.
6: Ja està, sí senyor. Bye, bye, calor. Ja està, sí senyor. Bye, bye, calor.
2: És un altre flow.
0: Ha accelerat el tempo.
2: Sí, sí.
0: Ha accelerat el tempo.
5: Se li ha fet llarg. Sí.
0: Què més?
7: Hola, bon dia. Hola. A veure, aquí va la meva petita aportació.
0: Vinga.
7: Però...
0: Ui, tu estàs preparant
7: no
0: molt.
7: No me'n recordo gaire bé.
5: Què diu ara?
7: Seria algo així com... Ja està. Sí, senyor. Bye, bye, calor. Guardem el banyador i també el ventilador.
2: Bueno, bueno.
0: Bravo, bravo.
5: Aportació.
7: Toquen aquestes entrades.
0: Bravo, bravo,
7: vinga,
0: bravo.
7: Bon dia a tothom.
0: Bon adéu. Dia.
2: Bon dia, tu.
0: Ha fet lletra nova?
2: Sí,
0: és que millor
2: sí.
0: Que la nostra. Que és millor.
2: Ho ha col·locat diferent.
0: Ho millora, sí, senyor. Sí, senyor. Què més?
3: Ja està. Sí, senyor. Bye, bye, calor. Ja està. Sí, senyor. Bye, bye, calor. Bon dia, va parir.
0: Bon
3: vull
0: dia.
3: Vull entrar al sorteig sí. De les entrades a PortAventura.
0: Sí,
3: vinga.
2: Estem a res d'omplir quatre estadis olímpics,
8: sí,
2: Amb aquesta gent. Que teniu
8: sí.
2: A tocar.
0: Poca broma.
3: Ja està. Sí, senyor. Bye, bye, calor. Llenço el biquini i em poso els bitxons.
0: Uita-la.
2: Mira.
0: Uita-la. Amb aportació de lletra, sí, senyor.
2: Bé,
0: va, i un últim missatge.
3: Ja està. Sí, senyor. Bye, bye, calor. Ja està. Sí, senyor. Bye, bye, calor. Una abraçada, flashback.
0: Una abraçada.
2: Molt bé.
0: Gràcies a tots els que heu participat. Qui s'endú una jet les entrades per anar al Halloween de PortAventura?
8: La Noemí.
0: Noemí, enhorabona! Enhorabona, Noemí, te n'hi vas.

0: ja està, sí senyor, bye, bye, calor, ja està, sí senyor, bye, bye, calor.
1: Escoltes el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí...

0: Aquí teniu l'eslovaca Adela, que surt d'un programa de televisió que es va dir Dream Academy, del qual van sortir les Katsai, per exemple. Ella en carrera en solitari, amb aquesta cançó fabulosa i que sona des del matí la mare que el va parir, es diu Ain't in L.A. Sona Flashback. Bon dia, Mònica.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia, bon dia. Mira, t'estem felicitant des del matí la mare que el va parir, perquè és aniversari de bodes, no? 25 anys, no, Mònica?
1: Avui, sí, 25 anys. Sí, sí.
0: Bueno, doncs escolta'm, 25 anys amb la teva parella, aquesta trucada és per tu i per ell o per ella, així que una abraçada ben forta, ben forta, ben forta de part de tot l'equip del matí, la mare que el va parir, d'acord, Mònica?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu i que tinguis un gran dia, d'acord?
1: Merci, serà.
0: Adéu, maca.
2: Adéu.
0: I després d'aquesta celebració, això són les bodes de plata, no? 25 anys. Doncs escolta, anem a les tonto notícies. Notícies reals que semblen mentida. Comencem. Una parella passa una nit d'hotel a Mallorca amb un company de llit inesperat.
3: Això va passar el 3 d'octubre, una parella que se'n va anar a Mallorca i quan se'n van anar a dormir a l'hotel, en principi dormien tranquil·lament a la seva habitació, quan de sobte es van despertar i es van adonar a mitjanit que sentien alguna presència molt a prop
0: i no era ni el soroll
3: dels veïns, ni cap festa, res.
4: No pinta bé.
3: El que tenien al costat era un jove alemany de 20 anys que havia acabat el seu llit sense que ningú l'hagués convidat. Segons la Guàrdia Civil, el noi hauria entrat a l'habitació a través de la porta corredissa de la terrassa i un cop a dins s'hauria ficat dins del llit estirat al costat de la dona. La dona el va apartar i amb l'ajuda del seu marit el van treure de l'habitació i el van portar fins a recepció perquè anava completament begut. I el pitjor de tot és que, segons hauria explicat ell mateix en aquelles condicions, tot plegat formava part d'un repte que havien pactat amb els seus amics.
0: Amb els seus amics. És que no es pot estar tranquil per Mallorca. Connectem amb el Miquel Montoro. Miquel, hola.
5: Ai, que això a Mallorca, jo estic fart de veure això alemany. Jo sé que Sant Llorenç de Cardeixart és fora vila.
0: Sí.
5: I tot i així me'ls trobo aquí, jo s'ha sembrat que surten de sa terra com, com si fossin llumurgínies.
4: Ah, sí?
5: I que jo a vegades dic, això és una malherba, això què és? És un alemany. És un alemany que està sortint.
0: Doncs vigila, no te l'emportis amb el motocultor, eh?
5: A mi m'és igual.
0: Vale.
5: A veure, si sa sang és bona per sa cultiu, que no ho sé. A mi m'és igual. L'altre dia veia en Menut que estava menjant xucrut, dic, això és sa colmo. Sa colmo ja, eh? I ara ve que ve sa Oktoberfest.
0: Sí, home, i tant.
5: A mi anem sa beguts. Sí. I anem fins dalt de sa alcohol.
0: Totalment.
5: Fatal.
0: Ho hem d'eliminar, això.
5: Va, s'han de llevar.
0: Una abraçada, Miquel, a Mallorca. Següent tonto notícia. Un nen de 3 anys porta a l'escola una motxilla sospitosa amb una sorpresa molt perillosa.
3: Això va passar en un centre infantil als Estats Units. Un nen de 3 anys va treure de la motxilla una funda, però no era pas la funda de l'esmorzar, sinó que de la funda en va treure una pistola.
0: Hòstia!
3: Què dius? Una pistola carregada.
4: Carregada, eh?
3: No hi va haver cap ensurt, per sort, però la situació encara podria haver estat més greu perquè el nen va començar a passar-se entre els altres nens de la classe l'arma, com si fos una joguina, però per sort la professora se'n va adonar de seguida i els hi va retirar immediatament sense que hi hagués cap nen ferit. Però clar, com és que una arma carregada que va en una motxilla d'un nen de 3 anys? Perquè el seu pare era agent de policia a Detroit i, a més, la guarderia ara mateix ha donat la baixa de l'infant en qüestió i ha anunciat que començarà a revisar les motxilles de tots els alumnes com una mesura preventiva.
0: Però a la guarderia.
4: Però el nen quina culpa té, eh?
6: Bueno, és americano, así funciona.
3: N'ha d'aprendre.
4: Ja, però deja la placa i la pistola aquí, li han dit al nen.
6: Bueno, és un niño americano, bueno, que esté en la guarderia.
3: Que el seu pare controli les coses,
4: sí,
3: bàsicament.
4: Sí, però el nen, pobre.
6: Claro, pero ya sabéis que en América fue donde se descubrió el mando a distancia, donde se inventó.
4: Sí.
6: Y se inventó no porque hubiera un mando, sinó perquè alguien cogió una pistola i disparó directament al canal de televisió i canvió a distància.
4: El 3, pon el 3, pam.
6: Claro, pam, el 3.
0: I ja està, clar.
6: Així és com funciona.
0: El que tens més a mà és una pistola.
4: Perfecte.
0: Sí. I l'última, un camió a la zona franca amaga una càrrega de mercaderia robada.
3: Això va passar dimecres passat, on una patrulla de trànsit va detectar un accident entre un camió i un cotxe. Però quan els agents van tornar a comprovar què passava en aquella zona, la situació de cop havia canviat. Només hi quedava el camió tancat, senyalitzat amb una valisa i sense ningú a dins.
4: Ah,
3: com a mínim, això era una mica sospitós.
4: Valisa, eh?
3: Sí, van tenir el detall de posar-la.
4: Vale.
3: Els agents van localitzar el propietari del vehicle que havia llogat el camió al fugitiu i el propietari va voler deixar clar que desconeixia quina mercaderia transportava aquell camió. I aquí va arribar la sorpresa. Quan van obrir el vehicle, els agents van descobrir 750 pernils apilats a l'interior del camió.
0: Ojo, ojo.
3: Es va poder confirmar que els pernils havien sigut robats i que el propietari de la mercaderia ja n'havia denunciat la desaparició.
0: Fabulós. 750 pernils, eh?
3: Són molts.
0: Poca broma.
4: Hi ha uns calés aquí, eh?
3: Sí,
0: home,
3: i pesa molt, això. Hosti,
0: i
3: camió,
0: i tant, i tant.
4: Multiplica.
0: I tant. Anem a la Terrassa, com sempre, a aquesta hora, l'Home que brama.
2: Al matí, la mare que el va parir presenta l'Home que brama.
0: I és una tradició del matí, la mare que el va parir, bramar un missatge a Catalunya amb el nostre megàfon, que cada dia és més gran. Aquest també li donem pinso, no sé què passa, el semàfor. Va creixent, el semàfor, el megàfon.
7: Hola.
0: Va creixent i creixent. Hola, Marc, què tal?
7: Què dieu de semàfor, mare de Déu?
0: Escolta, va, ho tens a punt, això?
7: A puntíssim.
0: Doncs, Marc, quan vulguis, fot-li.
7: Catalunya! Quin cap de setmana més llarg que hem tingut, toques gràcies, i el dia de la Hispanidad. Hem viscut les dues realitats, mentre tots els catalans estaven pendents d'unes oques, els espanyols estaven pendents d'una cabra, perquè una altra cosa no, però queda clar que som d'espècies ben diferents.
0: Sí, senyor.
3: Això sí, claríssim.
0: Tota la raó. Gràcies, Marc.
7: Apa, va. M'han dit
0: que avui vens, m'he posat... Si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, apunta't això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra. El 17 d'octubre, actuació de Svetlana a la mítica sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs al sorteig per guanyar una entrada doble. Són els directes d'Estrella Damm 150. Celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Mira com sona això. Els teus preferits, és Svetlana.
3: M'encanten, són els millors. Em sentia tan sol i per fi surt el...
8: Soles tu i jo, soles tu i jo. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: Mi dia 3 de març de 1955.
8: I el número de la sort, el...
0: El 4.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Al matí. I la mare que el va parir.
9: I la mare que el va parir.
2: Amb Carles Pérez. Andorra.
10: 96.0. Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
11: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
10: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
11: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
10: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
12: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876-555. Consulta condicions.
13: Sempre, sempre al teu costat.
2: Flashback. Andorra.
10: 96.0.
2: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
14: Vol millorar la seva tarifa?
15: No.
14: Segur?
15: Sí.
14: Sí que la vol millorar.
15: Que no.
2: La trucada del pare que vol saber on ets.
14: On ets?
15: Aquí.
14: Aquí? Aquí on és?
15: Doncs aquí.
14: Ai.
2: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
14: Ei, tio, què fa?
2: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
16: Escolto Flashback.
2: Flashback, l'emissora que sents. A Ràdio Flashback, hi sonen totes.

0: sona Flashback és un èxit. Flashback.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La tornada de visitants després del pont festiu a Espanya va provocar ahir importants retencions a la xarxa viària andorrana. Les congestions van començar al matí en diversos punts del país, especialment entre Sant Julià de Lòria i la frontera espanyola. Al migdia, la cua de sortida va arribar a superar els 7 quilòmetres i s'estenia des de la rotonda de la Margineda fins a la Farga de Moles. Les retencions també van afectar les avingudes de Salou i Tarragona, així com altres trams de les carreteres generals. Parlem de FEDA i de la companyia francesa EDF, que han signat un acord a París per reforçar la cooperació energètica entre les dues empreses. El document signat pel cap de govern i president de FEDA, Xavier Espot, i el president director general de EDF, Bernard Fontana, busca garantir el subministrament elèctric, reduir l'impacte de les fluctuacions dels preus i avançar en la descarbonització. Un dels principals objectius és preparar la renovació del contracte de subministrament a llarg termini, que vença el 2029, amb un sistema més flexible que tingui en compte la demanda, la producció nacional i els preus del mercat. Fem referència a la CAS, que alertava ahir a la tarda d'una campanya d'SMS fraudulenta que utilitzen el nom de l'organisme per intentar obtenir dades personals. Els missatges avisen falsament que la targeta sanitària està a punt de caducar i ofereixen instruccions per renovar-la. Davant d'aquesta situació, la CAS recomana no obrir els enllaços, no compartir informació personal i esborrar els missatges. També demana als ciutadans que es posin en contacte amb l'organisme únicament a través dels canals oficials. A nivell demogràfic, la població al país ha arribat als 90.122 habitants a 30 de setembre, segons dades d'estadística, una xifra que representa un increment del 1,7% respecte al mateix mes de l'any passat, amb 1.473 residents més. I tres apunts ràpids, destacar la Fira d'Andorra la Vella, que celebrarà la 47a edició del 23 al 25 d'octubre, amb 193 expositors i un pressupost de 600.000 euros. A Canillo s'ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la castanyada i Halloween del 30 d'octubre a l'1 de novembre. Serà el Càmping Pla. La programació començarà el divendres 30 d'octubre a les 4 de la tarda, amb una experiència immersiva de realitat virtual basada en els monstres clàssics del cinema dels anys 80. I Ordino acollirà els dies 7 i 8 de novembre la 34a Mostra Gastronòmica d'Andorra i Pirineus amb la participació d'una vintena de restaurants i per primera vegada d'un establiment francès. El centre de congressos serà l'escenari de les degustacions, mentre que a la plaça Major d'Ordino es reunirà un mercat de productes de proximitat, tallers i altres activitats. Enguany, aquesta casa, el Gourflage Andorra, també tindrà una participació destacada amb una proposta prevista per al dissabte 7 de novembre al migdia a la plaça Major.
2: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Ràdio Flashback Andorra.

0: el gran Elvis Crespo fent-li el featuring. Hola, Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i felicitats. Mira, truquem des de Ràdio Flashback de part de la Sílvia, la teva amiga i companya inseparable de gimnàs, que et felicita i diu que feu un molt bon equip.
1: Ostres, moltes gràcies. Vale.
0: Que feu gimnàs normal o d'aquest tipus crossfit? I...
1: Fem Hyrox.
2: Sí, sona molt bé, això, eh?
0: És tipus crossfit, no es pot dir crossfit. Crossfit és una marca registrada, però és aquest rotllo de nau.
3: Quina diferència entre el Hyrox i el crossfit?
1: És el crossfit actual, el Hyrox.
3: Però, per exemple, un exercici de Hyrox normal, què seria?
1: Pues un entrenament amb moltes peses, amb molta força, una hora de gimnàs.
3: Val,
1: per posar-te ben fort.
3: El que es feia als anys 70, vaja.
0: I entre exercici i exercici, l'Hyrox aquest, heu de córrer o no? Perquè crec que n'hi ha un que es corre, eh?
1: Sí, sí. Quan competeixes, sí, s'ha de córrer almenys 8 quilòmetres. El que passa que nosaltres, entre prova i prova, estem entrenant la llengua.
4: Que en los gimnasios se liga mogollón.
0: No, que parlen molt.
1: Que parlem molt, no és de lligar, home, és de parlar.
2: No és de lligar, mare de Déu.
4: Todos sudados, todos musculosos,
0: claro.
2: Els últims cops que havia anat al gimnàs semblava un desfile de modelos, però de modelitos.
4: Perquè
2: tothom va com un
5: pinzell.
1: Això és veritat, això és veritat. Si vols anar a lligar i al gym, tothom va de punto en blanco.
4: Jo l'he
1: dit hasta la nit de festa.
4: Además, Hyrox suena a una ETS. Total. He cogido un Hyrox.
0: Bueno, Sara, que tingues un gran dia.
1: Moltíssimes gràcies, eh?
0: Adéu, maca. Adéu, Sara.
1: Adéu-siau.
0: Són les 9:08 minuts. Una abraçada als box que ens tinguin posat Flashback de tant en tant. Saps? Hi ha molts box d'aquests. Tu vas i tots són box d'aquests, ja, eh?
2: Sí. Més xumba-xumba, no?
0: Sí, també és veritat.
3: Jo tinc un al costat de casa que és tot de vidre i llavors veus la gent patint des del carrer.
0: Tot el rato patint.
3: Que a mi em faria vergonya que em
5: veiessin. A mi també.
3: Jo prefereixo que no em vegi
2: ningú. Està bé perquè et veuen i tu vas pensant en el que passa per davant.
3: Però si,
2: jo estic aquí fent...
3: Però jo no ho vull fer, però si, per exemple, em sec davant i me'ls estic mirant una hora...
2: Bueno, clar, és que...
5: No, i que no llueixes bé quan fas esport.
3: No,
5: és la millor opció de teva.
0: Bueno, són les 9:08 minuts. Anem a la inspiració o plagi d'avui, a veure...
6: Al matí, la mare que el va parir ja fa molt de temps que ens fem la mateixa pregunta. Inspiració o plagi?
0: I avui una secció diferent del que

0: que hem fet fins ara. Fins ara el que miràvem era la música. Avui mirarem la lletra.
1: Ah.
0: Perquè això corre per internet, eh? Va arribar per internet, ens va arribar a Naget per internet i tal, un vídeo. I ja us dic ara que no és la primera secció que farem d'aquests dos artistes juntament. Opa. Estic parlant de... Atenció, eh? Bob Dylan.
2: Epa. Ui.
0: Amb una cançó que es diu Is Your Love in Vain, de l'àlbum Street Legal, 1978. I, per altra banda, la Ludwig van. Amb la cançó El teu amor, que és de l'últim disc.
1: Tenen a Dylan com a referent, això. Sí. Ja ho sabem, és així.
0: Una cosa que tinguis a Dylan com a referent.
1: Bueno.
0: I l'altra és que calquis la cançó. Atenció, perquè hem agafat passatges de les dues lletres de les dues cançons.
3: La lletra, anem avui.
0: La lletra. La música no té cap semblança i tal, però la lletra...
1: No has posat aquest anglès.
0: Exacte. Us llegeixo trossos de, primer, de Bob Dylan i després de la Ludwig, val?
1: Vale, comences per Bob Dylan, eh?
0: Començo per Bob Dylan. Bob Dylan deia... M'estimes o només em mostres bona voluntat? Em necessites o només sents culpabilitat? I la Ludwig van deien... De debò m'estimes o ho dius perquè ho has de dir? És veritat que em necessites o és que et sents en deute amb mi?
1: Hosti, nano.
0: Anem a un altre passatge.
3: Bueno, Bob Dylan... Ho has de rimar en català, eh?
0: Bueno, sí.
4: No és fàcil, no? No és fàcil copiar.
3: Fes-ho tu.
0: Dins la mateixa cançó, Bob Dylan diu... Podré comptar amb tu o el teu amor és en va? La Ludwig diu, et puc prendre la paraula que hi seràs si em fas falta o per què vull el teu amor? Mm. O sigui, si us hi fixeu els versos, parlen exactament del mateix.
4: Sí, explica el mateix.
0: Un altre vers. Quan sóc a la foscor, per què hi irroms? Això diu Dylan. Coneixes el meu món o m'he d'explicar? I la Ludwig diu, saps que si vens un dia fosc no penso baixar-te a obrir? Que el que guardo per mi, en el fons, ho guardo només per mi. Fixeu-vos que diuen exactament el mateix en cada vers.
1: Sí.
0: I finalment, l'últim vers que he trobat d'aquesta cançó diu, d'acord, m'arriscaré, m'enamoraré de tu, això ho diu Dylan. Si sóc un neci, pots quedar-te la nit i també el matí. I la Ludwig diu, bé, d'acord, ja m'he decidit, m'enamoraré de tu.
3: Hòstia.
0: Pots quedar-te tota la nit, no ens molestarà ningú. Fixeu-vos que... Jo aquí us ho deixo. Això està corrent per internet i no és la primera cançó de Bob Dylan i la Ludwig que diuen exactament el mateix vers per vers, amb diferents paraules, si vosaltres
4: voleu. Sí, sí.
3: Però aquesta nova modalitat és curiosa, de copiar la lletra.
0: Sí,
3: perquè la música no, en principi.
0: Perquè tu pots copiar la temàtica d'una cançó.
3: Sí.
4: El que passa és l'amor, un desamor, bueno, és una mica tot el mateix.
0: Exactament. El que passa que quan vas vers a vers, la cosa ja canta una miqueta. Què us sembla, inspiració o plagi?
4: És com una inspiració molt evident.
1: No.
0: El Mau diu plagi, potser?
1: A mi em sembla un prompt. És a dir, tu li poses la lletra de Dylan al ChatGPT i dius, tradueix i que rimi. Sí. I el que surt és això.
0: Sí.
4: És un plagi adaptat.
1: Plagi adaptat.
3: És una adaptació moderna.
4: Sí. A la catalana, aquesta romàntica...
0: És que hi ha un moment que Dylan diu, d'acord, m'arriscaré, m'enamoraré de tu.
1: Sí.
0: I la Ludwig diu, bé, d'acord, ja m'he decidit, m'enamoraré de tu.
4: Sí. Clar, això potser sí que és...
0: Saps?
3: Inspiració molt grossa.
0: És una inspiració molt grossa.
3: Sí, molt grossa.
0: Molt bé. Bueno, tenim aquí l'Aldo, el nostre expert digital d'avui.
1: Està pensant molt fort.
0: Aldo, tu què penses?
3: Està calculant. S'ha fet mal?
5: Inspiració. Molt forta.
0: La inspiració, sí.
5: Sí, els hi compro.
0: Sí?
3: Van ficar la lletra al Google Translate i van dir, bueno, sí, dic, vale.
0: És probable que això passi en moltes altres cançons. És el que té l'anglès, que aquí l'entenem d'aquella manera. Llavors,
1: els han pillat.
0: Sí, aquí els han pillat. I no és la primera cançó, eh? Vull dir, hi ha molts vídeos que parlen d'unes quantes cançons de la Ludwig i Bob Dylan. En qualsevol cas, la Ludwig crec que té el passe VIP de la secció d'inspiració plagi, eh?
1: Sí. Bueno, és que potser els hauríem de trucar, que ara hi expliquin els dies una mica un resum.
0: Una miqueta sí. Són les 9:13.
6: Matí i la mare que el va parir. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs des d'ara no hi ha cap incidència a destacar i per tant es transita amb normalitat a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ràdio Flashback Andorra.
9: Sempre escolto Ràdio Flashback.
2: Ràdio Flashback.
10: Un èxit. Un èxit. Rere l'altre.
2: Flashback.
11: Andorra 96.0. Flashback.
12: Torna l'Octoberfest d'Anyós Park.
13: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
12: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
13: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
12: Octoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
14: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
15: M'encanta el que escolto.
16: M'encanta el que llegeixo.
15: M'encanta interactuar.
16: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a FlaixAndorra.com.
17: Ho tens tot per escoltar-nos en línia.
15: Veure notícies, estar al dia dels nostres esdeveniments.
16: I dels teus artistes preferits.
15: I contactar amb nosaltres quan vulguis.
16: FlaixAndorra.com. Porta les teves emissores allà on siguis.

0: les que farem sonar aquest diumenge a Bítam, que és un poble del Baix Ebre on estarem punxant el gran Germán i jo. Bueno, de fet, jo punxaré el Germán, no. Aquí està el tema, estarà fent el seu...
1: Els llaves.
0: Exacte. Festa fantrac, us esperem a tots. Dit això, comencem la secció ara que els nens ja no ens escolten. Entre tots els que participeu enviant whatsapps, ara us plantegem la pregunta d'avui, sortegem un lot de 24 brics de llet de la cooperativa lletera Campllong, que és una cooperativa real de proximitat que cuida el territori i el benestar animal. 24 brics de llet de la cooperativa lletera Campllong. I el tema d'avui té a veure amb una obra, Naget, que vas anar a veure fa un parell de setmanes a Barcelona.
2: Sí, a l'Espai Texas, que es diu Després de nosaltres, i és una obra que et planteja la pregunta... Es pot ser amic d'un ex?
0: Que és aquesta la pregunta, eh?
2: Exacte.
0: Ja la podeu respondre per WhatsApp, eh?
2: El que preguntem als oients, aquesta obra de teatre parlava d'una parella que ho va deixar fa un any i que es van fer una promesa que era no perdre el vincle.
1: Oh, llavors, que clar, mal!
2: Al cap d'un any es torna a retrobar. Normalment, és veritat que no es porta al mateix ritme a l'hora de superar algú.
1: Bueno, com te saludes.
2: O pot ser l'ex que ja t'ha superat i vol que sigueu amics i vol que feu tot, i l'altre que encara està de dir que jo encara no estic preparat per ser amics.
3: Si hi ha noves parelles pel mig, encara és més difícil.
2: En aquest cas,
3: això.
2: N'hi havia. Llavors, clar, ja es lia una mica tot. I la pregunta que feien és com és possible continuar estimant-se després d'haver estat enamorat d'algú?
0: Per tant, la pregunta és ben fàcil. Com... O sigui, es pot ser amics d'un ex o d'una ex, o no?
3: O si ho sou, potser.
0: Si ho sou,
4: Manteniu el vincle.
0: Manteniu el vincle?
4: ¿Qué quiere decir eso exactamente, mantener el vincle?
2: Tenir una relació...
4: Sí, claro, pero sin los novios nuevos, ¿no? O sea, quedamos nosotros dos solos...
0: És que depèn del... Jo crec que depèn del temps que hagi passat, però...
4: Ja, bueno, però...
3: És notícia d'aquest cap de setmana, el Tobey Maguire, que és l'Spiderman...
4: Spiderman, sí.
3: Ha estat el mestre de cerimònies qui ha casat la seva ex-dona amb el nou marit.
0: Ah, carai.
4: Que bé.
3: Sí, sí, a la mateixa illa on es van casar ells, també. Hòstia, canvia de lloc, filla meva, però bueno.
0: Clar, però fixa't, ja ha passat molt de temps, no, m'imagino.
2: Són molt amics.
3: No sé quant temps, però sí, diuen que són molt, molt amics, que tenen una amistat molt profunda.
2: També depèn de si hi ha fills pel mig.
3: Sí, un parell de fills que es veu que es porten superbé, però... No sé, casar la teva ex-dona.
0: Estem parlant d'amic, amic, eh? Una cosa que et portis bé, normal i tal...
3: Però són millors amics.
0: Que són millors amics.
3: Els ex.
0: Vale, vale.
3: Molt difícil.
0: No ho sé, què n'opineu? 628-414-029. Es pot ser amics d'un ex o d'una ex?
5: Bon dia. No.
3: Ja està.
2: Ja està.
0: Aquesta era la resposta. És fantàstic. És fantàstic. Ras i curt. Jo és que estic amb ell. Jo també ho penso. Jo crec que no es pot ser amic d'un ex. A no ser que passi molt de temps i després ja es veurà, però el que planteja l'obra de teatre que és, vale, tallem, proseguim i tal, jo crec que és que això...
1: La primera cosa, el vincle, quan hi ha fills pel mig, que el vincle és inevitable.
0: Bueno, això sí.
1: I és. T'has d'anar quedant, has de dir coses logístiques, però una altra cosa és anar quedant tu i jo per plaer.
0: Perquè sí, exactament.
2: I explicar-nos què tal, com et va la vida, com va la vida... Jo ja tinc altres
1: vincles. D'anem al cinema.
3: Una cosa és portar-se bé, no? I l'altra és fer plans plegats, és raro.
1: Ara, ara.
0: Anem amb més missatges.
6: Jo crec que es pot ser si abans de la relació éreu amics de veritat.
0: Bueno, bueno.
6: És a dir, amb amors d'adolescència, principalment, després passa aquesta etapa i pots seguir sent amic perquè ja eres amic prèviament. Mm. Però amb relacions més adultes, jo crec que no, perquè hi ha massa pel mig. Ho veig molt a les aules, jo soc mestra, amb els pares, sí, ho portarem superbé, anirem a fer excursions junts, no sé què. Això dura un mes.
4: Un mes.
0: Un mes.
2: Dura un mes.
4: A part, com li dices a tu pareja, voy a quedar con mi ex para ir a cenar, como ya éramos amigos antes,
2: no,
4: claro, y te dice, ah, claro, siendo amigos antes no hay ningún problema. Pues claro, no tiene sentido.
3: És difícil, eh?
0: Sí. Muy difícil. Jo crec que és molt difícil, per no dir impossible.
7: Ei, bon dia, família. Res, tu, que no us enganyin, no existeix l'amistat després d'una relació. És tot molt maco, primer sí, som molt amics fins que apareix una tercera persona, sigui per part d'ell o sigui per part d'ella. No existeix. A veure, pot haver-hi un cas aïllat entre mil, però que va, és impossible, és impossible, perquè al final, quina amistat vols tenir amb aquella persona si no vols, ja no vols saber res d'ella? Vull dir, no, no té sentit.
0: Per tant, no, eh?
3: És que s'ha d'acabar com molt, molt net.
2: No, és depèn del final. És que tot depèn del final.
3: Clar, clar.
2: Sempre.
3: Perquè si hi ha una persona que vol seguir l'altra no, això ja està brut.
0: Sí, totalment.
3: I llavors, clar, refer l'amistat a través d'això és complicat.
0: I a més hi ha confusions després.
2: Bueno, clar, clar. Sí, anar-te veient, sí, et tornes encarinyat, confons.
3: I el que deia l'oient, quan apareix la tercera persona, sigui en qualsevol dels dos, és com ja...
2: No vull saber.
0: Clar, per això. Anem a posar, precisament aquesta cançó, es diu Michiko, amb Jason Derulo. I de seguida més opinions, a veure què diu la gent.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
3: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
2: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
4: Estàs escoltant Flashback Andorra.
5: Flashback, on neixen els èxits.
6: Segueix-nos també en línia a flashandorra.com.

0: marcar.
1: Jo explicaré el cas de la meva amiga i veïna, Yolanda, que estava tallant patates amb la mandolina i, a part de la patata, es va dur un trosset de ditet de lo que és la yema, digamos.
2: Però si això fas amb tots els dits, pots robar el que vulguis.
3: Això és
0: veritat. El matí, la mare que el va parir. A Flashback.
4: Andorra. Flashback. 96.0.
0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Flashback.
5: Bon dia, són 9:45. Gairebé 13.000 passatgers han estat afectats per retards i cancel·lacions després de l'incendi d'un tren de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Renfe ha reprès parcialment la circulació de l'alta velocitat i els trens han pogut tornar a circular, tot i que el servei de moment es presta amb un tram de 25 quilòmetres de via única. També en mobilitat, ara a casa nostra, aquest matí es registren retards a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. Es tracta de demores que poden superar els 25 minuts. La incidència és conseqüència d'un acte vandàlic que s'ha produït al pas a nivell de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. I en política, les quatre formacions polítiques del Front Ampli han acordat proposar de Colau com a candidat a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. El moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Els Comuns han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que l'exalcaldessa de Barcelona, diuen, és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Els esports. Avui torna la Champions. El Barça juga avui a les 9 del vespre al camp del Galatasaray. Hansi Flick no tindrà els lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Roni Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin. En Lliga, aquest cap de setmana, el Barça va aconseguir una victòria per 3-0 contra el Getafe. L'Espanyol va empatar a 1 contra el Màlaga i a segona, el Sabadell va guanyar per 2-1 contra el Ceuta i el Girona també va empatar a 1 contra el Tenerife.
2: Gràcies, Paula.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així.
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.

0: Corona. Corona feia la versió original l'any 95 de Rhythm of the Night. Baby, the night's like fuego. J Balvin i Black Eyed Peas la remesclaven bastants anys després amb aquesta cançó que es diu Ritmo. Dos quarts de 5 minuts de 10. Puja als trens turístics d'FGC i activa el teu passaport Turistren, un passaport digital per descobrir el cremallera i els funiculars de Montserrat, el cremallera de Núria, el tren dels llacs i el tren del ciment, amb descomptes de fins al 20% a mesura que sumes trajectes. I si els completes tots quatre abans de finals de 2027, tindràs premi. Tota la informació, turistren.cat/passaport. turistren.cat/passaport. Avui a la secció, ara que els nens ja no ens escolten, us preguntem si podeu ser amics o no del vostre o de la vostra ex. Què n'opineu? 628-414-029.
1: Bon dia. Doncs sí, sí que es pot ser. És una mica difícil, però també depèn de la persona. Jo sí, tinc un ex amb el qual sóc amic. I vaig a buscar bolets amb ell,
2: Sí,
1: és veritat que vivim en pobles diferents i ell està bastant lluny, però quan baixa per la zona doncs ens veiem i ens posem al dia, ens expliquem les històries i tal. I va costar, però al principi va costar, però un cop la relació sana i cadascú refà la seva vida i tal, doncs es pot.
3: Sóc una taire i no et diré una...
0: I ara que arriba l'època de bolets, doncs...
2: Tu vas allà,
4: es trobaran molt.
0: Exactament.
2: Vas al cotxe, perquè és un lloc tranquil. Ah,
4: sí, que no hi ha ningú.
2: A prop d'un bosc.
5: Van a buscar bolets i en comptes de tallar, arrenquen.
2: Sí, bastant.
5: No?
0: Tallar ja van tallar el seu dia.
5: I van tallar, sí, ara, ara arrenquen.
0: Veus.
2: Si estell sempre arriba buit, hosti.
0: Sí. Mai troben res, tu. Mai troben res.
2: Bueno.
0: Què més?
6: Hola, flashback, bon dia. Pues tot depèn de com hagi estat el deixar-ho. En el meu cas, no sóc amiga de cap ex meu, perquè els que he tingut m'han fet a mi les putadetes i la cosa ha quedat una mica malament i ha sigut molt difícil, i tot i que hagi estat de veritat fins que s'ha acabat, vull dir que en realitat us heu estimat, després és molt complicat perquè, bueno, tens molt de dolor i, bueno, et queda aquesta cosa de que la persona s'ha portat molt malament amb tu. I ja està. I, bueno, i en algun altre cas vaig ser jo la que no vaig estar gaire encertada.
5: Ah,
6: per tant, jo crec que tot depèn de com hagi estat el tema de deixar-ho. I llavors hi ha possibilitat de potser continuar pues, estimant-se d'una altra manera.
0: En qualsevol cas, això que exposàvem abans de l'obra de teatre que pactaven, no? Ho deixem, sí, però seguirem sent amics. Jo és el que realment és el que no veig, el que es pugui fer, perquè sempre hi ha un que tira més que l'altre. Mai ho deixeu els dos en el mateix punt.
4: Clar, i per què vols fer un cafè després d'un any? Sí. Si el vols fer per alguna
0: cosa. Mira, bona pregunta.
4: De cafès en pots fer molta gent.
2: Però mira,
4: de veure què fa, a veure com està... No,
2: però
4: és que no.
2: Però
4: veure, és molt perillós.
5: Es suposa que és una persona que et cau bé, per això veu estar junts.
4: Però que és molt perillós desbloquejar això, perquè és que no.
5: Ja, però aquesta pregunta es pot aplicar a qualsevol amic. A una amistat amb algú que t'agrada, què en treus d'anar a fer?
4: Però no has decidit que ja ho deixeu, amb aquesta amistat, que deixeu de ser amics. I després tornem a veure si podem tornar a ser amics. No.
0: Com es passa de fer-te un pico a fer-te dos petons? És raríssim.
4: És que no, allò de les salutacions...
0: És raro. O l'abraçada, no? L'abraçada, sí, que sempre
4: és... El marxar, no? En aquell portal, t'acompanyo a casa...
2: T'acompanyo a casa i ja està, eh?
0: I allò, carinyo, ai, perdona.
4: Clar. Com l'has de parlar, aquesta persona?
2: Un cop al cul, dius, home, ara ja no.
5: I comencen amb els tan recordes. Tan recordes?
2: Sí.
5: Ai. Això és perillosíssim.
7: Bon dia, Fesbequeros.
0: Hola, què passa?
7: La resposta seria que depèn de la toxicitat de l'altra parella. Tinc amics que s'han separat i es porten de conya i cadascú té la seva parella, i una sí, una altra no. I tinc, també conec una altra que el nivell de toxicitat és tan alta que quan veu el nano amb una altra noia, el denuncia, li fota problemes...
2: Ui.
7: I el nano li ha fotut hasta una ordre d'alejamiento.
0: Carai, què dius ara?
7: Bueno. O sea que depèn de la toxicitat. Vinga, que tingui un bon dia.
5: És que és una paraula complicada, eh?
4: Sí.
0: Mira que segur que és interessantíssim el que ha dit aquest oient, però hosti, tu, la toxicitat.
2: Depèn de com de tòxic sigui l'altre.
0: Exactament.
5: Sí, és l'argument central de del seu missatge.
0: Exactament. Què més?
8: Hola, bon dia. A la pregunta, sí, jo crec que sí. Sí que es pot, de fet, a mi m'ha passat. Però és això, s'ha de ser, que he sentit una noia que ho deia, s'ha de ser molt amic primer, amics de... bueno, bon rotllo i tal, i després suficientment madurs per ser capaç de ser amics i bueno, i ser amics amb les parelles no és de cada cap de setmana, però es pot ser amic perfectament si ets una persona madura, adulta i bueno, i saps les coses que on han d'estar, cada cosa al seu lloc. O sigui que jo crec que sí que es pot. O sigui que es pot sense problemes si tu trobes després la persona. I si allò no funcionava i trobes la persona que toca. Vinga, un petó, adéu.
0: Clar, al cap dels anys, bueno, tot és més fàcil. Sí. I si sorgeix?
2: Però la teoria és molt fàcil, no?
4: Clar.
2: No, cadascú col·loca les seves coses, ja s'ha parlat, bueno, no sé què.
4: No et confonguis.
2: Però tu, clar, quan veus l'ex amb un altre xicot o xicota, és com, hosti.
0: Aquesta és la mostra de si ho has superat o no.
4: No, també depèn de si tu tens algú altre o no.
2: Ja, però igualment tu tens algú i veus l'altre i dius, merda. Saps?
0: Sí, però...
4: Depèn de si has sigut deixat o l'has deixat,
2: bueno,
4: també.
2: Clar, també.
0: Clar. Però pots tenir bon rotllo, però és el que deia abans la Najet. Amb la quantitat de gent i amics que segurament hi ha, per què has d'anar a fixar-te en el teu ex?
2: Però un cafè encara. El tema és si és una amistat de recurrent, no? De la que se'n van a buscar bolets, se'n van al cinema... Això és una mica raro, potser.
4: O grups d'amics, que formàveu part del mateix grup d'amics. Us feu nòvios... Us separeu, què passa amb aquest grup d'amics?
5: Però grup d'amics... I a més, cuidado amb el cafè, perquè quan tu vas a buscar bolets, pots dir que l'excusa és... O sigui, que la realitat és que se li dona molt bé buscar bolets.
0: Ja va,
5: No, a veure, no torno amb rovellons.
2: No ho faig servir, això,
5: No, però anar a fer un cafè, vas per parlar amb la persona. No hi ha altre interès, perquè no és pel cafè.
2: Puc entendre. Si tu has tingut una relació amb aquella persona molts anys, de dir, escolta, fem un cafè perquè vull saber com li va la vida, com estan els seus pares...
5: Què vols saber com li va la vida?
2: Perquè si hi ha bona relació no passa res. El tema és si és una cosa de cada cap de setmana fem coses junts.
0: Ja, clar.
2: Això és raro.
0: Bé. Bueno, opineu, es pot ser amics d'un ex o d'un ex 628-414-029. All right.

0: matí i la mare que el va parir. A Flashback. Flashback. Andorra.
1: 96.0. Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
0: Sintonitza la freqüència de l'èxit.
4: A Flashback posen la millor música.
5: Jo sempre porto Radio Flashback.
6: A la feina posem Flashback tot el dia.
7: Després d'una cançó, ve una altra encara millor.
6: Aquesta cançó és boníssima.
0: Flashback. Radio Flashback Andorra.
8: Flashback. Flashback. Swish, swish, swish.

0: Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vostè m'està reconeixent que això que han fet, que és posar entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, és una estafa.
2: No. Això és only audio.
3: Only audio,
2: home,
3: sí.
2: Això és gràcies a vosaltres, al matí la mare que va parir, jo soc oient des de fa molts anys.
3: Sí.
2: I un dia, me'n recordo que us vaig venir a veure en directe,
3: sí,
2: i dic, hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
3: Què diu?
2: No, és broma.
3: Ah, vale.
2: No us he escoltat mai.
0: Al matí la mare que el va parir. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.
0: Al matí la mare que el va

0: número 1 de la setmana, flamant número 1 de la setmana per l'Skatshai i aquesta cançó que es diu Animal. Amigues i amics, per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona a Catalunya. Serà aquest cap de setmana, del 16 al 18 d'octubre. Viuen en directe els pilots i els cotxes de les mítiques 24 hores de Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. Circuitcat.com, FIA WEC a Barcelona. La resistència no té límits. Recorda, entrades a circuitcat.com per aquest mateix cap de setmana. I avui a la secció Ara que els nens ja no ens escolten, es pot ser amics del teu ex o de la teva ex? 628-414-029.
1: Bon dia a tothom. I tant que es pot ser amic. A més, és molt maco quan 20 anys després et diuen, ostres, això no era un problema, això era la teva essència.
0: Carai, tu, com
2: a frase. Ho deixa aquí.
0: Però si li hagués dit 20 anys abans, potser sí, no haguessin tallat, no?
3: Com essència. Això de ser un desastre, potser abans era un problema de...
0: Tio, clar, quan no ho tens, potser ho valores una mica.
4: És una crítica com molt forta, no? O sigui, el que ens va passar no és un problema, sinó que és que tu ets així.
0: Tu ets així,
2: és un tros de merda.
0: Sí. Sí, clar, potser l'essència és lamentable.
4: L'essència és insuportable.
0: Exactament.
2: Un psicòpata, ets un psicòpata, no et puc canviar-te jo.
4: És que no sé si ho entès, aquest
5: oient. Hola, bon dia, Flashback. Doncs jo em penso que sí. Mira, en el meu cas, jo tinc dos ex que són precisament els meus dos millors amics.
0: Ullo.
5: I crec que com a amistat, única. Bueno, no té res a veure que en el seu moment com a parella no funcionés el tema, però en qüestió d'amistat, doncs, és nivell superior.
0: És un cas inèdit, aquest, però, segurament,
2: sí.
0: Eh?
2: Però a més, poden fer una trobada als tres, perquè seria molt divertida.
3: Pot
2: no?
3: ser, sí.
2: I amb la parella actual, ja, vinga, va.
3: Ja està, però la gent jo crec que està destinada a ser o amic o a ser parella.
2: Val.
3: Saps? Llavors potser aquella persona era amic, van provar de parella, però no estaves destinat a ser parella. Per tant, al final eres un amic. Ho han descobert més tard.
4: Però imagina que tens una cita amb aquesta noia i et diu que sàpigues ja d'entrada, dic que jo tinc una gran amistat amb els meus dos ex. Tu això com ho gestiones?
2: Bueno, ja saps que tu també la tindràs després.
3: Exacte.
4: Des de la menjança, doncs.
3: Sí.
4: Jo també. Està ben pensat. No?
6: Hola, bon dia, Flashback. Jo, en el que te dije, aviam vaig ser jo la que vaig deixar, la relació, després de 33 anys plegats. T'asseguro que se me'n fot amb qui vagi o deixi d'anar. Vale? Jo sóc feliç amb la meva vida i tira que te vas.
0: Ha quedat clar el missatge, eh?
2: Crec que són molt amics, ara.
3: Sí, també queden per fer cafè.
0: A més, mola molt que diu en el que te dije.
3: El que te dije.
0: Per referir-se a l'ex, el que te dije.
2: 33 anys, eh?
0: M'encanta.
2: El que te dije.
3: Hòstia.
0: Déu-n'hi-do.
7: Bon dia, guapos. Jo penso que sí, però amb matisos. És a dir, és el que dieu. Al principi d'una relació, quan acabes de tallar, evidentment no pots ser amic d'aquella persona, perquè al final un dels dos té sentiments per l'altre. Llavors, és com molt complicat i com que et fas mal a tu mateix. Ara, jo, per exemple, sóc amic de la... Bueno, amic, a veure, tampoc ens veiem cada dia i tal, ni fa molt... O sigui, fa molt que no ens veiem, de fet, però puc parlar amb la meva total normalitat i, bueno, clar, evidentment, sí que hauria de passar molt de temps, però no, al principi, quan ho vam deixar, no la volia ni veure, per exemple.
0: Clar. Qüestió de temps.
2: Normal,
0: s'ha d'esperar una miqueta de temps.
2: Has digerit,
0: exacte.
2: Cosa.
0: Parlant de digerir, entre tots els que m'han enviat missatges, qui s'endú el pack de 24 brics de llet de les cooperatives lleteres Camp Llong?
3: El Sergio.
0: Molt bé, Sergio, un aplaudiment pel Sergio. Escolta, té llet per avorrir. 954, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beats.
8: Al matí, la mare que el va parir.

0: Saps quan consumeixes més energia? Amb l'app Feda i tu, consulta el teu consum mensual, diari i fins i tot horari. I descobreix el que representa en euros i en CO2. Descobreix com i quan consumeixes. Identifica els teus hàbits i pren decisions per estalviar energia. Feda i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
1: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876-555. Consulta condicions.
2: Assegur, sempre, sempre al teu costat.
3: De dilluns a divendres a les 6, al matí la mare que el va parir, amb Carles Pérez. A les 11 del matí, només èxits, amb Jordi Pla.

0: èxits amb Andreu Preses.
1: Flashback.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. 24 hores d'èxits. Ràdio Flashback.
2: Radio Flashback.
0: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
2: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra. Flashback.
0: A la llista de Flashback.
3: Em batega la vida sencera.
4: El nou èxit de Sutherland ja sona a Flashback, l'última. Karol G i Bruno Mars entren a la llista. Still. Baby Wow ja sona a Flashback, la nova de Karol G. Aitana presenta nou èxit a Flashback, Connexió Psíquica.
0: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
4: Com feu servir la intel·ligència artificial?
5: Ho expliquem, que tu li has posat un nom.
6: Ah, no, clar.
4: Té un nom, la teva IA?
6: Jo li dic Chati.
4: Pots dir-li alguna cosa a Chati, ara mateix, en directe?
6: Hola, Chati, com estàs?
7: Hola, molt bé, gràcies.
5: Demana-li si es pot enamorar de tu.
6: Veus alguna possibilitat que t'enamoris de mi?
7: No.
0: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.
8: Bon dia, us parla Quim Barceló. La tornada de visitants després del pont festiu a Espanya va provocar ahir importants retencions a la xarxa viària andorrana. Les congestions van començar al matí en diversos punts del país, especialment entre Sant Julià de Lòria i la frontera espanyola. Al migdia, la cua de sortida va arribar a superar els 7 quilòmetres i s'estenia des de la rotonda de la Margineda fins a la Farga de Moles. Les retencions també van afectar les avingudes de Salou i Tarragona, així com altres trams de les carreteres generals. Parlem de FEDA i de la companyia francesa EDF, que han signat un acord a París per reforçar la cooperació energètica entre les dues empreses. El document signat pel cap de govern i president de FEDA, Xavier Espot, i el president director general d'EDF, Bernard Fontana, busca garantir el subministrament elèctric, reduir l'impacte de les fluctuacions dels preus i avançar en la descarbonització. Un dels principals objectius és preparar la renovació del contracte de subministrament a llarg termini, que vença el 2029, amb un sistema més flexible que tingui en compte la demanda, la producció nacional i els preus del mercat. Fem referència a la CAS, que alertava ahir a la tarda d'una campanya d'SMS fraudulenta dolents que utilitzen el nom de l'organisme per intentar obtenir dades personals. Els missatges avisen falsament que la targeta sanitària està a punt de caducar i ofereixen instruccions per renovar-la. Davant d'aquesta situació, la CAS recomana no obrir els enllaços, no compartir informació personal i esborrar els missatges. També demana als ciutadans que es posin en contacte amb l'organisme únicament a través dels canals oficials. A nivell demogràfic, la població al país ha arribat als 90.122 habitants a 30 de setembre, segons dades d'estadística, una xifra que representa un increment del 1,7% respecte al mateix mes de l'any passat, amb 1.473 residents més. I tres apunts ràpids, destacar la Fira d'Andorra la Vella, que celebrarà la 47a edició del 23 al 25 d'octubre, amb 193 expositors i un pressupost de 600.000 euros. A Canillo s'ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la castanyada i Halloween del 30 d'octubre a l'1 de novembre. Serà el Càmping Pla. La programació començarà el divendres 30 d'octubre a les 4 de la tarda, amb una experiència immersiva de realitat virtual basada en els monstres clàssics del cinema dels anys 80. I Ordino acollirà els dies 7 i 8 de novembre la 34a Mostra Gastronòmica d'Andorra i Pirineus amb la participació d'una vintena de restaurants i per primera vegada d'un establiment francès. El centre de congressos serà l'escenari de les degustacions, mentre que a la plaça Major d'Ordino es reunirà un mercat de productes de proximitat, tallers i altres activitats. Enguany, aquesta casa, el Gurflage d'Andorra, també tindrà una participació destacada amb una proposta prevista per el dissabte 7 de novembre al migdia a la plaça Major.
9: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
10: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.

0: gran ultranaté que la tindrem aquest cap de setmana cantant per Barcelona. Aprofiteu l'ocasió. Hola, Montse.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, hola. Felicitats a part de la Laura, la teva filla, que t'estima molt i et felicita, Montse.
1: Ei, moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Veus que bé. Una abraçada ben forta des de Ràdio Flashback. Que tinguis un gran dia, reina.
1: Pues molt bé, moltes gràcies, eh?
0: A tu, adéu-siau, Montse.
1: Un besito també molt bé per la Laura, també, eh?
0: Ah, que sí, home, ah, i tant que sí.
1: Que tinc una filla que no me la mereixo.
0: Home, bueno, això no ho sé perquè no et conec, però segurament...
2: Té pinta que no.
0: Té pinta que no, sí. Montse, que, que tinguis un gran dia. Adéu.
1: Gràcies, gràcies. Vinga, adéu.
2: Que va, fàcil que... és faltar algú que no coneixes, eh?
0: Sí, home, sí, però amb carinyo ho fem sempre.
3: I que marxarà no...
0: Adéu-siau. Exactament. Anem a regalar la tassa del matí la mare que el va parir. Com sempre, el Marc té una història. A veure si sabeu a qui busca o què busca avui.
2: No existia la recepta perfecta i per això podia sortir ben dolç o molt i molt amarg. En aquests casos, fins i tot els més ateus trobaven a Déu en la resposta. No era mariner, però no hi havia ningú millor per deixar-te fet un bon nus a la gola. El moment més dur era veure com no arribaven els dos punts suspensius que feien companyia al punt i final.
0: Joder, que difícil, Marc, tio. Mare de Déu.
4: Cadu, no?
2: Què busquem avui?
0: Sembla una lletra d'oques grasses d'aquestes d'alguna bueno, lletra que hi ha una fumada ja, allà important, eh?
2: S'ha dit que hi ha una mica de Sabina per aquí al mig, però bueno.
5: No llega al nivell.
2: No, bueno, hi ha una part de copiada, vull dir que...
5: Un poco más de izquierda, pero también... Sí.
0: A veure, què diu la gent? De
4: mira,
0: moment,
4: la gent diu a veure si són panellets, a veure si...
2: Panellets.
0: Ja se'n veuen, eh? Se'n veuen i molt.
2: Ah, bueno, per la recepta, no?
4: Un
2: no.
4: Cafè, el rufián, a veure si és la ment...
2: No és la ment.
4: A una sentència, el Josep Montero, no, a un final...
0: No, però... A veure, repassem pistes.
2: No hi ha una recepta perfecta, pot sortir molt dolç o molt i molt amarg, normalment és amarg, i en aquests casos fins i tot els més ateus troben a Déu en la resposta. No és mariner, però t'ha fet un nus a la gola i en el moment més dur arriba quan veus que no venen els dos punts suspensius que acompanyen el punt i final.
0: Dos punts suspensius que acompanyen el punt i final?
2: Quan no arriben aquests dos punts suspensius, ai, és com, hosti...
0: Bueno, no ho sé, no, jo no entenc res, estic en blanc.
4: Hi ha gent que ha de veure si és votar una relació als testimonis de Jehovà,
0: que són notícies.
4: Un carmel...
0: Hi ha algú que ho encerta?
4: El concert de Casgràcies, i ja tenim la Laura que ho encerta. Hòstia,
2: anava a dir, que veig que hi haurà queixes avui de la dificultat, eh?
0: No ho sé, però en qualsevol cas...
2: Té relació amb moques grasses, és una cosa que han fet ells, que pot ser molt dolç. En aquest cas potser ha quedat una mica
0: marc. L'últim.
3: Ja quasi ho tens.
0: Un concert.
4: Desnatat.
2: Bueno,
3: comença per Q.
2: Troben a Déu en la resposta.
0: Per Q, comença.
2: Quan dius...
0: Comiat.
3: Sí, senyor.
4: Ah,
2: un comiat.
0: Un comiat.
2: Quan t'acomiades d'algú, d'alguna cosa, no? Pot ser molt dolç, pot ser molt bonic, aquell moment que et gires, no? Allò que et dius a Déu i et gires i vai, l'altre també s'ha girat.
0: Però allà no és un comiat, eh?
2: O, bueno, sí, t'acomiades d'aquell moment.
0: Sí, d'aquell moment sí, però no...
2: Però normalment, quan és un comiat ja amb totes les lletres, no? Que és un fins mai més, ja no hi ha els dos punts suspensius que acompanyen el punt i final.
0: Exacte, sí, sí.
2: Aquí està el tema.
0: Molt bé.
3: Mireu, la curiositat d'avui ve amb Mecano, posa la cançó.
0: Mecano.
3: No havia nascut, per tant, no sap de què parlem.
4: A veure, explica'm.
0: Mecano és un dels grups...
4: Sí, Mecano sí.
3: Sí, però aquí estan explicant una història real, que és una gent, anglesos, que anaven a ser els primers a arribar al Pol Sud.
0: Sí. Mm.
3: Que això en aquell moment, estem parlant de l'any 1912, això era jugar-te la vida molt forta.
0: Home, sí.
2: Una mica.
3: Però, havies de ser primer. La cosa és que tota una expedició arriben al Pol Sud i quan arriben descobreixen que han arribat abans uns altres.
0: Vaja.
3: Uns noruecs i que els han tret, per tant, l'honor i, clar, amb tota la depressió han de tornar. I la tornada és brutal, perquè a més els hi coincideix amb una tempesta. Bueno. Ja es veu que no se'n sortirà.
2: Ve de gust.
3: N'hi ha un, que es diu Lawrence Oates, que aquest resulta que té els peus ultracongelats al cap d'un parell de dies i no pot pràcticament caminar. I diu que el deixin, perquè si no els altres moriran. I els altres no el volen deixar. Clar. I aquesta és la situació. Per tant, el tio, l'única cosa que se li acudeix és se'n va a dormir i pensant que es morirà aquella nit, s'aixeca l'endemà i diu, hosti, encara estic viu.
2: Merda.
3: I els altres, no et deixarem. Diu, d'acord. Diu, vaig a fer una cosa. Surto un moment i potser trigo una mica. I aquest va ser el seu comiat. Se'n va anar caminant, els altres van veure que sortia caminant amb la tempesta al cap d'uns pocs metres.
0: Ja no el van veure?
3: I no només no el van veure mai més, sinó que encara a dia d'avui, després de més de 100 anys, el cos no
0: s'ha trobat.
3: No s'ha trobat.
0: Molt bé, potser deu estar enterrat
3: suposo,
0: sota la neu i el gel.
3: Es va acomiadar d'ells per donar-los una oportunitat perquè ells es salvessin.
4: Que dur,
3: I, evidentment, cap d'ells es va salvar.
0: Cap d'ells es va salvar.
3: Van morir tots.
0: Vaja,
3: però aquest tio és un heroi absolut. Totalment. Perquè va donar la seva vida pels seus companys,
0: tot i
3: que no va servir de res.
0: Amb un comiat que no ho semblava.
2: Total.
0: Ara vinc, ara torno un moment, vaig a pixar.
3: Sí, potser tarda una mica, encara hi és.
0: Encara hi és.
2: Aixecar-hi el tiquet, la zona blava.
0: Exacte. Qui s'endú la tassa de...

0: Valentina, porta'm un crele.
1: Cada dia, quan es fa de dia, lleva't amb nosaltres. El matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. A Flashback. Andorra.
2: 96.0. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
1: A Flashback parlem com tu.
5: Ai, molt bé, estaré treballant.
1: Sentim com tu.
6: Bon dia.
1: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
7: Oh, la Flashback.
1: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
8: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
1: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
7: Flashback.
1: Tu ets el nostre número 1. Damiano David, Estrella

0: El millor dels millors, només a Flashback. Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Dissabte i diumenge, només èxits amb Àlex Mata.
1: És el moment.
0: I Abdal Puig.
1: Molt bon dia, benvinguts.
0: De matinada, sessió Flashback. Amb Andreu Preses. Dissabte a les 12, al vermut de Llucià Ferrer.
2: Toca fer el vermut a Flashback.
0: A les 7 de la tarda, el tardeu de Flashback. Amb Andreu Joanola.
2: El millor dissabte de la meva vida, eh?
0: Diumenge a les 5 de la tarda, la llista amb Jordi Quadres. I quan hi ha jornada de Lliga, va de Barça amb Jordi Plans. Flashback, caps de setmana d'èxits. La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Aquí teniu a Ray des del Regne Unit. També ha decidit passar avui pel matí la mare que el va parir. Mireia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia i felicitats a part de la Caral. La coneixes o què?
2: Oh, i tant, que la conec.
1: Diu que
2: de tota la vida, després, amiga de tota la vida.
1: Veus? Després de 30 anys d'amistat, de vida compartida, heu viscut moments molt bons, complicats també, riures i moltes etapes, però tu sempre hi has estat. Diu que ets bona de veritat, noble, generosa, amb un cor enorme i que no es pot tenir una amiga millor. Què et sembla?
2: Pues em sembla...
1: Amb bueno, tu.
2: Ai, estic dels nervis.
1: Bueno,
2: moltes gràcies. Penso igual per ella.
1: Que bé. Doncs escolta, que tinguis un gran dia.
2: Gràcies.
1: Una abraçada des de Flashback. Que vagi bé.
2: Gràcies, adéu.
1: Adéu. Estigueu atents aquests dies al matí, la mare que el va parir, perquè posem en joc entrades dobles per viure un Halloween a PortAventura World increïble. Un dia entre atraccions, emocions fortes, adrenalina, i pels que encara vagin de valents, arriba el nou passatge del terror, El Carnicero de Penitence. Estigueu atents al matí, la mare que el va parir. Aquesta setmana, entrades per PortAventura i el seu Halloween a Dojo.
3: My name is Yeser.
4: And my name is Ozone.
3: And we are another...

0: ja estaràs, Ginestan i el Moliner, entrant al top 10 de la llista més important de Catalunya, la llista de Flashback, evidentment. I avui és dimarts, dia 9, això vol dir que toca Champions, i si toca Champions, toca Bada Barça. Avui dimarts, a les 9 del vespre, torna la... He dit dimarts dia 9, no, eh? Dimarts dia 13. Això, a les 9 del vespre, això sí. Torna la Champions, després de polir-nos el Getafe. El Barça viatja a Turquia per reprendre la competició europea. Galatasaray, Barça. Viu la segona jornada de la Lliga de Campions amb el Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça a través de la web i l'app de Flashback, amb el patrocini d'Estrella d'Ami de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Per tant, avui a partir de les 9, la Champions a l'app i la web de Flashback. I parlant de l'app i la web, si entreu ara mateix a flashback.cat o a l'app de Flashback, ja trobareu penjats els millors moments d'avui, del matí la mare que el va parir.
1: Avui, al matí la mare que el va parir.
2: Una parella que se'n va anar a Mallorca i quan se'n van anar a dormir a l'hotel, quan de sobte el que tenien al costat era un jove alemany.
0: Com?
2: Havia acabat el seu llit sense que ningú l'hagués convidat.
3: Ai, que això a Mallorca, jo estic fart de veure això alemany, jo sé que Sant Llorenç de Cardeixar, que sí. És fora vila.
0: Sí, és
3: el camp. I així me'ls trobo aquí, aquest sembrat, que surten de sa terra com
0: en
3: si fossin llibergínies.
4: Ah, sí?
3: Vull dir que... Recupera els

0: creixen dintre de les...
1: Brou! Aquí teniu aquesta cançó que es diu De Colors i que sona des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tots i merci per escoltar-nos un dia més. Aquest octubre a Tarragona, Paulo de Romesco, sí, sí. 16, 17 i 18 d'octubre arriba la primera festa del Romesco i la segona edició de la Fira Tarragona Marida a la Rambla Nova, al tram del balcó del Mediterrani, amb grans cuiners com la Carme Ruscalleda, l'Arnau París, la de Parellada, el Moja Quac i el David Soler, entre altres noms de la gastronomia catalana. I, a més, activitats familiars, show cookings, xerrades, taules rodones i degustació de vins del territori. Tres dies per descobrir, tastar i gaudir el Romesco, orgull i tradició del Serrallo, al barri mariner de Tarragona. Tota la info a tarragonaturisme.cat, tarragonaturisme.cat.
2: What's up, everyone? It's BB Rexha.
3: BB Rexha.
2: The number one hit music station.
4: DJ.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Què tal?
3: Bon dia.
4: Bon dia de tarda.
3: Bon dia.
4: Arriba el moment.
3: Una de les cançons.
4: Posa'm en marxa.
0: De dilluns a divendres a les 6, al matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. A les 11 del matí, només èxits, amb Jordi Blanc.

0: va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo explicaré el cas de la meva amiga i veïna, Yolanda, que estava tallant patates amb la mandolina i a part de la patata es va dur un trosset de ditet de lo que és la yema, digamos.
2: Però si això ho fas amb tots els dits, pots robar el que vulguis.
3: Això és
4: veritat.
0: Al matí i la mare que el va parir. A Flashback.
5: Al matí i la mare que el va parir.
6: Nombra los cuatro hobbits del Señor de los Anillos.
7: Podría decir la escritura, la lectura,
6: vale,
7: el cine,
6: sí,
7: y pintar, pintor.
6: Vale, diría. Esos son los hobbits del Señor de los Anillos.
7: Sí, sí.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Per exemple, va acabar la Mercè, i això és una bona notícia, no creieu? Jo vaig mirar a veure què feien i vaig dir, ostres, a veure si puc anar a algun lloc. I vaig veure que hi havia més de 100 concerts.
2: Sí?
3: Sí.
1: I jo vaig pensar, ostres, no seria millor fer-ne un de bo en lloc d'això?
0: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.

0: Aquí teniu Imagine Dragons amb aquesta cançó On the Top of the World, des del matí la mare que el va parir. Minut i mig i toquem el 2. Abans d'això, però, com sempre, la medalleta del dia. La medalla del dia que avui se l'emporta un oient, ni més ni menys, l'Isaac, perquè ha sigut clar i català en les seves opinions.
1: És una obra que et planteja la pregunta: es pot ser amic d'un ex?
0: És aquesta la pregunta,
1: Exacte. Parlava d'una parella que ho va deixar fa un any i que es van fer una promesa que era no perdre el vincle. Al cap d'un any es torna a retrobar...
2: Si hi ha noves parelles pel mig, encara és més
1: difícil. En aquest cas n'hi havia. Llavors, clar, ja es lia una mica tot. I la pregunta que feien és: com és possible continuar estimant-se després d'haver estat enamorat d'algú?
0: Per tant, la pregunta és ben fàcil. Es pot ser amics d'un ex o d'una ex? Si ho sou,
3: manteniu el vincle.
1: També depèn de si hi ha fills pel mig.
2: Sí. Molt difícil.
0: No ho sé, què n'opineu? 628-414-029. Es pot ser amics d'un ex o d'una ex?
4: Bon dia. No.
2: Ja està.
0: Aquesta era la resposta, és fantàstic. Aquest és l'oient que s'emporta la medalla del dia, perquè hi ha vegades que no calen més explicacions per dir el que un pensa. Nosaltres toquem el 2, demà i tornem a les 6 del matí. Fins demà, en aquest cas.
1: Fins
0: gràcies.
1: Demà.
0: Adéu, Marc Casanovas.
2: Adéu.
0: Adéu, Dalmau.
2: Adéu.
0: Vinga, us ha parlat en Carles Pérez, que gaudiu del dimarts. Demà ja serem dimecres.
2: Ole.
0: Es veu d'una altra manera. Fins demà, si recordeu que...
5: Sou tots molt macos!
0: Adéu-siau, merci.
6: Adéu.

Échate pa' acá, diu Quevedo. Elvis Crespo, al seu costat, és la graciosa. Graciosa, la vida és més sabrosa. A les 11 i pràcticament 5 minuts. Després del matí, la mare que el va parir, que tornen demà a partir de les 6. I preparats per rebre al llarg d'aquest...

0: 0.
1: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem el teu abast

0: coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu, creant fundació.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Andorra. 96.0.

0: El so de les K-pop Demon Hunters per aquesta que s'anomena Golden, imprescindible també en el seu moment a l'antena de Flashback, amb 4 setmanes ocupant el primer lloc de la llista. Atenció, perquè si ets dels que sempre tenen ganes de veure música, de viure-la en directe, que sàpigues que Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra. I atenció, perquè el proper dia 17 d'octubre tens l'actuació de Svetlana a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. T'hi pots apuntar al formulari que trobaràs entrant a flashback.cat i entraràs al sorteig per guanyar una entrada doble. Són els directes Estrella Damm 150. Celebris el que celebris, sempre hi ha un concert per celebrar-ho plegat.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Com per exemple aquest mateix, Sutherland, és la més nova i es diu l'última.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

La nova cançó d'Ariana Grande ja és un èxit i és per això que sona l'antena de Flashback Hey That I Made You Love Me. Per arribar pràcticament a 11:45 d'aquest migdia de dimarts, amb una mica de regust a dilluns, però escolta'm, ja tenim un dia més fet, tu. Arriben els tallets. La més nova és aquesta que ens ha acompanyat aquest estiu i que es diu Era Això.

Daddy Yankee, un altre Music Sessions que col·leccionem a l'antena de Flashback. Canvi de 3 quarts a 12 del migdia, rima de Miley, té nova cançó. Es diu Bass Persuades, let's go.

0: Ja ha aconseguit escalar fins al capdamunt de la llista. És el nostre nou número 1, signat ni més ni menys que per Katsai. Animal és el número 1 de la llista que trobareu a flashjoc.cat. Atenció, perquè el 18 d'octubre fem les maletes i ens plantem a Bitem, al Baix Ebre, perquè arriba un nou fan track de Flashback. Serem a la 15a edició de la Fira de la Clementina, una cita que celebra un dels productes estrella del territori. Hi haurà degustació de vermut i els èxits de Flashback sonant ben fort i amb molta festa. L'entrada és gratuïta, però, atenció, l'aforament és limitat. Per tant, el 18 d'octubre a Bitem celebrem la Fira de la Clementina amb el fan track de Flashback.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: I arriba Olivia Rodrigo. Atenció, aquesta que es diu Drop Dead. Benvinguts i bon dimarts.

I va ser amb aquesta cançó amb la qual vam descobrir una de les formacions que ens han acompanyat al llarg de l'últim any. Banda Neon. A més, també van ser els encarregats d'acompanyar-nos amb una de les cançons de l'estiu del matí, La mare que el va parir, que podeu trobar a través del seu Instagram. I atenció, perquè entra a la llista el 44, la nova de Sienna Spiro, es diu Great Expectation.

0: Ugel, amb la veu d'Imael Angel i també d'Ultranat, es converteix en l'èxit de la setmana i, per tant, té un tracte diferent respecte a la resta de cançons que trobareu si entreu a flashback.cat. Allà hi trobareu la llista, i trobareu 45 posicions que cada setmana fluctuen en funció dels vostres vots. Per tant, podeu decidir si hi haurà o no nou número 1 el proper cap de setmana. Ara mateix acaba d'escalar a la primera posició precisament Animal, de Cat Sai, que ha tret Ugel amb Moving to the Sun, la cançó que escoltàvem fins a fa exactament 10 segons. Només èxits amb Jordi Blancs. Flashback. Engeguem nova hora i ho fem amb els Catarres. Això es diu Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
1: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com

0: Encamp Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
3: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
2: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
0: Andorra. Andorra. 96.0.

0: travessa un moment molt dolç aquesta cançó que es diu Talk to You, signada per Another i també per 54 Ultra. Passen 5 minuts d'un quart d'una. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Allà amb Siderland, en petit comitè. Què? Sí, no? Doncs vinga, podria ser-hi si vols el proper 16 d'octubre a les 6 de la tarda perquè arriba un nou Intimate Flashback amb Siderland a Westfield Glòries. Si vols anar-hi, entra a flashback.cat, omples el formulari que trobaràs i podràs participar. Allà hi tindràs els del backstage, xerrant amb Siderland, els podreu tenir cara a cara, preguntar-los el que vulgueu i, a més, doncs, gaudir d'alguns dels seus èxits en directe. Aquest proper divendres, 16 d'octubre, Intimate Flashback amb Siderland a Westfield Glòries. Si voleu venir, entreu a flashback.cat i ompliu el formulari.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: I amb una mica de sort sereu notificats per poder-nos acompanyar el proper divendres. Atenció perquè sona de fons als Amics de les Arts. Segurament t'estimo. No.

La veu de Xira en el pèl roig a les Pigues, acompanyant-nos també en aquest matí de dimarts. Un dimarts que té una mica de regust a dilluns, les coses com siguin, però la bona notícia és que queda un dia menys. De seguida, Tate McRae amb Greedy. Abans, Taylor Swift, que entra a la llista, ho fa al número 38, per això que es diu Patient Zero.

Mr. Know-It-All. Teddy Swims a l'antena de Flashback. I atenció perquè avui és dimarts de Champions. I tornem a l'horari habitual. A les 9 del vespre torna a la Lliga de Campions a l'antena de Flashback. Després de rebre el Getafe a la Lliga, el Barça viatja a Turquia per reprendre la competició europea. Avui al vespre, Galatasaray-Barça. Podeu viure la segona jornada de la Lliga de Campions, com sempre, amb tot l'equip de l'OA de Barça a través del web i l'app de Flashback i amb el patrocini d'Estrella d'Am i de la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. I arriben Karol G i Bruno Mars. Estil!

Un dels grups que no hi faltaran el proper 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Atenció, és l'última gran festa de l'any i no s'ho volen perdre ni Sopa de Cabra, ni els Catarres, ni tampoc Buhos. Evidentment, tampoc els Tallets. Continuaran fent història i, en aquest cas, Camins, Somnis i Promeses és una de les cançons que no hi faltarà. Tres quarts tocats d'una del migdia, primers compassos d'una de les novetats de les últimes setmanes, signada per Sombar, My Body Isn't Ready.

0: I el número 1 de la llista és per Katzai. Animal lidera els èxits a Flashback.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Emissió en directe, tots els programes, la llista oficial d'èxits. Reprodueix i comparteix els nostres continguts. Recupera el que no has escoltat. Connexió amb xarxes socials. Potser l'app de Flashback no et permetrà anar al ciberespai. Descarrega-la a Google Play i a Flashback. És la una.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, a la una i pràcticament 4 minuts al migdia. De seguida, el so de Bad Bunny, al llarg d'aquesta hora també ens ha de visitar, atenció, Adela. És una de les noves incorporacions que ja hem fet a la programació i també a l'antena de Flashback. I preparats també per rebre a Bruno Mars, recuperar una cançó del 2013. Evidentment, no hi faltaran La Graciosa, el so d'Olivia Dean, de Tiesto i de Karol G, o la més nova entre Joan Dausà i Mama Duixa. Abans de tots ells... Només èxits amb Jordi Blanc. Demà la paix, Justin Bieber amb Nicki Minaj. I això que es diu Beauty and a Beat. Benvinguts i bon dimarts. Bon dia. Young Money.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
1: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
1: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
3: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb IDFA. T'hi esperem. Prost!
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
6: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
7: La selecció femenina de futbol va superar les Illes Feroe per 2-1 ahir a l'Estadi Nacional en la primera victòria de la seva història contra aquest rival. L'equip d'Albert Panadero suma així el 13è triomf de la seva trajectòria i torna a guanyar després de gairebé un any des del partit contra Gibraltar del 25 d'octubre del 2020.

0: 25. Tere Morató va obrir el marcador a la primera meitat i després de l'empat dels visitants, Maria de Cruz va aconseguir el gol decisiu. El resultat permet a les tricolors refer-se de la derrota per 0-5 de divendres passat. I 14 gimnastes del GAE Andorra s'han desplaçat a Bulgària per participar en l'Academic Cup en European Championship, que se celebrarà de demà i fins diumenge. La delegació està formada per 14 joves gimnastes. I Quim Altés es va adjudicar la victòria en la categoria vermells de la prova del campionat d'Andorra de trial disputada a Escàs el cap de setmana. El pilot de la Federació Motociclista d'Andorra va acabar per davant de Valentí Cristina, segon, i Edgar García, tercer. En la categoria blaus, Xavier Cristina va aconseguir el triomf i es disputarà el títol amb Marc Font en l'última prova del campionat prevista a Vixassarri.
1: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
2: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
1: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques. Andorra. Andorra. 96.0.
3: Tota la vida per fer...

0: Ya mismo nos vamos, diu Bad Bunny. Nueva Yol és la cançó que fem sonar flashback. Mira, saps on nos vamos? El 18 d'octubre a Bítem. Al Baix Ebre, perquè arriba un nou fan track de flashback. Allà hi serem a la 15a edició de la Fira de la Clementina amb una cita que celebra un dels productes estrella del territori. Hi haurà degustació de vermut, els èxits, evidentment, que no hi faltaran de la mà de flashback i, evidentment, doncs, molta festa. Important, l'entrada és gratuïta, però atenció perquè hi ha aforament limitat. Per tant, hauríeu d'anar per feina i el proper 18 d'octubre, evitem, celebrarem la Fira de la Clementina amb el fan track de flashback. Per tant, allà us esperem. Dia 18 d'octubre, 15a edició de la Fira de la Clementina amb el fan track de flashback.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: A seguida, Bruno Mars. Sola Treasure. Hem de viatjar el 2013 per recuperar-la. Però abans, això que sona de fons és Adela, una de les novetats recents que hem incorporat a la programació i que signa això que es diu Ain in L.A.

Des de les Canàries, Quevedo posant la veu principal juntament amb Elvis Crespo i signant la que ha estat una de les cançons de l'estiu. Pràcticament dos quarts de dues del migdia. Tiesto, Karol G amb el Don Bishai, Shai Shai o Joan Dausà i Mamadou Xapapi. Posa-la al disc.

Número 1 de la setmana fins a nou ordre, després de l'actualització del passat diumenge amb en Jordi Quadres. Catsai, Animal, al capdamunt d'una llista que trobareu a flashback.cat, on també hi figura, evidentment, Aitana, i ho fa des de fa una bona pila de mesos. Primer per Superestrella i ara ja per la seva nova cançó que sona de fons. És aquesta que es diu Conexión Psíquica.

0: I encara em cau la llagrimeta d'haver escoltat aquesta cançó per l'última vegada en directe aquest passat cap de setmana a l'Olímpic de Montjuïc. L'última adeu a Oques Grasses aquests darrers 4 dies amb aquests concerts on no hi ha faltat aquesta cançó que es diu La gent que estimo i que és segurament la més emotiva o una de les que més recordarem d'una formació que ha fet història. 7 minuts i en punt, les 2 del migdia d'aquest dimarts. De seguida s'incorpora en Xavi Dalmau, que és l'encarregat d'acompanyar-te fins a les 4 en punt de la tarda. Abans, per arribar-hi, i abans del flash informatiu, el so de Crazy Abrams, amb That So True, per exemple...
1: amb Jordi Blancs.
0: La veu de Maluma i de Shakira, per això que es diu Agua. Ens escoltem aquest proper vespre amb el Bada Barça, la Champions, Galatasaray-Barça.

0: avui. Al matí, la mare que el va parir.
1: Una parella que se'n va anar a Mallorca i quan se'n van anar a dormir a l'hotel, quan de sobte el que tenien al costat era un jove alemany.
2: Com?
1: Havia acabat el seu llit sense que ningú l'hagués convidat.
3: Vaig deixar a Mallorca, jo estic fart de veure això alemany. Jo sé que Sant Llorenç de Cardeixart és fora vila.
2: Sí, sí, és
3: el camp. I tot així me'ls trobo aquí, ja s'ha sembrat, que surten de sa terra.
0: Flashback.
4: Són les dues, us parla Quim Barceló. El Comú de la Massana ha habilitat la consulta per internet de la documentació del projecte del mirador de l'Alt de la Capa a Arinsal. Fins ara els documents només es podien examinar presencialment amb cita prèvia. A través del web comunal es pot accedir al projecte constructiu, a l'estudi d'impacte ambiental elaborat per una empresa independent i a l'informe previ de medi ambient del govern. La corporació assegura que vol facilitar la consulta pública i la presentació d'observacions. Paral·lelament, el comitè local del PS a la Massana ha presentat 14 al·legacions i demana que s'aturi el projecte i se'n reconsideri la construcció. Els socialdemòcrates alerten de l'impacte sobre el paisatge d'alta muntanya i consideren que la qüestió va més enllà del cost econòmic perquè afecta el medi ambient i el model turístic. Destacar que el govern formalitzarà aquesta setmana davant de notari la compra del terreny destinat a ampliar i millorar les instal·lacions penitenciàries. La ministra d'Interior, Esther Molner, ho ha anunciat durant la celebració de la patrona del Departament Penitenciari, en què ha destacat les actuacions per millorar les condicions dels interns i dels treballadors del centre. Molner també ha reconegut la feina dels agents penitenciaris i ha posat en valor el projecte de consolidació de l'equip multidisciplinari que permet estudiar les necessitats de cada intern des de diferents àmbits i adaptar-hi les actuacions. Anem a Catalunya. Els veïns de Castellciutat han convocat una nova protesta per al diumenge 25 d'octubre per reclamar que es construeixi sense més demores el pas de vianants a la carretera nacional 260. La mobilització començarà a les 5 de la tarda, al punt quilomètric 229, i inclourà talls intermitents de circulació. Els organitzadors denuncien la manca de resposta de l'Estat espanyol i els retards acumulats en un projecte que fa 16 anys que reivindiquen. La convocatòria dona continuïtat a la protesta celebrada el mes de setembre. I el temps, assolellat i temperatures més elevades del que és habitual per aquestes dates, marquen la jornada d'aquest dimarts a Andorra. Segons el Servei Meteorològic, el sol ha de predominar durant bona part del dia, tot i que a la tarda han d'arribar núvols procedents de la Rieja que cobriran els cims al nord del país.
0: Flashback. This is my station.
5: Freqüència d'èxits.
0: Andorra 96.0.
5: Escaldes Engordany. En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: Flashback.
1: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al pil-pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

Flashback Andorra. El cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

Sona el Soul House del duet de productors Another Day's d'Amsterdam amb Talk to You a Flashback. Imagina't veure Sutherland en petit comitè i en directe, doncs ho pots fer possible. 16 d'octubre, 6 de la tarda, arriba un nou Intimate Flashback amb Sutherland a Westfield Glorious. Entra ara a flashback.cat i omple el formulari i participa-hi. Els del backstage xerraran amb Sutherland. Els podràs tenir cara a cara, preguntar-los el que vulguis i, a més, gaudir dels seus èxits en directe. Divendres 16 d'octubre, Intimate Flashback amb Sutherland a Westfield Glorious. Inscripcions, ja ho saps, a flashback.cat, flashback.cat. Allà ens hi veiem. Era això, a Flashback, els tiets i a punt, Calvin Harris amb Dua Lipa.

X-Men Child. La jove promesa a Disney ja és una realitat com a gran estrella del pop a nivell mundial. Sabrina Carpenter, de Flashback. Ell va ser la veu de la banda Coers, debut en solitari de Kelly Isaiah. Amb aquesta, Flashback es diu He perdut el nord.

dues gotes d'aigua. Aquí les tenim, Anna Mena i Lola Índigo, a Flashback, només èxit. Esperem l'inici de la seva nova gira en petit format dels Catarres, diumenge, sense drama, a Flashback. Ja comença.

0: Fate of Ophelia. Un dels números 1 de Taylor Swift, que, per cert, ja té nova cançó a Flashback des de fa alguna setmana, Patient Zero. Buscant de mica en mica. Les 3 de la tarda ho farem amb una banda ja dissolta, també els seus col·laboradors. Stay Home amb Boques Grasses a punt.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Abans dels números 1 de l'escena electrònica d'aquest 2026, el francès UGL, al seu costat David Guetta, Shine.

0: demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback.
2: Hola!
1: Soc l'Arlet i estem anant cap a Euro Disney.
2: ¡Vaya! ¡Lo has conseguido!
1: Tenim 10 hores de cotxe.
2: ¿Falta mucho?
3: Un poco.
1: I m'agradaria molt que fiquéssiu la cançó de Papi posa el disc de Joan no sé què, no sé quantos. Adeu!
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback. Flashback. Són les 3.

0: La melodia d'una històrica de Shakira per l'èxit Whatever de Kaiko amb Eva Max. Ja fa alguns anys d'aquesta cançó. Ah, però els Prínits presenta el vermut de Llucia Ferrer. Dissabte trepitjarem terra de volcans, Olot. I serà a la plaça del Puig del Roser amb el suport de l'espai Cràter. Ningú millor per compartir aquestes terres que la bèstia parda d'Olot, l'Albert Coromina, el concursant de la Trapa amb tu pots. Amb la presència del food truck del Bonari Atur, dissabte a les 12, el vermut de Llucià Ferrer a Flashback amb el suport de Bonari i la col·laboració de Parols Prits, Frit Ràbic, La Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entrebon, Hey Duty, Can Duran. Dissabte a les 12 farem el vermutet amb el Llucià Ferrer des d'Olot a Flashback.
1: Andorra 96.0. Coneixes el Creanpiam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creanpiam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
2: A Crean Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creanvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
1: Cuida't, cuida'ls, amb Crean Assegurances Vida.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Els més top sempre passen pel backstage.
6: Núria Marín, benvinguda.
7: Si haguessin intuït dins de Casa Reial que hi havia veus crítiques amb el comportament del rei, tota la gent que hi treballa li hauria dit relaja la raja. Saps que, bueno...

0: Está, relaja la raja.
1: Bueno, vale, la relaja.
2: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
3: Estàs escoltant Flashback Andorra.
2: Flashback, la ràdio musical del país. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com. A Ràdio Flashback, hi sonen totes.

I no serà per intents, intentant treure a ballar la morena des de l'estiu del 25. I des de l'Argentina, Luc Ra, la morocha flashback. El 18 d'octubre fem les maletes i ens plantem a Vita Malbaixebre perquè arriba un nou fan track de flashback. Serem a la 15a edició de la Fira de la Clementina, una cita que celebra un dels productes estrella del territori. Hi haurà degustació de vermut, els èxits flashback sonant ben fort i molta, molta festa. L'entrada és gratuïta, però atenció, l'aforament és limitat. 18 d'octubre a Vitam celebrem la Fira de la Clementina amb el fan track de flashback, no hi faltis. Amb tots els èxits flashback, i ara amb Chris de Sarandí i el seu debut, aquí, això es diu Good Old.

0: Alexa Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Darrer divendres, Flash i Ice Cream van ser els protagonistes de l'últim Intimate Flashback. Aquí amb 31 fam per aquesta connexió sabadellenca que es diu Dora Yakis. A Flashback tenim a punt número 1 global ja fa algunes temporades del One Dance de Drake, abans Beauty and a Beat amb la intro de Nicki Minaj, Justin.

ja pots entrar ara mateix, corre a flashback.cat i repassa les 45 posicions de la llista de flashback d'aquesta setmana. I el número 1 a dalt de tot, i veuràs aquesta cançó que es diu Animal. Cat's Eye a flashback. Tot just, és el seu segon disc. És un dels noms a l'alça del nou country nord-americà. Número 1 global per Ella Langley i aquesta que es diu Shoes in Texas.

0: S'ha acabat la residència de 13 concerts de Shakira a Madrid. Algo tu. Al costat de BL a Flashback per anar buscant les 4 de la tarda. A les 4, línies obertes, arrenca el feedback en l'edició d'avui amb l'Albert Planadevall i la Cristina Camarà. A ritme de country, preparada Beyoncé abans, dedicada a la Marta. Estem desorientats, tu. Gorra neta. Adéu.
1: Amb Xavi Dalmau. Flashback.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

0: Hola.
1: Aviam, si ho podeu
2: posar.
1: M'agradaria.
3: Com era la cançó, nois?
2: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmera.
4: Hey, bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts al Feedback. Comencem ara mateix el programa de dedicatòries d'aquesta casa, des d'ara i fins les 8 del vespre, avui dimarts 13. Cristina, sí? Bona tarda.
5: Bona tarda, Albert, què tal?
4: Supersticiosa, tu o no?
5: Mira, amb dimarts 13, els gats sí. Negres sota l'escala sí. I tot plegat, no gaire,
4: amb
5: la
4: què?
5: Veritat.
4: Amb què?
5: Amb altres coses, paranoies meves, però no t'ho
4: explicarem.
5: Al llarg del programa ja preguntarem temes supersticions.
4: Sí, bé, sí. Espero que vosaltres tampoc ho sigueu, i si ho sou no passa res. Ens envieu dedicatòries a partir d'ara, al 628-414-029, que us anem explicant totes les notícies del dia, al llarg d'aquestes 4 hores que engeguem a partir d'ara mateix.
5: Exacte.
4: Doncs va, comencem, mira, ho fem amb Mr. Know-it-all, de Teddy Swims.
5: Perfecte.
4: Doncs vinga.
2: WhatsApp 628-414-029. 628-414-029. Feedback.

0: escape room per primera vegada. Adéu, gràcies.
1: Gràcies
2: adeu.
1: A tu. Ja ens explicaràs
2: interessant
1: què tal l'escape room.
2: Ens agraden els escape rooms. Molt bé, doncs per tu, Valentina, quatre quissos de figaflowers.

0: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
1: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Ràdio Flashback.
5: Radio Flashback.
4: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
6: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.

0: Chris de Sarandi entra a la llista. Good Old Days.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. Because you

0: Aquesta era la cançó de Get Lucky de Daft Punk, sonant aquí al feedback amb Pharrell Williams, un tema... Bueno,
1: com ens agrada,
0: em posa la pell de gallina, sí, aquesta cançó. Sí, sí. La pell de gallina. Molt bé. Cristina, més dedicatòria. 628-414-029.
1: Diu, hola, sóc la Clàudia i aquest cap de setmana em caso.
0: Ai, que bé.
1: M'agradaria dedicar la cançó de Where is my husband al meu futur marit i dir-li que l'estimo molt.
0: Ai, que maco.
1: I que estic desitjant passar la resta de la meva vida amb ell.
0: Per favor, l'altre dia vaig veure una declaració d'amor que li va demanar per casar-se al concert d'Oques Gràcies.
1: Ai, sí, sí, sí. No sé si era el concert de dijous o divendres.
0: No sé quin era.
1: Però, sí,
0: genoll a terra, eh?
1: Uau.
0: I amb la gent que estimo, diria.
1: I va dir que sí, eh?
0: Evidentment. Que no pots dir que no, Cristina?
1: No, evidentment.
0: Va, anem a escoltar la cançó que ens demaneu. 628-414-029. Ray, Where is my husband?
2: No més exits.

0: sabrosa.
1: Aquests són Quevedo i Elvis Crespo amb la graciosa que ens heu demanat al 628-414-029.
2: Una dedicatòria de part de la Belén, l'Albert, el Mateu i la Júlia diuen: demanem la graciosa dedicada a nosaltres mateixos perquè ens espera una llarga, però llarga, jornada de treball a urgències.
1: Ostres.
2: També participem a tots els sortejos.
1: Esperem que amb poca feina. A urgències.
2: Sí,
1: esperem que sigui
2: poca feina. A vegades és contradictori, però contradictori, que vagi molt bé la tarda.
1: Solen estar patar. Molt bé, doncs moltíssima sort i nosaltres continuem. Al 628-414-029 arriben My Halis amb Ballo sense tu.

0: Girona. M'agradaria dedicar la cançó d'Animal de Katzai a la meva germana Judit, que l'estimo molt. Adeu, Flashback.
1: Adeu,
2: Judit, una abraçada molt forta, eh? per la teva germana.
1: Sandra.
2: Sandra? Es diu Sandra?
1: Sí, sí, sí.
2: Soc incapaç
1: de Sandra de Girona.
2: Incapaç de retenir un nom, eh? És terrible.
1: Sabeu que la nostra memòria, sí, d'aquí dos segons enrere, no
2: gaire. Qui és vostè? Qui és vostè? No sé qui és.
1: Tu.
2: Va, anem a escoltar més dedicatòries i més cançons. Per exemple, ara arriba la nova de Sienna Spiro, que es diu Great Expectations.

0: Aquests són els Tiets, amb un dels seus últims èxits, que es diu Era això, Cristina, i acabem aquesta hora amb què?
1: Doncs amb l'Aitana, no podria ser cap altra.
2: Hola, Feedback! Hola. Som la Júlia
3: i la Ivet.
2: I voldríem demanar-vos
3: la cançó d'Animal o Superestrella.
1: Ah, mira.
2: I li dediquem a al Mus i al Willy, que són els nostres gossos. Adéu!
0: Noms de gos, eh? Bueno, Willy, que et pot fer mal, però Mus sí, sí que ho és. Sí. Molt bé, doncs, noies, per vosaltres, Superestrella, i a punt ja arribem a les 5. Que vagi bé, fins ara. Adéu!

WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback. Flashback. Són les 6.

0: Aquí les tens a les dues, Anna Mena i Lola Índigo, és el Petitoa, sonant el feedback a les 5 i 4 minuts. Va, anem a posar més dedicatòries, Cristina, que tenim moltes per escoltar i per posar. Ara venen oques grasses. Això és molt important que ho sapigueu, amb una dedicatòria més que té el seu que. Ara veureu per què. I, a més, també, que sapigueu que aquesta setmana us regalem cada dia entrades perquè aneu a PortAventura. A PortAventura World, a celebrar-hi el Halloween. Cada dia regalem entrades dobles perquè visquis aquesta festa amb atraccions, emocions fortes, ensurts i alguna rialleta d'aquella nerviosa, que no saps ben bé què has de fer,
1: I també, a veure, si amb tot això no tens prou, prepara't per entrar al nou passatge del terror. Que com es diu aquest passatge del terror?
0: Veure,
1: és que
0: digues,
1: és increïble, no?
0: Digues.
1: M'encanta. El carnicero de penitents.
0: Me n'imagino un bigot i patilles.
1: El carnicero de penitents, sí. Però clar, no només hi haurà un carnicer,
0: molt gran,
1: sinó que hi haurà diversos passatge aquest del terror. Per participar al sorteig, molt senzill. Com sempre, ens envieu una dedicatòria al 628-414-029 i ens demaneu una cançó. Ens dieu, per exemple, vull aquesta cançó d'Oques Grasses, Corre pels camps, que ens demaneu ara mateix i participar a les entrades de PortAventura.
0: Doncs ja ho sabeu, entrades per anar al Halloween de PortAventura World, a passar una mica de por amb el carnicero de penitents i altres activitats i coses que fan a dins de PortAventura World, tot això amb dedicatoris, a través del WhatsApp. Anem a llegir aquesta.
1: Diu, bona tarda, Albert i Cristina, m'han donat la nota de l'examen de llatí i he tret un 9,5. De moment, el batxillerat B. Avui em podríeu posar la cançó de Corre pels camps d'Oques Grasses? Vaig plorar molt amb ella a l'inici del concert de divendres. Us adjunto el vídeo, us ha adjuntat i bé. Li dedico a la Marta, l'educadora social del meu institut, que és una persona molt important pel centre i crec que no es dona molta veu i molt nom a persones com ella. Gràcies, salut i molta música.

0: Hola, Fitbat. Bona tarda, soc Núria. Voldria dedicar alguna cançó de Oques Gràcies a Edu, que avui és el seu cumple, fa 40 anys, i dir-li que l'estimem molt i que la Ona, Nil i Kai tenen moltíssima sort de tindre'l com a pare. Un besito ben fort. Vinga, adéu, bona tarda.
1: Sona la teva al Fitbat.

0: Chris de Sarandí, la cançó que es diu Good Old Day, sonant aquí al Feedback. I mireu, el món es divideix en dos tipus de persones. Qui fa un vermut amb quatre olivetes i poca cosa més, i després hi ha els que munten un festival abans de dinar. Nosaltres som d'aquests, eh?
1: Sí, sí, sí. Per això aquesta setmana al Feedback sortegem cada dia un lot de productes Espinaler perquè et muntis l'aperitiu perfecte. Sabor, tradició i qualitat, i aquella excusa fantàstica per allargar l'aperitiu fins l'hora de sopar, si cal.
0: I tant.
1: Per participar en el sorteig, què heu de fer? Doncs enviar dedicatòries al 628-414-029 i amb una mica de sort t'emportaràs aquest lot de productes Espinaler, perquè un bon aperitiu no és picar alguna cosa, sinó que és tot un ritual. Les olives, les patates, la salsa Espinaler...
0: Aquelles escopinyes amb la salsa. Amb una mica, jo hi afegeixo una mica de pebre. M'agrada encara una mica més picant i tot. I després les olives. I unes patates. I
1: què?
0: Un bitter. Feliç.
1: És que ja ho tens tot, ja
0: Felicitat.
1: Ho tens tot. Bé.
0: No fa falta dir res més.
1: Si vosaltres esteu d'acord amb això, ja sabeu, ens dediqueu una cançó, depeneu una cançó, i també que voleu participar a aquest sorteig d'Espinaler.
0: Anem a escoltar els Catarres amb Diumenge sense drama, el 628-414-029, que ha arribat en forma de nota de veu. Escoltem.
2: Adéu, volia demanar una cançó per la Judit, la Vinyet i l'Aila, que van cap a estar escolats. Me la podeu posar entre... 3:45 i les 5:15, que és l'estona que anem al cotxe, els farà molta il·lusió. I us vull demanar la de Diumenge sense drames, de Catarres. Moltes gràcies i bona tarda.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Andorra.
1: 96.0. Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
1: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
4: Put me on the first flight.

0: Hola, Bac. Volia demanar la cançó de Sile of Silence.
1: Hola.
0: I dedicar-li al meu nebot Jan, que avui és el seu aniversari.
2: Perfecte.
0: I participar Jan també en les entrades de Port Aventura, que si ens toca i podem anar-hi ja serà super. Moltes gràcies, que tingueu bona tarda.
2: Adeu.
1: Igualment, mira, parlant de Tarragona. Aquest octubre, Tarragona fa olor de romesco. El 16, 17 i 18 d'octubre, atenció, perquè arriba la primera festa romesco i la segona edició de la Fira Tarragona Marida a la Rambla Nova, al tram del balcó del Mediterrani.
2: I tindrem a grans cuiners com la Carme Ruscalleda, l'Arnau París, la de Parellada, el Moja Quats i el David Soler, entre d'altres noms de la gastronomia
1: Home,
2: catalana.
1: Són els més grans.
2: No, sí, sí, totalment. I a més, activitats familiars, show cookings, que, bàsicament, ensenyar-vos com es cuina, de veritat.
1: De la mà dels mestres de la cuina d'aquest país.
2: Tindreu xerrades, taules rodones i la degustació de vins del territori. Tres dies per descobrir, tastar i gaudir el romesco, orgull i tradició del Serralló, el barri mariner de Tarragona.
1: Més informació a tarragonaturisme.cat. tarragonaturisme.cat. No podeu faltar aquí, eh? Important. Anem a escoltar l'Olivia Rodrigo a 4 minuts per 6:15.
3: Bona tarda, Flashback.
2: Hola.
3: Soc la Lourdes i m'agradaria dedicar una cançó a la meva filla Martina i a la meva filla Clàudia de la Olivia Rodrigo, la de Stupid Song. I si pogués ser cap a 6:15, que estaríem al cotxe i la poguessin sentir. Si hi ha algun concurs, voldria participar-hi i també voldria felicitar-vos per al programa. Doncs apa, bona tarda, adeu.
1: Adeu. I gràcies.

0: Hola, Flashback, sóc el Jan i voldria demanar la cançó de Que no s'acabi l'estiu. I també voldria participar en el sorteig de PortAventura. Adeu.
1: Adeu.
2: Bona tarda, sóc la Lídia i volia dedicar la cançó de Figaflauas, Que no s'acabi l'estiu, al meu company Juan de Dios.
3: Juan de Dios.
2: Que el divendres va fer 66 anys.
3: Epa!
2: I ja li queda res per jubilar-se.
3: A tocar, eh?
2: Així que li dedico a ell i a tota la gent, bueno, que escolta Flashback, a vosaltres i també a la meva família. Vinga, adeu i bon dimarts, que jo pensava que era dilluns.
3: Adeu. Ah, no, 13. Dimarts 13.
1: Bon dimarts.
3: Juan de Dios, una abraçada molt forta. Que vagi molt bé a partir d'ara aquesta jubilació que ja està trucant, eh?
1: Ja està picant la porta. Trucant, eh?
3: Si encara no tens plans per Halloween, atenció, perquè a mimir.com és el cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I trobaràs allò que estàs buscant, segur que el trobes a mimir.com. Per qualsevol dubte, disposen d'atenció al client telefònic a les 24 hores tots els dies de l'any, amb equip d'aquí i amb gent de veritat. Res de maquinetes.
1: No.
3: A mimir.com sabràs a quin hotel dormiràs al millor preu.
1: Per això, si no tens plan per Halloween, atenció aquesta setmana a mimir.com perquè tenen una escapada de por. Marxem fins a Tossa de Mar, a la Costa Brava, on l'hotel Don Juan Tossa, de 4 estrelles, es prepara per celebrar un dels caps de setmana més terrorífics de l'any. I és que aquest Halloween, l'hotel es transforma completament en un munt d'activitats per gaudir amb família, amb parella o amb amics. Mira, podreu endinsar-vos en la misteriosa casa Jonestown, un passatge també del terror ple de boira i sorpreses, Participar a la gran Monster Parade, descobrir els secrets de les habitacions prohibides i gaudir de jocs
3: això
1: i reptes per totes les edats. I això no és tot, també hi haurà 6 hores de festa, pam, pam, pam, això ens, també ens agrada, també ens agrada.
3: Tant en tant ens
1: bufet temàtic, ja. I bé, no podria faltar el concurs de disfresses, eh? Cinema de terror, música i espectacle, serà impossible avorrir-se. I ara, bé, el millor, del 30 d'octubre a l'1 de novembre, podeu reservar 2 nits amb habitació doble des de només 164 euros si reserveu a través de l'app de mimir.com. Sí, 82 euros la nit per habitació, que està molt bé. Un hotel de 4 estrelles amb tot aquest ambient de Halloween.
3: Això no fa por, eh?
1: Això no fa por.
3: El preu no fa por.
1: Això no.
3: L'altre sí.
1: Així que ja sabeu, prepareu la disfressa, reuniu els més valents i entreu a mimir.com per reservar un Halloween terroríficament divertit.
4: I fins aquí l'espai de mimir.com d'aquest dimarts al Feedback. Recorda-ho, per la teva pròxima escapada, entra a mimir.com. Més d'un milió d'allotjaments, preus i ofertes negociats per tu des del primer moment i atenció al client les 24 hores. A mimir.com. Menys buscar, més viatjar. Sona la teva al Feedback.

0: Ella de Terrassa, me gustaría dedicarle una canción a mis amigas bailongas y me gustaría escuchar la de Agua, la de Maluma y Shakira, porque me encanta la canción, me encanta Shakira, me encanta Maluma y me pone a bailar. Entonces, si me la ponéis, muy agradecida. Y me gustaría participar en las entradas de Por Aventura y en ese aperitivo de Spinile, que suena súper. Així que moltes gràcies i un besito.
1: Mira, fins i tot a mi Maluma i Shakira em posen a ballar, eh?
2: Home, després del xantatge treuen això i... clar,
1: fa moure, fa moure.
2: Sí.
1: Molt bé, gràcies per la dedicatòria apuntada. Lot Spinale i també les entrades per PortAventura per Halloween.
3: Bona tarda, Flashback. Hola. Jo volia participar en el sorteig i volia dedicar la nova cançó d'Agua a tota la gent que li agrada Shakira i Maluma. Molt bona tarda.
2: Adéu.
1: Si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, apunta't això. Estrella Damm celebra els 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra.
2: I mireu, aquest diumenge, és diumenge o dissabte? Dissabte, el 17 d'octubre, l'actuació d'Svetlana a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i d'aquesta manera entraràs en un sorteig per després guanyar una entrada doble i veurà Svetlana en directe el 17 d'octubre, perquè es tracta dins dels directes d'Estrella Damm 150.

0: què tal? M'acabo de connectar ara i no sé si hi ha algun concurs obert, però si és així m'agradaria participar. I res, dedicar-me a mi mateixa una cançó, no sé, m'agradaria escoltar alguna de, o de Rosalía, que fa temps que no escolto res, o de Bruno Mars. Adéu, que vagi bé.
1: Adéu, adéu, adéu.
2: Doncs mira, una col·laboració Bruno Mars-Rosalía, te la compro, eh?
1: Sí, no et diria jo que no.
2: Sí, crec que...
1: podria ser molt interessant.
2: Quedaria xula. Si us falta Can Bonària, us el porta el vermut de Llucià Ferrer. Arriba el Bonària Tour amb la seva food truck, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp.
1: Aquest dissabte, el 17 d'octubre, si t'apuntes al vermut o fas una compra de 10 euros a la botiga, a les botigues Bonària, atenció, eh? D'Olot, al carrer Sant Rafel, 8-10, i al camí de la Teulària, número 7, i també a Sant Joan de les Fonts, al carrer Olot, 14. Ens ha quedat clar?
2: On sí? És això? On
1: a Olot, als dos Bonàries i a Sant Joan de les Fonts. Aconseguiràs un tiquet per després vas canviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària, que estarà aparcada a l'espai del vermut a Olot. Bonaria-tour.com, hi trobareu tota la informació. Patrocinador oficial del vermut de Flashback Bonària.
2: Doncs ja ho sabeu. A comprar Bonària i a veure el vermut en directe. I mira, pràcticament, acabem amb aquesta.
3: De Flashback, sóc la Sara i m'agradaria que em poseu una cançó que a vosaltres us agradi molt i que sigui d'ànims, perquè vaig de camí al metge. I també m'agradaria participar al concurs de PortAventura. Adéu!
2: Adéu! Mira! Adiós. Et posarem una de les cançons del moment. Si tu mires qualsevol llista d'èxit, sobretot anglosaxones, la nord-americana en concret, aquesta cançó ha estat 24 setmanes al número 1 a la llista Billboard, que li ha tret el lloc Taylor Swift
1: amb Patient Zero. La nova cançó que ha tret, però bé, xus.
2: Però no us posarem la Taylor Swift.
1: No.
2: Us posarem la Ella Langley, la cançó es diu Choosing Texas.

0: I el número 1 de la llista és per Katzai. Animal lidera els èxits a Flashback.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Flashback. Són les 6.

0: Ja, i la cançó que es diu Animal, número 1 a Flashback, amb dues dedicatòries.
1: Dia Flashback, amb el Judit, i em preguntava si podria posar la cançó de Hutti Frutti de Cat Chai, i si no, doncs una altra del mateix punt. I si hi ha algun sorteig, volem participar. Adéu.
0: Adéu, Judit. Adéu.
2: I tenim aquesta altra, ja que ens demaneu qualsevol de mamaduixa.
0: Però espera,
2: o qualsevol...
0: esperem un moment.
2: Perfecte.
0: Que hem de parlar de...
2: Ui, aquesta música...
0: Halloween a PortAventura World, perquè intriga. Aquesta setmana, atenció, perquè us regalem ni més ni menys que entrades perquè aneu a PortAventura World a celebrar ni més ni menys que...
2: Doncs el Halloween.
0: Sí.
2: Halloween a PortAventura. Estem regalant entrades dobles perquè visquis un Halloween entre atraccions, emocions fortes, que ja les tens amb les atraccions, doncs imagina't amb el Halloween i els monstres que van sortint. Bé, en surts i alguna rialla nerviosa. Si tot això no és prou, prepara't perquè tenim nou passatge del terror que es diu El Carnicero de Penitents.
0: Mira, també podria ser com la de l'Exorcista, la música de fons, la Regan, que li va donar voltes al cap.
2: Sí.
0: Doncs 360 graus, doncs més o menys igual.
2: Ei, i la niña de l'Exorcista, també molt ben aconseguida. És brutal,
0: vomita l'Exorcista, te'n recordes que li vomita el cap allà? És terrible, allò.
2: No.
0: Espectacular, és boníssim.
2: Increïble. Per tant, per participar a aquestes entrades dobles per anar a PortAventura World, enviar la teva dedicatòria. Ens depenes una cançó i al 628-414-029 i també ens demaneu aquestes entrades.
0: Cabacera, es prepara una nova versió de l'Exorcista amb la Scarlett Johansson.
2: Wow.
0: Sí.
2: Serà interessant de veure. També.
0: Molt interessant. Anem a escoltar Mamaduixa amb Vitamina de l'Amor.
3: Hola, Plasba.
2: Hola.
3: Em dic Albert i volia dedicar qualsevol cançó de Búhos, d'Oques Grasses o de Mamaduixa a la meva mare i a tota la meva família, perquè li estimo molt. I ara us estic escoltant i m'encanta l'emissora en si. Adéu.
2: Adéu.
0: Mira,
2: gràcies.
0: Si voleu passar un moment terrorífic o... Sí, per què no, terrorífic, mireu la nova adaptació que s'ha fet de Carrie, del llibre de Stephen King, que està a Amazon.
2: I bé.
0: Canela fina, eh?
2: Carrie me la vaig mirar l'any passat, així que miraré aquesta nova
0: versió. La peli, l'original.
2: Sí.
0: I què, Brian de Palma? Està molt bé. Va fer una adaptació no fa gaire, deu fer uns quants anys, un brunyol
2: terrible. Però aquesta està molt bé.
0: Ah, està molt bé.
2: En refi.
0: Sí.

0: La connexió psíquica d'Aitana sonant el feedback a mi d'un quart de set de la tarda. Ara arriba Olivia Dean amb So Easy to Fall in Love.
1: Doncs a mi m'agradaria dedicar l'última cançó d'Olivia Dean, a mi mateixa, perquè la veritat és que m'agrada molt, aquesta noia canta genial. I ja que estem, m'agradaria també participar a tots els sortejos que tingueu aquesta tarda. Moltes gràcies.
0: Jo crec que tots estarem d'acord amb el que diu aquest oient, eh? Que si algú canta bé actualment, és Olivia Dean amb temes com aquest, eh? So easy to fall in love.

0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Andorra. 96.0.

0: Bona tarda, Flashback.
1: Bona tarda.
0: Mira, sóc el Didac.
2: Hola, Didac.
0: I voldria que em posessi una cançó de Believer, d'Imagine Dragons. Gràcies. Adéu.
1: Adéu.
2: Adéu, Didac, que vagi molt bé.
1: Adéu, adéu.
2: I a veure, no sé si ens ha de dir alguna cosa més. No, ja està, ja ha acabat l'àudio. Molt bé, Didac.
1: Envia l'àudio, a vegades costa, eh? El 18 d'octubre fem les maletes i ens plantem a Bítem, al Baix Ebre, perquè arriba un nou fan-track de Flashback, eh? Serem a la 15a edició de la Fira de la Clementina, per favor, que fan en soc de les Clementines, una cita que celebra un dels productes estrella del territori.
2: Mireu, hi haurà degustació de vermut, els èxits de Flashback sonant ben fort i molta, molta, molta festa. L'entrada és gratuïta, però important, atenció, perquè l'aforament és limitat. Aquest 18 d'octubre, aquest diumenge 18 d'octubre, a Bítem celebrem la Fira de la Clementina amb el fan-track de Flashback.
1: Tema clementines, què? Tema mandarines, què?
2: Les mandarines, bé, no és santo de mi devoción, però...
1: Ets d'aquestes, eh?
2: Soc d'aquestes, soc d'aquestes.
1: No,
2: però mira, no passa
1: que,
2: res.
1: Que fan pudor,
2: però no molesta. Ah. O sigui, és, si més no, la textura que... Bé, la resta, tot bé.
1: Mindundis.
2: El que molesta és l'olor que queda als dits. Això sí, també. Això no em pots dir que no.
1: Bueno, una mica sí, però a mi m'agrada. A mi he de reconèixer que m'agrada. Anem a escoltar Brou. Mira, aquesta també m'agrada. De colors. De colors.

0: Atenció a la pujada fortíssima aquesta setmana de la cançó Baby Wall a la llista. Posició número 16 i en puja 16 de cop. La Karol G, Jude Lyne i Rusowski, eh?
1: Hola.
2: I la Martina. I voldríem dedicar la cançó Baby Wall i Karol G als nostres millors amics, que són l'Alba i en Pau. I també volíem participar al concurs de Porta Ventura.
0: Adeu!
1: Adeu! Que vagi molt bé. També tenim aquesta d'Iguala Flashback. Què tal? Com esteu? M'agradaria que poséssiu la cançó de Baby Wow i també m'agradaria participar al sorteig de PortAventura World. Espero que us hagin anat bé les vacances. Sí. A part de la Daniela.
0: Daniela, doncs apuntada.
1: Sí, les vacances bé, Daniela.
0: Si voleu entrades per anar a PortAventura World per Halloween, doncs ja ho sabeu. El que heu de fer és enviar-nos dedicatòries. Així de fàcil. 628-414-029. 628-414-029. 29. Ens envieu un àudio, ens dieu avui aquesta cançó, no sé què, i PortAventura World. I nosaltres us apuntem i podeu acabar el dia amb aquestes entrades. Anem a escoltar Ivan Herzog amb Des de lluny.
1: Diu, bona tarda, Catalunya. Voldria dedicar la cançó de Des de lluny d'Ivan Herzog a la meva parella, en Marc. Com diu la lletra, hem sobrevalorat moltes pors i hem après molt pel camí. Però passem per on passem, no crec que mai deixi d'estimar-te i sempre ens farem al costat que ens faci falta. Gràcies per fer que tot valgui la pena, amor. T'estimo.

0: la fumiga, ja que el cap de setmana que ve fan l'últim concert a Barcelona.
1: Ai, no, aquesta no és, eh? Aquesta és la fumiga, que és la cançó que posarem d'aquí, què? D'aquí un minut.
2: Sí, ara, Quevedo.
1: Anem a per Quevedo.
3: Hola, Flashback.
1: Què passa? Aquí.
3: Estic al cotxe. Hola. I vull dedicar la cançó de la Graciosa.
1: Sí.
3: I també vull participar al sorteig de les entrades a PortAventura.
1: Molt bé, Pol.
4: A qui li vols dedicar la cançó de la Graciosa?
3: La cançó li vull dedicar a la mama i al
1: papa. Clar que sí.
2: Molt bé, Pol.
1: Perfecte. Adéu. Doncs estàs apuntadíssim.
5: Flashback, soc en Guillem.
1: Hola, Guillem.
5: Us voldria demanar la cançó La Graciosa de Quevedo i el Pis Crespo i participar al sorteig de PortAventura per Halloween. Gràcies, adéu.
2: Azul. Bé, escolteu una cosa. Hi ha qui fa l'aperitiu amb quatre olivetes i hi ha qui munta un festival abans de dinar. Ja us avisem que aquí al Feedback som de vermut fort.
1: Sí.
2: És a dir, quantes més coses millor. Un quasi dinar, jo a vegades t'hi dic, eh?
1: Sí, hi ha vegades que menges més abans que no pas després i... Bé, això s'hauria d'adoptar una mica, però...
2: Bueno,
1: és que estem encantadíssims en la vida, som feliços.
2: Aquesta setmana al Feedback sortegem cada dia un lot de productes Espinalé perquè et muntis l'aperitiu perfecte i com et vingui de gust.
1: Mira, sabor, tradició i qualitat i aquella excusa fantàstica per allargar l'aperitiu, fins i tot fins al sopar, si cal. Per participar en el sorteig, estigues atent al Feedback perquè fins les 8 del vespre d'avui i durant dimecres, dijous i divendres estem regalant
2: cada
1: aquest
2: dia
1: lot d'Espinalé, de productes Espinalé. Molta sort i a veure si podeu preparar aquest bon, aquest aperitiu espectacular gràcies a Espinalé i al Feedback.
2: Molt bé. 628 414 029, eh? Espinalé, ja ho sabeu, eh? Sabor, tradició i qualitat s'ajunten tots en aquesta marca espectacular i que ho regalem aquest lot. Envieu dedicatòries. Ara, la que sonava de la Fúmiga, que també una altra de les bandes, que ens diuen adéu, eh?
0: Hola, bona tarda. Voldria escoltar alguna cançó de la Fúmiga, ja que el cap de setmana que ve fan l'últim concert a Barcelona i participar al sorteig de les dues entrades de PortAventura. Gràcies.

0: M'encanta el que escolto.
1: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a flaixandorra.com,
0: la web de la teva ràdio. Ho tens tot per escoltar-nos en línia, veure notícies,
1: estar al dia dels nostres esdeveniments i dels teus artistes preferits. I contactar amb nosaltres quan vulguis. Flaixandorra.com.
2: Flashback. Escoltes el feedback a Flashback.
3: I thought that I'd been hurt before.

0: Aquest Shawn Mendes, la cançó de Stitch, sonant aquí al feedback, que tenim una nota d'on, doncs sí, la demaneu, eh? Escolteu, escolteu.
1: Sona així.
2: Bona tarda, Flashback. Hola. Què tal? Mira, a mi m'agradaria participar en el concurs de les entrades a PortAventura i també m'agradaria dedicar una cançó de Shawn Mendes.
0: Sí.
2: Anomenada Stitches.
0: Molt bé.
2: Moltes gràcies. A bona tu. Tarda.
0: Adéu.
1: Molt bona tarda.
0: Si ets dels que sempre tens ganes de veure i viure música en directe, apunta't això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra.
1: El 17 d'octubre, aquest dissabte, teniu l'actuació d'Svetlana a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Simplement heu d'omplir el formulari que trobareu a flashback.cat i entraureu en un sorteig per guanyar una entrada doble. I això, doncs veure aquest dissabte Svetlana a la sala Salamandra d'Hospitalet de Llobregat per viure els directes d'Estrella Damm 150. Svetlana.
0: Molt bé, Svetlana, doncs aquest dissabte. Anem a posar búhos, perquè tenim dues dedicatòries.
1: Sí.
0: N'hi ha una, és aquesta la primera, sí.
1: És aquesta.
0: Aquesta que...
3: Hola, bona tarda.
0: I m'arriba al fons del cor,
3: Que anava a dir que m'encantaria que me fiquéssiu alguna cançó de los búhos.
0: Sí.
3: Que aquest passat les festes de Santa Tecla vam estar en concert a los búhos i va ser impressionant.
0: No
3: va ser. Increïble.
0: Sí. Clar que sí.
3: I vam tindre l'oportunitat de conèixer el Guillem, el cantant de los búhos. I és un tio maquíssim, simpàtic, i és com és.
0: Una bellíssima
3: persona. I res, m'encantaria això. I si pot ser allà a les 7, 7:30, a veure si la podeu posar.
1: Cap a les 7, perfecte.
3: Ahir per la meva dona, Rosalia, i els meus nens, Víctor i Alain.
1: Molt bé.
3: Vale? Una abraçada per tots dos.
0: Una abraçada. Adeu, molt forta. I què? I,
1: també mira, tenim aquesta
0: sí,
1: altra.
0: Sí, la posem ja? Posem-la ja.
4: Hola, soc Carles.
5: Hola, soc Carles. Me podeu posar una cançó de huevos?
1: Oh, i tant, Carles.
5: Jo vull participar. En les entrades per d'aventura. Gràcies.
1: A tu, a vosaltres.
0: M'encanta.
1: Li ha xivat. Sembla...

0: Cuidao.
1: Doncs tenim dedicatòria, evidentment. És que acaba molt de sobte aquesta cançó, mai me l'espero.
2: Sí.
3: Hola, Flashbacks, hola, Maria.
4: I el Liam, i ens agradaria demanar la cançó de Nova York de Bad Bunny. I també ens agradaria participar als sortejos de PortAventura World de Halloween. Perquè és que ens hem quedat sense plans perquè ens han cancel·lat a l'hotel, un hotel de Platja d'Aro.
2: Sí.
4: I per desgràcies...
2: Climàtiques.
1: Bé, s'ha d'acceptar.
4: Gràcies, adeu.
1: Adéu.
2: Va ploure molt a Platja d'Aro, suposo que deu anar per aquí la cosa, i encara, pobres, segurament no s'han refet. Bueno, a veure si hi ha sort i podeu anar a PortAventura World, perquè regalem avui entrades perquè aneu a celebrar Halloween a PortAventura World. Regalem entrades dobles perquè visquis el Halloween entre atraccions, emocions fortes, ensurts i alguna rialleta nerviosa, aquella que no saps què fer, si riure o plorar, aquesta.
1: I a més, teniu un nou passatge del terror, el Carnicero de Penitence. A veure què tal, perquè a mi m'encanten els passatges del terror de PortAventura Halloween, i bé, haurem de provar, evidentment, el Carnicero de Penitence, i mira, si el provo, si m'atreveixo a anar...
2: Bigoti gruixut i aquest frondós i patilles.
1: És que Penitence...
2: I cal.
1: És un nom... Un nom de Halloween, que fa por només pensar.
2: I nas gros.
1: Pensar. Sí, no? Sí. És que també me l'imagino així, la veritat.
2: I amb cara de molta mala llet.
1: Bé.
2: I amb una navalla.
1: Ui, sí.
2: D'aquestes de barber. I va tallant caps, amb això. Sí, sí.
1: Me l'imagino així. O bé, un
2: ara serà primer, un ganivet
1: de carnisseria.
2: També.
1: Me l'imagino, amb el forat aquell dels ganivets. Bé. Ja sabeu, 628-414-029, si esteu interessats en aquestes entrades dobles per viure el Halloween a PortAventura World.
2: I amb el front prominent, també.
1: Sí, de tot. És que ja tenim la imatge aquí al cap,
2: creada. Veig,
1: Ara buscarem el Carnicero de Penitence de PortAventura World i a veure quines imatges ens ofereix Google.
2: Et trobes aquesta persona pel carrer i fuges corrents, eh?
1: Sí, no entres a aquesta carnisseria.
2: Bueno,
1: perquè dius, ja potser la carn està bona, però...
2: Vés a saber d'aquí, la carn.
1: Sí,
2: Vés a saber d'aquí, Va, anem a escoltar Taylor Swift amb quina dedicatòria? Amb aquesta? Va.
5: Hola, bona tarda.
1: Hola.
5: Mira, era per demanar una cançó, la que us faci més ganes de posar.
2: Sí.
5: I la dedico als meus fills, que són la meva vida, el Pau i l'Emma. Una abraçada pels meus nens.
2: Doncs mira, per molt ells, bé. La més nova de Taylor Swift. Patient Zero. Entrada en llista aquesta setmana, número 38... I pujant llocs, La Taylor, un cop entra,
1: bé.
2: Ha d'anar pujant,
1: Nah.

0: the best. Adeu.
1: Adeu, adeu.
0: Participa al concurs d'entrades de PortAventura. Adeu, gràcies.
1: Mira, estava mirant el carnisser del carnicero de Penitents. No l'he encertat gens, eh?
2: Va per començar...
1: Va amb un cap de porc, eh?
2: Sí, directament.
1: No m'imaginava així.
2: I us rebrà a l'entrada un bon home... Bé, hem mirat un vídeo d'Instagram del PortAventura World i un bon home que us explica una mica la història que està passant, que hi ha desapareguts i hi ha ganivets a l'entrada amb sang.
1: Bueno, bé, ja veus per on va la cosa. Ni bigoti, ni patilles, ni calvo, eh?
2: No. És que...
1: Bueno... Bé.
2: És un tio amb cap de porc.
1: Té saber que hi ha dins, igual sí que és calvo, amb bigoti i patilles, eh? No ho sé.
3: I ara vull...
1: Haurem d'anar-hi, Cristina. Cyberland en petit comitè. Tu pots ser-hi. Jo crec que hi has de ser-hi. El 16 d'octubre, a les 6 de la tarda, arriba un nou Intimate Flashback amb Cyberland a Westfield Glòries.
2: Estem parlant d'aquest divendres. Si vols ser-hi, entra a flashback.cat, omples el formulari i podràs participar. Els del backstage, en Marc Frigola i l'Andrea Romera, xerraran amb Cyberland i els podràs tenir cara a cara, preguntar-los els que vulguis i, a més, gaudir també d'alguns dels seus èxits en directe, com, per exemple, segur que toquen el Tut Tuturu o aquesta cançó que està sonant, que es diu l'última.
1: Si no ho fan, m'empipo, Cyberland.
2: Home, sí. Per tant, divendres, 16 d'octubre, Intimate Flashback amb Cyberland. A on heu d'anar? A Westfield Glòries.
1: Va, doncs anem a posar-los, que sempre ens ve de gust escoltar Cyberland, que en tenim una o dues.
2: Dues dedicatòries.
4: Hola, Flashback.
2: Hola, què tal? Hola,
4: Gerard i Nico. Va, no? Volia preguntar si podríem anar en els Tejos i en el PortAventura.
2: Apuntadíssims.
4: I també al Tuturuturu de Cyberland. Gràcies.
1: A tu.
2: A vosaltres. I també tenim aquesta
5: altra. Hola, Flashback, soc l'Olivia i li vull dedicar la cançó de Tuturuturu a la meva mare, al meu pare i al meu germà, que sempre fan el possible perquè jo estigui contenta. I també voldria participar en les entrades de PortAventura. Adéu, meus petonets.
2: Adéu.

0: 0.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
5: Andorra. 96.0.

0: tarda. M'agradaria molt escoltar la cançó de Bam Bam, i se la dedico a la meva filla, que venim del parc ara mateix, i no s'ha portat molt bé, però bueno, li agrada molt aquesta cançó. I també m'agradaria molt participar a sorteig de PortAventura. Vinga, una abraçada, que vagi bé el dimarts.
1: Adéu, gràcies.
2: A veure si demà es porta una mica millor.
1: A vegades el parc és zona de conflictes, eh?
2: Ui, sí.
1: Masses nens junts i, noi, la cosa a vegades es complica. Però bueno, paciència. Anem a escoltar Ginestà i Nil Moliner, amb qui estaràs amb dues dedicatòries.
3: Voldria l'última de Nil Moliner i dedicar-li a la meva dona, sí, que me l'estimo molt, i participar al sorteig de PortAventura. Gràcies.
2: Adéu, i també posarem aquesta altra.
4: Hola, Feedback. Hola. Soc la Mel i voldria demanar la cançó de Amb qui estaràs, de Nil Moliner i Ginestà, i li dedico al meu club de gimnàstica rítmica del Pla de l'Estany. Sí. I si avui dimarts no dona temps, poseu-lo dimecres. Gràcies, adéu.
2: Avui l'hem posat, val?
1: Tenim temps, no et preocupis. Sí.

0: Jo sóc en Biel.
1: I jo sóc la Vanessa. I us volem demanar la cançó de Maneskin, que es diu...
0: Begging You.
1: I també volem participar en el concurs aquest de... Bueno, el sorteig de PortAventura. Li dediquem a tothom que estigui escoltant la ràdio. Una abraçada.
2: Una abraçada.
3: Va, una
2: gràcies,
3: abraçada.
2: Biel i Vanessa. Una abraçada molt forta. Anem per Ariana Grande. Hate that I made you love me.
4: Hola, Flashback. Em dic Leire. Hola, i m'agradaria que posessiu la cançó de Hate that I made you love me i Ariana Grande per dedicar-se-la a vosaltres. I també voldria participar al concurs de...
5: Espirale.
4: Adéu,
2: Pata Margrat.
3: Adéu, adéu.
2: Mira,
3: adéu, adéu.
2: No sé com deu haver reaccionat una altra Leire, Leire Martínez, del vídeo que s'ha fet viral avui, Cristina, que hem
3: de
2: vist
3: la Maya
2: jo.
3: Montero.
2: Ja no és que desafinant, pobra.
3: No.
2: És que no enganxava ni una nota, eh?
3: No, no, no. No.
2: Ni una nota. Quan ve Barcelona?
3: Mira, l'he mirat abans, el dia 6 i 7 de novembre, i sí? El 26 i 27 també de novembre. Ve quatre dates al Palau Sant Jordi.
2: Déu-n'hi-do, quatre dates, eh?
3: Quatre dates i totes les entrades esgotadíssimes,
2: no
3: evidentment.
2: Perquè és un grup molt, molt potent i amb molts seguidors, però clar, l'Aire, no.
3: Algú li ha de dir a Maya Montero que hi ha coses que no...
2: Amaya.
3: Algú li ha de dir que hi ha coses que no acaben de funcionar.
2: Sí, home, sí. Alguna nota. Alguna nota l'has d'enganxar.
3: Sí.
2: Perquè...
3: El que no pot ser és que li hagi canviat radicalment la veu respecte a fa, què, dos anys, no?
2: Sí, sí, no sé.
3: A veure
2: com li va. Jo crec que assajarà i la cosa...
3: Esperem.
2: Crema'm els dits.
3: Va.
2: Tu que em fusta, Cristina.
3: Tu que em fusta, per la Maya.
2: Per favor. Maya, sempre. Sempre el nostre cor.
6: Hey, it's Ariana Grande.
2: T'ho dic jo, que no m'agrada.
3: A tu que t'encanta.
2: Que no m'agrada
3: gens. Clar, aquí t'agrada.

0: Shakira amb Burna Boy, el tema de Dai Dai, 628-414-029.
1: Bones tardes, voldria dedicar la cançó de Dai Dai als meus fills, a Roma i Lot, i també voldríem participar a les entrades de Halloween, de Port Aventura. Gràcies, bona tarda.
2: Adéu, molt bona tarda.
0: I atenció a aquesta dedicatòria per la cançó i per qui la fa.
2: Diu, bé, ara ella mateixa us ho diu.
3: Hola, Feedback!
2: Hola, què tal?
3: Som la Mar Aran, del meu avi Florencio, que té 95 Hola. Anys, i el Florencio. Juan Carlos, que estem aquí passant la tarda de dimarts jugant al dominó. I ens agradaria molt escoltar Me Acuerdo de Ti, del Nil Moliner.
2: Perfecte.
3: Perquè el Feedback és el millor programa de la ràdio musical.
0: Ara,
3: sí o no, iaio?
2: Sí!
3: Visca la ràdio!
0: Visca la ràdio! Visca la ràdio! Visca la ràdio! Una abraçada.
2: Ens diu la Mar que ens estan escoltant des d'un transistor dels davant abans amb piles.
0: I amb l'antena aquella que pujava... Com ha de ser?
2: És que m'encanta.
0: Aquesta és la ràdio que ens agrada a tu i a mi. Sí. Menys cosa digital i més això. Florencio i Joan Carles, una abraçada molt forta i, evidentment, per tu, Mar,
2: per la Mar,
0: una
2: sí,
0: altra
2: sí.
0: De gegant.

0: Ràdio Flashback Andorra.
1: És el so més positiu del dial.
2: Positiu.
1: La Ràdio Flashback.
3: Jo escolto Ràdio Flashback
1: tot el dia. El so dels èxits.
2: Flashback.
0: Pérez.

0: Nosaltres va acceptar dits, m'agradaria demanar la cançó de Dràcula i participar en el sorteig de l'entrada doble de Port Aventura. Petons.
1: Doncs mira, ara envieu un missatge al guanyador de les entrades de Port Aventura d'avui i també de l'ot de l'Espinaler. I acabem amb l'última dedicatòria del dia.
2: Diu, hola, podria posar la cançó de Enin Elei de l'Adela? Li dedico a la meva mare, l'Isabel, una salutació. Podríeu posar la cançó aquesta per la meva mare, que sempre està treballant i m'està ajudant amb els meus estudis. Doncs, Isabel, tota per tu, aquesta cançó.
1: Ara la posem, però abans, la curiositat musical del dia d'avui dimarts és aquesta. No sé si ho sabíeu, però darrere del famós eslògan I'm loving it de McDonald's, aquest... Hi ha la veu de Justin Timberlake. Wow. Per fer-ho, la marca de menjar ràpid, sabeu quan li va pagar el 2003?
2: Què? Sorprèn-me.
1: 6 milions de dòlars. Trinco per cantar
2: I'm loving it. Si alguna marca vol la veu de l'Albert o la meva, mira, ens venem.
1: T'imagines
2: ara de cop 6 milions de dòlars.
1: Que ens envia una dedicatòria. Hola, som tal i ens agradaria que la vostra veu sortís a tal lloc i us paguem, pam, tant.
2: Que no cal, ens paguen... Què? La meitat, em conformo.
1: Sí, 60 euros ja ens aniria bé, Crist.
2: Home, 60. Una mica més,
1: Ves.
2: Una miqueta més, 65.
1: Ara, aquí sí.
2: Comprem.
1: Adela, Enin Elei. Fins demà.
2: Adéu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir, sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passa un minutet de les 8 del vespre d'aquest dimarts 13 d'octubre.
2: Què va, digue-ho.
1: Obrim les portes del backstage de Flashback, avui amb la visita de la nostra sexòloga de confiança, l'Alba Povedano de Mantis, que avui no vindrà sola, per cert, l'acompanyarà la Marta Tordera, que també és psicòloga i sexòloga. Això serà a partir de 11:15 de la nit. Com estàs, tu, Andrea Romera?
2: Jo estava bé fins fa un minut, que ja m'has començat a tirar la primera pollita del dia.
1: Oh, ja estem així?
2: No, has començat tu a estar així.
1: Què t'he dit?
2: Doncs m'has fet així com una careta quan has dit 13 d'octubre, perquè
1: clar,
2: sé que se m'ha oblidat escriure el 13 i l'has hagut d'escriure tu.
1: No, ho deia per això, ho deia perquè és el dia de la mala sort.
2: Ah.
1: Clar, dimarts 13, no, que va.
2: Doncs és cosa de mala sort començar a discutir.
1: A veure, sí, bueno, és molt cosa del backstage. Què més tindrem avui?
2: Dimarts, a més, que és dia de sondeig amagat, així que podeu anar preparant el WhatsApp al 628-414-029.
1: També parlarem de safrets com cada dia i descobrirem un nou rècord Guinness.
2: I tindrem també la cançó amagada i les notícies més virals del dia. Des d'ara i fins les 11 de la nit, tot anirà bé.
1: Oh, no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb l'èxit de la setmana, Ugel, Imael, Àngel i Ultranaté, aquesta que es diu Moving to the Sun.

0: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Passant 5 minuts de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que hi ha una fundació britànica que busca un grup selecte, és a dir, entre 4 i 5 persones,
2: poques,
1: per dedicar-se a comptar pingüins a l'Antàrtida.
2: Com m'agradaven els dibuixos del pingüí, eh?
1: Te'n recordes?
2: M'encantaven. Clar que me'n recordo. Hi havia la foca aquella,
1: sí,
2: també.
1: Sí, però hi ha un pingüí i la pinga. Però jo em pensava
2: la
1: que no...
2: Pinga?
1: Sí, no?
2: Jo... Vols dir que es deia pinga?
1: Jo de petit li deia pinga.
2: Hosti, tu saps què vol dir pinga?
1: Sí,
2: i vols dir que li van posar aquest nom al personatge? Em sembla raro.
1: Potser sí, no ho sé. Home, jo què sé, aquelles coses que fan els... Mira, és que, clar... Els creadors de sèries a vegades fan aquests easter eggs i els deixen allà, no ho sé, no ho sé.
2: No ho recordava, allò de la pinga.
1: No sé per què, jo li he dit sempre pinga.
2: Si es diu així, eh?
1: Sí, sí. El cas és que busquen treballadors per passar 5 mesos a l'Antàrtida comptant pingüins. Home, ojo que no em perdis cap, eh?
2: Deuen haver molts pingüins a l'Antàrtida, o sigui, deu ser una feina complicada.
1: També diré que el sou pot arribar als 2.500 euros mensuals.
2: Hosti!
1: I això t'inclou allotjament, menjar i equipament polar. Per tant, no passaràs fred.
2: Però necessites algun tipus de formació? Només saber comptar ja serveix.
1: Bueno, si saps comptar, doncs amb això en fas prou.
2: Home, doncs està molt bé, no? 2.500 euros mensuals només per comptar.
1: Ara t'explicaré que els catalans no hi podem anar per un tema, però...
2: Catalanofòbia.
1: No, també diré una cosa, i és que hi ha una mica de lletra petita en aquest contracte. A veure, t'explico. Hauràs de viure en una illa de la mida d'un camp de futbol. Val? No és gaire gran.
2: No, però si només sou 4...
1: Sí, i no sé quants mils de pingüins.
2: Clar, és veritat.
1: Envoltada de gel, sense cobertura i sense aigua corrent.
2: Val.
1: I ja es comença a complicar la cosa.
2: Sí, no m'està agradant, jo.
1: Això vol dir que les dutxes són aproximadament un cop per setmana.
2: Uf, quina pudor!
1: Clar, i si fa mal temps, doncs probablement no arribaran els vaixells, per tant pots estar fins a 2 setmanes sense dutxar-te.
2: Però això és un premi o un càstig, aquesta feina?
1: Ah, 2.500 euros, noia, no el regalen, saps?
2: Sí, 2.500 euros per no dutxar-te. I per estar allà amb 4 persones que, si us porteu malament, us acabeu discutint tot el dia comptant pingüins.
1: Amb tot el respecte pels pingüins, probablement faran més pudor que tu. Vale? Vull dir,
2: tu creus?
1: Des del respecte als pingüins,
2: vols dir que fan pudor, els pingüins?
1: Clar que sí, home.
2: No ho sé.
1: La majoria d'aus fan pudoreta, no?
2: Potser els pingüins fan olor de peix, no?
1: No vull ser racista d'aus, ara, però... bueno, en fi, a més, tindreu companyia, milers de pingüins i fins a 18.000 turistes durant tota la temporada. També hauràs d'aguantar turistes,
2: val? Però com han de caber 18.000 turistes en un espai que és com un camp de futbol?
1: Andrea, van passant els turistes, clar, cada setmana van venint de nous.
2: Perdó, estic despistada.
1: Per favor. I a més, no només hauràs de comptar nius, ous i pollets, sinó que també hauràs d'estar pendent dels turistes. Hauràs de vendre records, posar segells a les postals... És a dir, que vas a comptar pingüins, però també fas de botiguer, de carter i de guia turístic al cul del món.
2: Doncs aquesta... està molt mal pagada aquesta feina, no m'agrada. Fa una estona estava pensant en deixar el backstage per anar-me'n a l'Antàrtida a comptar pingüins.
1: No, un moment, fa una estona no, ho penses cada 2x3, també et diré, eh? Requisits, heu de tenir almenys 18 anys, estar en bona forma física, tu aquí ja, no?
2: Vaya rata.
1: No, un moment. Diguem-ho.
2: Què?
1: Diguem-ho. Tu, a principi de temporada...
2: Què?
1: Ens vas explicar aquí...
2: Què?
1: Que tindries una vida molt saludable...
2: I ho estic fent, a poc a poc.
1: Que aniries al gimnàs...
2: Bueno, un moment, m'acabo d'instal·lar el meu pis nou.
1: Ah,
2: encara,
1: vas dir
2: mira,
1: una fake new.
2: No tinc ni tele. Importància l'important, després el gimnàs.
1: Però la tele no es necessita per fer gimnàs.
2: Sí, per posar vídeos de la Patrick Jordan gimnàs al menjador.
1: En fi, has de tenir 18 anys, estar en bona forma física, que és broma, tu ho estàs i estàs molt forta.
2: Sí, super.
1: I també aquesta sí que no la tenim, que és residir al Regne Unit.
2: Oh.
1: I tenir permís de treball allà. Per tant, ja no podem anar a comptar pingüins.
2: Ala.
1: Saps comptar?
2: Sí.
1: Doncs no comptis amb mi.
0: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.
1: Bona manera de començar avui al Backstage.
2: No, sí, avui això va sobre rodes.
1: Que ens ho arregli Teddy Swim, sisplau. Hey,

0: a tots els grups d'amics n'hi ha un d'aquest. Un Mr. Know-it-all.
1: Sí,
0: un
1: sí,
0: dels
1: sí.
0: que tot ho sap. És Teddy Swims amb aquesta cançó al Backstage a Flashback, les 8 i 12.
2: Quan arriba la nit, comença el Backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I per cert, un apunt. Confirmem. En Pingu i la Pinga.
1: La Pinga era la germana, segons hem trobat a internet, i la nòvia d'en Pingu era la Pingui.
0: La Pingui?
1: Hi havia Pingui i Pinga.
0: La Pingui i la Pinga.
1: Sí.
0: Vols que et punxi amb un punxó? En Pingu li va dir la Pinga, punxa'm però la panxa no. En
1: fi, no m'acaben d'agradar aquests noms,
0: doncs,
1: eh?
0: Ja tenim el dilema resolt. Sí. Ara sí, anem a la cançó amagada, va.
2: La cançó amagada.
0: 9:45 del vespre, sou al Backstage de Flashback i ha arribat la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda a l'anglès. I a més, us hem posat dues pistes de so. Un fragment de la cançó al revés i també un tall molt, molt lent.
1: Per què ho has dit tan lent? Per posar-te en el paper,
0: clar,
1: no?
0: Perquè és molt lent el tall.
1: Com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. Nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una mica la cançó.
0: Doncs va, WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a les pistes. La primera, el tall al revés de la cançó, avui fa així.
1: És facilíssim.
0: Facilíssim?
1: Crec que sí.
0: Ja hi som.
1: Crec
0: jo que em pensava que avui era difícil.
1: No.
0: No, eh?
1: Crec que avui és fàcil.
0: Segona pista, Andrea. Com diu la traducció avui a l'anglès?
1: But when your notification reaches me, I smile like a fool beyond redemption.
0: Oh, wow, what an English.
1: Noten les classes ja,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Home. Sí. From Cambridge.
1: Yes.
0: Or Brighton.
1: M'havies dient més ciutats.
0: No, ja està bé. No sé més. Liverpool. 628-414-029. Què ens estan dient els oients a través del WhatsApp?
1: Mira, acaba d'arribar just ara un missatge que ens diu que és la penúltima de la Fúmiga.
0: No és la Fúmiga.
1: No, i ens diuen també que és Detalles amb Era això.
0: De moment no. Ho podeu seguir provant al 628-414-029. Última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
1: No t'ho has currat gens avui, eh? Avui és molt fàcil.
0: La resposta de seguida, encara que ja tots la sabeu, al Backstage de Flashback.
2: De 8 a 11. Backstage. A Flashback. Andorra. 96.0. Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
3: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.d i

0: Descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
1: Cuida't, cuida'ls, amb Creant Assegurances Vida.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
4: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.
5: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
7: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans repassem les pistes. La pista al revés era aquesta.
8: És que puc cantar-la.
9: Tu també pots cantar-la.
7: Sí, jo l'he cantada.
9: Sí, ho has fet molt bé.
7: Segona pista. Show me your English. Què deia la traducció a l'anglès?
8: But when your notification reaches me, I smile like a fool beyond redemption.
9: Sembla un listening, eh?
7: És música per les meves orelles. 628 414 029 l'han encertada o què a través del WhatsApp?
9: Clar que l'han encertada.
10: Bona nit, Flashback.
7: Hola.
10: La cançó d'avui és Solucions i no problemes de Figaflaues. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, sóc ric sense enduro i el tinc molt millor.
11: Visca!
10: Adéu, bona nit.
7: Molt bé!
12: I de sobte tot sonrisa, alegries i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
7: Dimarts 13, dia de tornar-hi, dia que ens està costant fins i tot a nosaltres, perquè estem com prou cansats del cap de setmana, i tenim els oients tan animats, m'encanta.
9: Que ens contagin aquesta energia, sisplau.
7: No, jo ja està, A partir d'ara, tot cap amunt!
9: Molt bé!
13: Hola, Flashback.
9: Hola.
13: Crec que la cançó amagada és Solucions i no problemes, i la de quan arriba la teva notificació, somric com un tato, bueno, així, i és la Figa Flaus. Adéu.
7: Molt bé.
9: Bueno, així.
7: Sí, m'ha agradat la versió speed-up.
9: Sí.
7: L'accelerada,
9: Estava a velocitat normal,
7: sí,
9: la nota de veu.
7: Volia arribar a la primera.
9: Volia acabar ràpid.
14: Hola, Flashback.
7: Hola.
14: La cançó és Solucions i no problemes dels Figa Flaus.
15: I quan arriba la teva notificació,
11: somric com un tonto que no té perdó.
9: Adéu.
7: Adéu. Adéu. Ha passat una cosa avui, és que tothom que estem escoltant canta aquest fragment de la cançó.
9: Clar, perquè és la traducció.
7: Ah, t'han fet cas. S'han anat directament. Clar. Molt bé. Va, una última.
15: Hola, Flashback.
7: Hola.
15: Som la Judit i l'Adriana i creiem que la cançó m'agrada d'avui és Solucions i no problemes de Figa Flowers. Però quan m'arriba la teva notificació somri com un tonto que no té...
9: Hi havia algú de les dues que no se la sabia? No,
7: absolutament gens.
9: I ha fet nananà de fons.
7: A partir d'ara sempre farem la traducció a l'anglès.
9: Perquè així la cantin.
7: La gent l'encerta, sí, sí. Solucions i no problemes, el so dels Figaflaues al backstage.

0: 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 5 minutets i arribem a 9:15 del vespre. Sou al Backstage de Flashback i és moment per posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat. Atenció amb aquesta, perquè és d'aquelles que és divertida d'explicar, però perquè no l'hem viscuda nosaltres. Resulta que una noia de 15 anys es desperta al seu propi funeral després de passar 8 hores a dins d'un taüt. Hola a tothom.
2: És el meu pitjor malson, això, eh? Imagina't, i perquè era un funeral, però i no l'havien fotut el forn aquest d'incineració,
1: saps? El forn, home, no, animal, clar. Sort que es va despertar al moment, sí, tota la raó.
2: O imagina't ja sota terra, allà rascant el taüt com a les pel·lícules, fins et quedes sense aire.
1: Mal rotllo. Això ha passat a Guatemala, acabant de Guatemala en Guatepeor. Una família ha viscut el pitjor ensurt de la seva vida, però després ha estat el millor que els ha passat mai, tot el mateix dia, amb unes hores de diferència.
2: Clar, quan passa això, que és molt difícil que passi, hi ha un punt de dir, és una situació paranormal? O és que realment aquesta pobra persona no estava morta, l'hem donada per morta i...
1: Ara t'ho explico, però de paranormal no hi ha absolutament res. Mm-hmm. És el cas de la YouLady, una noia de 15 anys que es va començar a trobar malament i va patir un desmai mentre el seu pare la portava cap al centre mèdic. El pare, en un moment donat, va parar el cotxe, va comprovar que no respirava i li va prendre el pols, i en lloc de continuar fins a l'hospital, perquè, doncs això, o sigui, no notava el pols, no? I en lloc d'anar fins a l'hospital perquè un metge ho confirmés, va donar-la a ell per morta.
2: Home, aviam, és que tampoc no es pot anar així per la vida.
1: Imagina't el fenomen paranormal, saps?
2: Però això hauria de ser il·legal, fotre una persona en un taüt sense que la doni per morta a un metge.
1: Total, el que va fer el pare va ser tornar cap a casa i preparar-li el funeral. Fins aquí era una tragèdia, però clar, 8 hores després, quan la família estaven de vetlla a casa seva i la noia ja era dins del taüt, va començar a moure's, va obrir els ulls i es va incorporar. T'ho imagina't el susto que es devia fotre la gent que era allà.
2: Un moment, si han passat només 8 hores entre el desmai i el moment en què es desperta del taüt, com han pogut muntar en tan poca estona un funeral, aconseguir un taüt, fotre la noia a dins? A mi això sembla molt estrany. Arroba Carles Porta, que ho investigui.
1: Podria ser, però sí que quan una persona es mor al matí, pot ser que ja a la tarda... No?
2: Val,
1: li
2: bueno,
1: facis
2: però
1: la vella i tal.
2: La dona per morta un metge, es comencen a fer un tipus de gestions burocràtiques, no és tan fàcil com... Bueno, no ho sé.
1: Aquesta noia ha explicat que... perquè, clar, ara ja pot parlar, vull dir, està viva,
2: clar,
1: saps?
2: Clar.
1: Recordem-ho. La noia va explicar que abans de desmaiar-se va sentir un dolor molt fort al pit i de moment no s'ha aclarit mèdicament què li ha passat, però les autoritats estan investigant el cas perquè posen el seu pare com a bastant, bastant sospitós.
2: Home, és que és una mica estrany.
1: Jo en plan, mira, la fotem al calaix i fora, saps?
2: Sí, no volia dir-ho així, però és que tota la raó
1: literal.
2: Sona fatal i sembla una miqueta això.
1: Déu-n'hi-do. I atenció, perquè un home guanya 30 milions de dòlars a la loteria i els va cobrar disfressat.
2: Disfressat de què?
1: Doncs mira, això ha passat a la Xina.
2: Uh-huh.
1: Un home ha guanyat aquests 30 milions de dòlars,
2: sí.
1: 30 milions, i perquè ningú el descobreixi, s'ha vestit com d'una espècie de peluix, com si fos una mascota d'un equip de futbol.
2: Que mono!
1: De color groc. És molt random.
2: Com un Teletubby.
1: Té el cap com un Lego, diria jo, saps? Com una forma com de Lego.
2: Sí.
1: I té una forma de semicercle, el cap. És molt raro, s'ha ficat com uns ulls i tal.
2: Uh-huh.
1: I després el cos vindria a ser, saps, com el ninot de Michelin, que és així com una mica fort.
2: Sí.
1: Doncs literal, així, però de color groc. I a totes les fotos surt amb el taló enorme, amb aquests 30 milions de dòlars, dient que ha guanyat i tal la loteria. Què passa? No vol compartir-ho amb la família. Aquest home no vol que se sàpiga la seva identitat, vol mantenir-la en secret, i així ni la seva família ni tampoc els seus amics i amigues i les persones més properes saben la seva identitat i, per tant, li poden reclamar alguna cosa de diners.
2: Val, no ho comparteixo, però ho puc entendre. No, però un moment, si tu el que vols és passar desapercebut, posa't una perruca, una gorra, unes ulleres, i quan facin les fotos no se't veurà la cara. Però la que et disfresses de Teletubby per anar a buscar el premi, és molt fàcil que si això surt per les notícies, la teva família digui, ai, heu vist el paio aquest que ha anat a buscar el taló? Llavors hauràs de dissimular. Si en canvi vas amb una perruca i ningú sap qui et, diran, ai, quina enveja aquell que li ha tocat la loteria, però no serà tema de conversa.
1: Però el tema és que si a la taula giren i veuen que falta el pare, llavors ja sabran qui és, saps, la persona que anava dins el disfraç?
2: Clar, i després on guardes la disfressa?
1: No,
2: perquè això com t'ho enxampin a casa es begut oli,
1: Ja l'has liada, sí. Llavors has de començar a repartir amb absolutament tothom. I atenció, perquè tenim una família noruega que porta 3 dies intentant arribar a la Sagrada Família des de Calella i no poden pel caos a Rodalies.
2: Això, mira, ho sento, però aquesta notícia em fa una gràcia.
1: Fa bastanta gràcia.
2: Em fa gràcia perquè és un tema de turisme i de que simplement volen anar a veure la Sagrada Família, però imagina't la gent que realment viu a Calella i que ha d'anar a treballar a Barcelona tots els dies.
1: Ara t'anava a dir, imagina't que és una gent catalana que el que vol és venir a Barcelona a treballar.
2: Sí.
1: És un drama. Tenim una família noruega que ha vingut a Catalunya per fer l'Ironman de Calella. Aquesta gent deuen creure amb el dimarts 13, perquè, o sigui, han trepitjat una caca molt grossa, que, la veritat. L'Ironman de Calella, el triatló, es va cancel·lar pel mal temps i han decidit aprofitar el viatge per visitar Barcelona. Quin
2: Cosa
1: és el problema?
2: Normal,
1: sí, exacte.
2: No?
1: Doncs entre les incidències de Rodalies, el caos de la línia R1 i tal, que porten 3 dies intentant arribar a la Sagrada Família i encara no ho han aconseguit. Quin drama. Pobres turistes, la veritat.
2: És desastrós, això, eh?
1: Va, és que és lamentable.
2: Sí, és bastant lamentable. Fa bastanta gràcia.
1: El que els hi passa és que intenten agafar busos alternatius i fan cues i resulta que es troben amb la gent que realment va a treballar a Barcelona, sempre es troben al bus ple i amb aquest tema porten ja 3 dies intentant arribar a Barcelona a veure la Sagrada Família.
2: Imagines que tornen al seu país sense haver-se mogut de l'hotel de Calella perquè no han pogut anar a Barcelona mai.
1: Han anat de l'hotel a la parada del bus i han hagut de tornar perquè el bus estava ple, saps?
2: Bueno.
1: Sempre així, perquè tampoc han fet l'Ironman. Mare de Déu, tot
2: no
1: malament.
2: Res. Han vingut aquí a passar 3 dies en un hotel i bueno, es deuen conèixer el camí de memòria fins a l'autobús i la cafeteria del costat.
1: Pobra gent, Déu-n'hi-do.
0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: Passa un minutet de 9:15 del vespre. Recordeu, de seguida arriba el sondeig amagat al Backstage. Abans, Nil Moliner ens presenta aquesta. Tu cuerpo en braille. Benvinguts i benvingudes. Bona nit. Bona nit.

0: És el so de James Blunt al backstage de Flashback amb aquesta que es diu Taste Like Summer. 2:15 de 9 del vespre.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I al backstage de Flashback arriba una de les seccions que més us agrada, el sondeig amagat. Us direm un percentatge i haureu d'esbrinar a què correspon.
3: Podeu participar a través del nostre WhatsApp al 628-414-029.
1: Participa al backstage. Envia la teva nota de veu al 628-414-029.
3: I avui el percentatge amagat és el 51% dels ciutadans.
0: Val, 51% dels ciutadans, déu-n'hi-do, més de la meitat.
3: Més de la meitat, home. 51 de cada 100.
0: Exacte, 5,1 de cada 10. Saps? Són 5 i llavors les ungles del peu d'un altre.
3: Per exemple, si se les deixa molt llargues...
0: Sí, com aquella noia del rècord Guinness,
3: te'n recordes? Para.
0: Que avui també tenim rècord Guinness al backstage de Flashback. Doncs això, 628-414-029, recordeu al WhatsApp, avui el percentatge que busquem és el 51% dels ciutadans. Anem a les pistes, va. La primera diu així, el 51% dels ciutadans són d'una manera.
3: Això no acota gens el que estem buscant, no?
0: I què cosita és, clar. No? Aquella... Veo.
3: De quina manera?
0: El veig, sí, doncs el mateix.
3: Sí.
0: El 51% dels ciutadans són d'una manera. Mm-hmm. Ja sabeu que la primera pista normalment no treu massa de dubtes, no. Per tant, anem a la segona. I diu així, ser d'aquesta manera els porta a creure en determinades coses.
3: Ah, ara sí que estem acotant una mica.
0: Una mica, sí.
3: Sí.
0: El 51% dels ciutadans són d'una manera i ser d'aquesta manera els porta a creure en determinades coses. Ho podeu anar provant al 628-414-029. De moment, Andrea Romera, què ens estan dient?
3: De moment, les respostes són bastant similars. Ens diuen, per exemple, que el 51% són religiosos, no? Són d'una manera, són religiosos.
0: Podria ser.
3: Ens diuen creuen en Déu, es repeteix bastant tema religió. També ens diuen els fantasmes.
0: Mm-hmm.
3: Creuen en els fantasmes.
0: Va, el 51% dels ciutadans són d'una manera i ser d'aquesta manera els porta a creure en determinades coses.
3: Sí.
0: 628-414-029, anem a l'última pista. I és la següent. Tot plegat els pot portar a practicar rituals.
3: Ara ho tenim més fàcil, ja.
0: Tot plegat els pot portar a practicar rituals.
3: Repassem les pistes. Pista número 1. El 51% dels ciutadans són d'una manera.
0: Aha.
3: Pista número 2. Ser d'aquesta manera els porta a creure en determinades coses. I pista número 3 i última... Tot plegat els pot portar a practicar rituals.
0: Doncs va, WhatsApp obert, 628-414-029. Notes de veu al backstage de Flashback i de seguida resolem com són el 51% dels ciutadans o en què creuen el 51% dels ciutadans. WhatsApp obert i de seguida us escoltem.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.
0: Abans arriben Another i 54 Ultra. Aquesta es diu Talk to You. Sona al backstage. De seguida us escoltem al WhatsApp.

0: backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Un minutet i ens plantem a 9:15 del vespre. Si m'obro el micro sí que podré parlar, al final.
2: Sí, no sé, volies fer un programa avui solitari. Nosaltres dos sols, que no t'escolti ningú amb el micro tancat.
1: I que, com ho has vist? No ho has acabat de veure bé, oi?
2: Home, em sembla una mica raro. Sí, com sentir només la sintonia de fons, no la gent? Escoltant la sintonia i ningú parlant per sobre.
1: Ha quedat bé, escolta'm. Sí, sí. Doncs és això, és moment per resoldre el sondeig amagat d'avui. El percentatge que s'amagava era el 51% dels ciutadans. I anem a fer un repàs a les pistes.
2: Les pistes deien, el 51% dels ciutadans són d'una manera, ser d'aquesta manera els porta a creure en determinades coses i tot plegat els pot portar a practicar rituals.
1: 628-414-029, què ens han dit els oients al nostre WhatsApp?
3: Jo crec que el 51% dels ciutadans són supersticiosos. Bona nit.
4: Bona tarda, backstage.
1: Hola.
4: Jo crec que el 51% són supersticiosos, tenint en compte que avui és un dimarts 13, doncs segurament van per aquí. Bueno, moltes gràcies pel programa, una abraçada.
5: Hola, sóc la Marta i creiem que el 51% de la gent són supersticiosos. Adéu!
6: Hola, Flashback.
1: Hola.
6: Sóc en Pau i jo crec que són supersticiosos. Adéu!
7: Hola, Flashback, bona nit, sóc la Marta.
1: Hola.
7: Doncs crec que el sondeig amagat d'avui és que el 51% dels ciutadans és supersticiós.
8: Hola, bona tarda.
1: Bona.
8: Crec que la resposta correcta, descartant religiosos o del Barça, és supersticiós. Que et fa creure que en certes coses són supersticions i al final acabes fent rituals per fer-li cas. Merci, gràcies pel programa.
1: A veure...
2: Això de posar sintonia d'atenció potser no caldria del tot, no?
1: L'estic posant perquè ho tenim al guió i tal, però probablement avui no caldria, oi que no?
2: No caldria perquè tothom l'ha encertat i és que la resposta és que el 51% dels ciutadans són supersticiosos.
1: Doncs aquesta era la resposta correcta d'avui. El 51% dels ciutadans són supersticiosos.
2: Exacte.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí.
1: 5,1 de cada 10.
2: Doncs mira, és un estudi de PokerStars que diu això, no? Que el 51% dels ciutadans són supersticiosos.
1: Perdó, de PokerStars?
2: Sí.
1: Aquí és on juga en Neymar, no? En Neymar juga al pòquer. I és una pàgina de pòquer, això.
2: Ah, sí, però em sorprèn molt que hagin fet aquesta enquesta, però és una enquesta que s'han fet ressò tots els mitjans, o sigui, que és fiable.
1: Però probablement, però ostres, m'ha sorprès que una de les empreses més gran de joc online faci estudis d'aquests.
2: Sí, és una mica estrany. Semblo com el Jofre Pijuan, el nostre mestre de l'amor, que ens porta estudis d'Infobae i coses així.
1: Un moment, el mestre de l'amor, no? Tampoc és un sensei, ara, saps?
2: Sí, el nostre doctor amor.
1: El doctor amor.
2: Però espera, perquè hi ha una xifra d'aquest megaestudi de PokerStars que diu que la xifra ascendeix al 68% entre la població d'entre 25 i 44 anys.
1: Ah, sí, que com més joves, més supersticiosos.
2: Més supersticiosos, sí.
1: Uau.
2: Per això, avui us volem preguntar quines són les vostres supersticions. Si hi ha alguna cosa, com avui, que és dimarts 13, que us fa mal rotllo, si feu algun ritual, si sou supersticiosos, bàsicament,
1: exacte,
2: i quines són aquelles coses que us generen aquest neguit, no?, aquesta superstició.
1: Doncs va, alguna superstició divertida. A veure si la trobem avui al backstage de Flashback. 628-414-029. De seguida us escoltem. Bon dimarts 13 a tothom.
2: Vinga.
1: Va.
0: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage a Flashback.
1: Mentre arriben els vostres estimadíssims àudios al backstage de Flashback, anem a escoltar la nostra estimadíssima cançó, la més estimada aquesta setmana a Flashback, perquè és el número 1 de la llista. Katsai, sona Animal.
9: Sí.

0: És el so d'Animal, el so de Cat Sai, des del número 1 de la llista, posició privilegiada per aquest autèntic temacle. Recordeu que tenim el WhatsApp obert, 628-414-029. Avui us estem preguntant per supersticions. Quina és la vostra superstició? De seguida us escoltem. Abans us hem de dir que si sempre teniu ganes de veure música en directe, us heu d'apuntar això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra.
1: I el 17 d'octubre ho fan amb l'actuació d'Svetlana a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en el sorteig per guanyar una entrada doble.
0: Doncs ja ho sabeu, eh? Si voleu anar a veure Svetlana el 17 d'octubre, entreu a flashback.cat i allà hi ha un banner on podeu clicar i apuntar-vos al formulari. Són els directes Estrella Damm 150. Celebris el que celebris, hi ha un concert per tu, un concert per celebrar-ho.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: De seguida anem al WhatsApp, 628-414-029. Avui, supersticions, ens les esteu explicant i també explicarem les nostres. Per tant, prepara't la teva, Andrea. Ara hi anem, va.
3: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: És el debut de Gorra Neta a Flashback. Entren a la 45 de la llista amb aquesta proposta que es diu Marta. Sona el backstage.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 5 minutets i ens plantem a les 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback. I és moment d'obrir el WhatsApp al 628-414-029. Avui hem descobert que el 51% de la població, en un sondeig de PokerStars, és supersticiosa, i per això us estem preguntant per les vostres supersticions o manies. Les esteu explicant al WhatsApp. Abans d'anar-hi, Andrea Romera, quina és la teva?
2: La meva no és una superstició com a tal, és més una...
0: Ah, no, doncs tu fes el programa que vulguis. Avui estem preguntant per supersticions i tu te'n vas aquí per les branques.
2: És més, no, és més una mania i està relacionada amb tot el tema paranormal i tal. Per tant, no sé si entra com en el paraigües de les supersticions, val? Però a mi se'm va dir una vegada que no pots dormir amb un mirall apuntant-te als peus del llit. És a dir, que tu no pots tenir als peus del llit un mirall, perquè allà hi ha portals i coses estranyes, paranormals, i que el millor és que no. I jo em vaig assabentar d'això en un moment en què ja tenia l'habitació muntada i tenia el mirall als peus del llit, que era un armari on les portes eren miralls. Llavors, la mania i la superstició que tenia en aquell moment era obrir les portes de l'armari sempre perquè no quedés aquell mirall enfocant-me. Sí. Llavors, ara, totes les vegades que m'he mudat i he hagut de muntar la meva habitació, sempre l'he muntat de manera que no tingui cap mirall que m'apunti des dels peus del llit, saps?
0: T'he d'explicar una cosa.
2: Què?
0: I és que això que tu dius és real, a mi se m'ha dit.
2: Veus?
0: El tema és, no és cap als peus, sinó apuntant al llit.
2: Val. Al llit en general, eh?
0: Exacte.
2: Val.
0: Si et ve del costat, també.
2: Sí, eh?
0: El que passa és que tu alliberes energies quan estàs dormint.
2: Val.
0: Això li hem de preguntar un dia a la nostra astròloga, la Sara.
2: Sí.
0: La Sara Domènech, que, clar, ahir va ser festa i no va venir. Sí. Però es diu això, que, com que és com que et reboten les males energies.
2: Val.
0: I com que tu les estàs alliberant quan dorms i, per culpa dels miralls, com que et tornen.
2: Val.
0: Per això pot ser que estiguis tan negativa. Per...
2: O sigui, d'eliminar els miralls de l'habitació en general, llavors.
0: No, posar-los que no enfoquin cap al llit.
2: Hosti, quin merder, no, ara?
0: Necessites una habitació que a Barcelona i amb el nostre sou no ens podem permetre. Vull dir, les coses com
2: són. Necessito una habitació sola de miralls per quan em vulgui mirar si em queda bé l'outfit. Una habitació
0: qual,
2: on no dormi.
0: Necessites un punyetero vestidor, ja
2: perfecte.
0: Està.
2: Perfecte.
0: Sí, sí.
2: I la teva superstició quina és?
0: Té a veure amb la roba interior.
2: Ui.
0: Sí.
2: Què?
0: Jo tenia una roba interior de petit que m'anava molt bé quan jugava a futbol, per exemple, i havia de ser sempre sí o sí aquells calçotets concrets.
2: Que els devies tenir després amb aquells forats que se'ls fan els tios, que se'ls cau la huevera pel forat.
0: No sortien per allà al mig, no hi passaven. No hi havia forats.
2: No era tan gran el forat.
0: No, no hi havia forat, no hi havia forat. I ma mare, per exemple, ho sabia, i era com que sempre volia que aquells calçotets estiguessin nets en un dia de partit perquè, bueno, m'anaven bé. Doncs ho he seguit fent de gran. I llavors ara tinc tres calçotets que em van com molt bé i que són els meus de la sort. I llavors me'l poso en dos moments.
2: Val.
0: Quan he de pujar en un escenari o així, per exemple, un programa que vull que em vagi molt bé, una entrevista que vull que em vagi molt bé, un intimate.
2: Val.
0: O un vaparitur, quan vaig a punxar, o quan tinc una cita.
2: Oh!
0: Sí.
2: O sigui que ho fas molt tu, això, perquè me'n recordo una vegada que vam fer una entrevista, que no va anar gaire bé, no diré el nom ni res, i jo portava jo portava unes joies daurades, i sempre portava joies platejades, i quan va acabar l'entrevista em vas dir, mai més et posis les joies daurades, perquè mira com ha anat l'entrevista i segur que és per això. I vaig dir, vale, perdona, no ho faré mai més.
0: Quan les coses van malament, sí que intento canviar-les una mica. Tinc moltes supersticions, sí, sí. I de fet hem tingut bastants convidats i convidades al backstage de Flashback que ens han explicat supersticions o manies abans de pujar a l'escenari, per exemple. Coses molt d'artista, en fi, a veure què hi diu la nostra gent al 628-414-029.
3: Hola, bona nit, casa.
0: Hola.
3: Doncs jo, sempre que em mudo a una casa nova, encenc una espelma blanca i agafo una branqueta de Palo Santo, com es diu en català, que és com un incens.
0: Com un test, no?
3: I la passo per tota la casa per netejar energies negatives.
0: Oh, wow.
3: I sempre porto una pedra o un collar o una pulsera que porti hematites, que també és un repel·lent d'energies negatives.
2: Oh, wow.
0: Doncs mira, ara mateix casa meva, la nova, deu estar plena d'energia. Tot això no ho he fet jo.
2: Doncs hauries de fer-ho. I també una cosa que diuen que has de fer quan entres a una casa nova és que just en el moment en què arribes has de portar un paquet de sal i una ampolla d'oli.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Doncs ja, ja he arribat, ja, ja, ja, ja està, o sigui, ja ha passat, jo crec que ja ha caducat.
2: Tens els fantasmes fent una rave ara a casa.
0: Ah, jo què sé, els teus estan fent una rave amb el teu oli, eh?
2: No. S'estan fent torrades, no?
0: Què més?
4: Hola, Flashback. Hola. La meva superstició és que jo mai puc ser el primer de menjar perquè si, que comencin les altres persones, perquè si no, a veure si està dolent o bo. Adéu.
0: Oh, boníssima!
2: Aquest nen està evitant ser assassinat, eh?
0: Que té sospites que a casa seva el volen enverinar o alguna cosa. No, clar, clar, ens està dient, mira, si algú del meu voltant cau, clar, jo ja sabré que aquells macarrons estan enverinats,
2: saps? Té temps per fugir.
0: Exacte.
2: Tu imagina't anar de colònies, no? La matança dels macarrons.
0: No, home, no, va, Andrea.
2: I ell se salvaria.
0: Ell se salvaria
2: 100%. Podria demanar ajuda.
0: No, però com... Bueno, ja va haver vist moltes pel·lis, aquest estimat oient, no?
2: Potser ha vist molt crims.
0: I després diu, mira, saps què? Que mengin els altres primer. I també és una bona manera de provar si és bo o no menjar. Clar. Veure com reacciona la gent i després tu decidir si ho proves o no. Mira, clar, bona tècnica. Cada dia s'aprenen coses noves.
2: Sí, i parlant de menjar, també hi ha un oient que ens diu, una superstició del meu pare era que el pa a taula no podia estar cap per avall perquè s'acabava el treball.
0: Oh!
2: És una molt bona rima.
0: Clar, bueno, suposo que deu venir d'aquí, no? Cap per avall, s'acaba el treball, però...
2: No ho havia sentit mai.
0: Jo tampoc. Però... No ho havia sentit mai. Però com està cap per avall el pa?
2: Aquesta és la pregunta. O sigui, què et poses, la barra al revés?
0: Clar, un crostó, entenc que sí, que cap per avall... Clar, jo estic pensant... No, clar.
2: Un pa de pagès, estàs pensant.
0: No, la barra.
2: La barra.
0: La barra, posar-la del revés,
2: però
0: clar.
2: És molt raro posar la barra del revés. I el pa de pagès, si el poses del revés, fa panxa, sí. Llavors es mouria, no? Sí. No acabaria d'encaixar.
0: Ens ha de dir aquest estimat oient com és el pa al revés, perquè sí, no ho farem més.
2: No ho acabem d'entendre.
0: Jo vaig a intentar agafar totes les supersticions dels oients del backstage i a veure si les faig i em va millor la vida.
2: Avui, quan arribis a casa, te n'aniràs a dormir a les 6 del matí, que si el palo santo al pub, donant-li la volta al congelador i tot
0: porto
2: això.
0: Porto dies muntant mobles que ja no puc més. O sigui, ara mateix no sé jo si acabaré o no amb tot el que tinc per fer.
2: Molts ànims.
0: Tot està per fer i tot és possible. 628-414-029, notes de veu al backstage a Flashback. Va, dieu-nos les vostres supersticions i de seguida us escoltem.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Les 9:02, ara anem amb les notes de veu. Abans els tiets sonat tàndem al backstage. Ens vam conèixer.

0: Unió Deluxe entre dues artistes que estan al prime, estan al pic, estan a la cresta de la seva carrera.
1: Va, digues més sinònims.
0: No hi ha prou. Anna Mena i Lola Índigo, que se m'acaba el temps. Aquesta és Petito, a una de les que ens ha estat acompanyant tot l'estiu a Flashback.
2: A Flashback, només èxits.
3: Només èxits.
2: Al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Passant 8 minuts de les 9 del vespre, sou al backstage de Flashback. Us recordo que teniu el WhatsApp obert, 628-414-029. Avui al backstage us estem preguntant per supersticions.
1: Sí.
0: Quines supersticions teniu? Ens les feu arribar amb nota de veu i de seguida us escoltem. Abans, però, arriba el millor moment del dia.
4: Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
1: Per fi arriba el millor moment del dia, el moment del safareig al backstage de Flashback. M'encanta quan encaixa amb el tiririn.
0: Doncs jo crec que podries aprendre ja a fer-ho. O sigui, has de quadrar el discurs, Andrea. Això és el que fem els locutors de fórmula.
1: És que no m'havia fixat mai. Clar, crec que és el primer cop que em fixo després d'un any i pico.
0: Pots fer-ho, eh? Si sí, t'ha passat alguna altra vegada i em vas dir, queda molt bé quan... Pues sí, ara has d'adaptar el teu discurs.
1: Val.
0: Ja et calcularem quants segons has de trigar.
1: Perfecte, i tu em fas una senyal, val?
0: Faig així, que bé, eh?
1: Val.
0: Molt
1: saps
0: bé.
1: Qui ve també?
0: Qui ve?
1: Rosalia.
0: Home, hola.
5: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
1: Rosalia ha passat aquest cap de setmana pel programa estatunidenc Saturday Night Live,
0: sí,
1: després d'haver estat uns dies abans amb en Jimmy Fallon, a l'altre famós late night dels Estats Units.
0: Uh-huh.
1: I aquí, al Saturday Night Live, l'hem vist interpretar en directe dues cançons del seu àlbum Lux. Una d'elles, Magnolias.
0: Aquesta.

0: que bé sona. O sigui, no és una gravació, això, eh? No és la cançó gravada del disc, és l'actuació en directe.
1: Això és l'actuació en directe, és una barbaritat. Escoltem-ho bé. Mare de Déu.
0: Pell de gallina, eh?
1: No falla ni una nota. Quina passada, Déu-n'hi-do.
0: No, no, en aquesta actuació, mentre cantava Magnolias, van veure Rosalía vestida sencera de blanc, amb una aura bastant angelical. Duia un vestit llarg, amb moltes transparències, però de cop comença a ploure dins el plató i totes aquestes transparències que es podien intuir acaben com deixant-la absolutament xopa i vestida gairebé transparent del tot. O sigui, se li veu fins i tot la roba interior. És una imatge increïble.
1: Que des del moment que plou, sí, ho sentíem ara. I recordo una mica aquella actuació d'Olivia Rodrigo,
0: sí,
1: que el vestit és com que se li desfa.
0: Sí.
1: Doncs em va recordar bastant això i va ser un moment de pell de gallina.
0: És una mica això, i es nota molt que s'apropen als Grammy, que ella està nominada en diverses categories perquè està fent una molt bona campanya pels Estats Units perquè l'Acadèmia la voti, i jo supera a favor perquè s'ho mereix moltíssim.
1: Bueno, és que està anant a aquests directes...

0: Escapa un petit somriure por ahí, por Barcelona, que se li nota que fins i tot la P la marca més en el micròfon. És una cosa que passa sovint.
1: És que ja estan de Barcelona. Bueno, de Sant Esteve Sesrovires, però això és com que s'emmarca bastant en Catalunya, que ja ens agrada. L'actuació de Relíquia ha estat bastant més comentada, perquè veiem a Rosalía vestida tota de negre, amb un tutú enorme i unes sabates de ballet de punta.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: La seva postura durant l'actuació és immòbil, absolutament immòbil, durant tota l'actuació, de puntetes, amb aquestes sabatilles de ballet de punta.
0: Ostres.
1: Però és que no fa ni un sol moviment amb els peus ni amb les cames. Està absolutament immòbil i així durant els més de 3 minuts, gairebé 4, que dura l'actuació sencera.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Clar, això ha generat un debat a les xarxes socials, perquè la gent diu que és impossible que hagi aguantat així durant tanta estona.
0: Ai, ja hi ha debat.
1: Llavors, jo he fet una recerca periodística per descobrir si Rosalía té unes cames privilegiades o si hi havia algun truc en aquesta actuació.
0: Val.
1: I he trobat la resposta. Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. He trobat un article del Periódico on recullen declaracions dels millors ballarins de ballet de Catalunya.
0: Val.
1: I tots coincideixen en que hi havia algun truc en l'actuació de Rosalía.
0: Ostres,
1: tots
0: sí,
1: diuen que és impossible aguantar de puntetes sense moure's durant tanta estona.
0: Clar.
1: Per exemple, agafen el testimoni de Chase Johnsy, que és el director artístic i cofundador del Ballet de Barcelona, i diu, llegeixo literalment, sembla que està sobre un tamboret amb la forma de les seves cames i potser ella està de genolls. I diu, ni tan sols la millor de les ballarines podria estar així. Segur que mouria alguna cosa de les cames.
0: Clar, perquè és el que comentaves, no? Recordem que quan la gent fa puntes,
1: sí,
0: no es pot estar immòbil. Vull dir,
1: no.
0: Se t'adormirien els peus, probablement.
1: Fan allò que fan com passetes petitones,
0: exacte,
1: tota l'estona, mentre mouen molt els braços, que Rosalía sí que ho fa, i de fet contrasta bastant com ella va movent el tronc o va movent els braços per cantar, perquè ho fa molt de sentiment, però les cames estan absolutament immòbils.
0: Ja. Probablement devia ser un homenatge, potser durant aquest temps que ha estat de vacances no ha pogut assajar tant com va assajar pel Lux Tour, saps? I potser ha decidit fer-ho així, no ho sé.
1: També han recollit el testimoni d'en David Campos, que dirigeix una escola de ballet a Barcelona, i diu, i també llegeixo literalment, hi ha truc en el vídeo? Doncs clar, sens dubte, és impossible sostenir-se en puntes damunt d'una tela i sense moure els peus per equilibrar el cos.
0: Clar.
1: Per tant, tots dos coincideixen en que aquí hi havia alguna mena de truc i es veu bastant, quan mires el vídeo.
0: 100% està completament immòbil i és el que tu dius, és com que les cames i el seu tronc van per separat.
1: Sí.
0: Perquè sí que està completament immòbil de les cames, inclús el balanceig dels braços, aquest sentiment que li provoca o que provoca en l'actuació, li farien moure les cames de manera inconscient, probablement. Llavors, aconsegueix estar-se completament immòbil i aquí, en algun moment, es descobrirà quin és el truc.
1: I, a més, una cosa que declaren aquests testimonis i que jo no m'havia fixat, que és cert que l'escenografia és una tela, amb la dificultat afegida que això suposa, perquè la tela rellisca, no és un escenari de fusta on s'adhereix bé la sabatilla, no, una tela és molt més complicada. Tot i això, tots dos coincideixen que els sembla genial que Rosalía estigui apostant pel ballet.
0: Home,
1: i que li estigui donant tanta visibilitat. Diuen que ella està fent una performance en aquesta actuació, de manera que és normal que recorri aquest tipus de trucs, que no necessita tenir una tècnica perfecta, que no és una ballarina d'un ballet professional, i que si ella ho ha de fer d'aquesta manera per compaginar, doncs, aquest moviment de braços, la seva veu,
0: la veu
1: el que sigui
0: clavada,
1: necessari, doncs endavant. I que la visibilitat que li dona el ballet fent això ja els hi suma i que estan supercontents de que Rosalía estigui prenent aquestes decisions.
0: Doncs aquí la tenim, Rosalía, una vegada més petant-ho als Estats Units. Veurem si a la catalana més internacional que tenim li acaben donant algun altre Grammy.
1: Tant de bo. Ens
0: faria molta, molta il·lusió. Passant 16 minuts de les 9, de seguida tornem al backstage de Flashback. Fem una petita pausa. Abans us recordem, 628 414 029. Notes de veu al backstage i ens expliqueu quines supersticions teniu. Ara tornem.
1: Vinga. De 8 a 11. Backstage. A Flashback.

0: 6.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Que Quevedo i Elvis Crespo amb una de les imprescindibles d'aquesta temporada, La Graciosa, sonen al backstage de Flashback.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 6 minutets i 9:45. I al backstage de Flashback ens interessen sempre els millors.
2: Els milloríssims.
0: Els artistes que treuen la millor música.
2: Sí.
0: Els que porten i que els que porten millor directe.
2: Sí.
0: Els que parlen millor davant dels micròfons.
2: Com nosaltres.
0: I els que... Bueno, no, jo avui no estic parlant gaire bé. I també els que ens donen millor contingut.
2: Mm-hmm.
0: Però algú ha parlat mai dels millors, de veritat?
2: Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú.
0: No ho farà ningú, bé, l'APM. Obrim un espai nou al backstage de Flashback d'aquesta temporada, on descobrirem els rècords Guinness que més ens han cridat l'atenció.
2: Mm-hmm.
0: Però els que més de tots els temps, eh?
2: Sí, sí.
0: Històries de superació, d'anomalies físiques o d'habilitats inversemblants que són a tocar entre la fina línia que es troba entre l'espectacularitat i l'absurditat.
2: Molt ben dites aquestes dues paraulotes tan xulotes.
0: Avui ha costat una mica de dir.
2: Mm-hmm.
0: I avui... us presentem això. Avui us presentem la història d'una dona.
2: Sí.
0: Que, atenció, perquè ha fet una planxa. La planxa és aquell exercici físic que es fa amb els colzes a terra.
2: Sí.
0: I amb les puntes dels peus tocant a la terra, també.
2: Sí.
0: S'estira en posició horitzontal.
2: Crec que tothom sap què és fer,
0: sí?
2: Una planxa.
0: Bueno, doncs heu passat,
2: sí.
0: Heu passat moltes hores al gimnàs i heu passat molt de patiment al gimnàs. Doncs aquesta dona de la qual parlem avui ha estat 5 hores fent la planxa.

0: I nosaltres contents perquè arribem als 40 segons.
1: No, home, no, més de 40 segons.
0: Sí?
1: Home, jo crec que he arribat a fer minuts.
0: En plural.
1: En la meva època daurada.
0: En plural,
1: que jo estava molt forta, d'adolescent.
0: Sí? És allò típic que es diu, no?
1: T'ho juro.
0: Jo t'he de dir que havia arribat a fer 3 minuts de planxa.
1: Veus? Minuts en plural.
0: Bueno, clar, però no 5 hores.
1: No, 5 hores no.
0: És el cas, això ha passat a Utah, als Estats Units, de la Donna Jean Wild, que és una canadenca de 61 anys.
1: Com 61 anys?
0: 61 anys.
1: Esperava que tingués 25 anys, 26, no? Que és quan estàs més fort, en la flor de la vida.
0: Encara, ella també està a la flor de la vida.
1: No, sí, sí, endavant.
0: Ha aconseguit aquesta barbaritat. 5 hores seguides en posició de planxa abdominal. I el millor de tot és que ha batut el seu propi rècord mundial femení.
1: Ah, era el seu, l'anterior, també.
0: Era seu, també. Sí, déu-n'hi-do, eh?
1: Ara he de dir una cosa, en popular opinion, tampoc no em vull fer la xula ni molt menys,
0: val? Però on vas? On vas?
1: Però, no.
0: Com? No.
1: Un moment! No saps el que diré encara.
0: Com pretens criticar això?
1: Tu has vist el vídeo?
0: Sí.
1: Val. Arriba un punt, ja.
0: Ah, sí.
1: Al final de tot.
0: Sí, sí.
1: Saps el que diré? Allò no és una planxa ni res.
0: Fa una corba increïble.
1: Val.
0: Andrea, fes quatre minuts, a veure com arribes als 4 minuts.
1: Que no ho dic per això. Ho dic perquè després tu vas al gimnàs, a la classe de pilates, o del que sigui, i fas una planxa com la que ha fet aquesta dona ja al final de tot, i l'instructor de fitness del gimnàs et diu, així no es fa una planxa.
0: Val, molt bé.
1: Val, ja està, només estic aportant aquest punt, ja està, advocat del diable. Com deia la meva profe de filosofia, la Cristina, deia...
0: Tu ves els hi fent cas als teus profes, que et deien que deixessis de parlar i mira on estàs ara, t'estan pagant per treballar.
1: Aquí tens raó.
0: No, tu ves fent cas també als profes de pilates.
1: En un moment, has dit, t'estan pagant per treballar. Clar, com a tothom,
0: no? T'estan pagant per parlar, perdó.
1: Tota la raó. Ja està, era un apunt que volia fer.
0: Sí, un apunt que volies fer.
1: No, cadascú que agafi aquest apunt i que decideixi si se'l guarda o si el llença a la brossa.
0: Cap a la brossa ara mateix, pam, l'apunt, ja està.
1: Val.
0: I el dia que tu facis 5 hores i un minut, en parlem.
1: Val.
0: Home! 5 hores i una dona de 61 anys. Pensa que va començar a les 3 de la tarda a fer la punyetera planxa.
1: Sí.
0: I va acabar que ja era fosc, a les 8 del vespre. 5 hores amb els avantbraços a terra i les puntes dels peus recolzades allà, com si fos la Rosalia. O com si estigués al llit esperant que algú li contestés un WhatsApp, saps?
1: A mi em sortiria blaus els colzes al final.
0: Home, clar. El més fort és que ja tenia el rècord anterior. L'any 2024 havia aguantat 4 hores, 30 minuts i 11 segons. I ara ha superat les 5 hores. Tot això amb 61 anys. Hi ha gent que a aquesta edat està pensant en jubilar-se.
1: Ho estic pensant jo, amb 27.
0: Ella està pensant en jubilar els abdominals de la resta de la població mundial, perquè els està dient, esteu fluixos, espavileu.
1: Ho estem.
0: Jo aguanto 5 hores fent aquesta merda que feu vosaltres.
1: Tota la raó, la dona Jean Wild és tota una reina i nosaltres no.
0: No. Sembla que ara ho has acceptat.
1: No, jo només he fet un apunt, ja està. Jo li dic, li envio aquest missatge a la dona Jean Wild, que es farà mal a l'esquena, o això és el que em diu el professor de pilates a mi.
0: Envia-li un missatge, va.
1: Dona, com era? Dona Jean Wild. Només et dic que de cara a la pròxima planxa, que tinguis en compte que si no tens l'esquena recta et pots fer mal.
0: Gràcies. És un consell del Backstage de Flashback.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Ostres, ara l'estudi no fa olor d'alguna cosa?
1: Envegeta.
0: Enveja, crec, sí. Va, que arriba DJ Goja i mira Jason Derulo, el teu amic. Aquest és Mi Chico, un ball viral que ja és a TikTok i que sona al Backstage de Flashback.

0: Derulo, la vocal, per aquesta que es diu Mi Chico. Dos quarts tocats de 10 de la nit i ja sabeu que amb el carnet jove teniu un munt d'avantatges i promocions. Per començar, està en marxa el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges 2026, del 8 al 18 d'octubre. I amb el carnet jove tens un 20% de descompte en entrades per qualsevol sessió i un 50% de descompte en sessions concretes.
1: També arriba el Halloween a Port Aventura i tens descomptes per Port Aventura World amb vals 2x1, 50% i fins a un 35% de descompte. Tarifa reduïda també al Creepy Halloween Family del Poble Espanyol, un 15% de descompte a Horrorland i també un 10% de descompte al Tibidabo, a més de dos vals 2x1 del Pac Jove. També pots anar a la Fira Mediterrània de Manresa del 15 al 18 d'octubre amb un 50% de descompte en l'entrada, excepte els àpats, eh? I del 21 al 25 d'octubre arriba Som Cinema al Festival de l'Audiovisual Català. Amb el carnet jove, 4 euros de descompte en les sessions de pagament als cinemes Screenbox.
0: I si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, baixa't l'app i podràs gaudir dels descomptes i tindràs sempre el carnet digital al mòbil. Tot avantatges amb el carnet jove, eh? Sou al backstage a Flashback. De seguida fem la playlist.
1: Sí.
0: De seguida també ens parles una mica de curiositats musicals. Ens
1: agrada, curiositat avui. Curiositat molt curiosa.
0: Ah, curiositat molt curiosa. Sí. Molt bé, ho vens molt bé, això, Andrea. Tot això serà de seguida. Abans toca escoltar a Taylor Swift. Sona al backstage a Flashback amb Opalai. This is Taylor Swift and this

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 9:45 de la nit.
2: Al backstage arriba el moment de despullar la indústria de la música i descobrir aquelles coses que passen a l'ombra però que no es coneixen. És a dir... Ha anat amb delay avui, el xulet.
1: Sí, és que no li costava, no estava sonant i he dit, mira, el faig jo.
2: Però t'ha sortit molt bé, trobo.
1: Sí, però ha sonat com amb una mica d'eco, no, trobes? Com amb un...
2: Sí, una mica.
1: Com si hi hagués reverberació. Bueno,
2: sí, en fi. Avui descobrim què i qui hi ha al darrere de les cançons que sonen a tot arreu. I avui parlem d'un temacle, d'un hit. Hips Don't Lie, de Shakira i Wyclef Jean.
1: Hit Don't Lie. I don't really knew that she could dance like this. She make up her head when I speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Shakira, Shakira.
2: Hips Don't Lie va sortir l'any 2005, va formar part del disc Oral Fixation Volume 2 Extended Version.
1: Oh my God, why is this English? Where are you from?
2: From Badalona.
1: Wow.
2: Hips Don't Lie va ser com un bonus track d'aquest disc, però és una cançó que podria no haver existit.
1: Val.
2: I és que ara que Shakira ha fet la seva residència a Madrid, s'ha parlat molt d'ella i també de la seva música, i ara fa una setmana el compositor i músic Pablo Lluch va explicar a la SER que Hips Don't Lie, en veritat, té una història molt curiosa.
1: Què hem de saber d'aquest Hips Don't Lie?
2: Doncs per conèixer aquesta història hem de viatjar a l'any 2005. Shakira havia gravat l'àlbum Oral Fixation Volume 2, un àlbum en anglès, però resulta que la discogràfica no acabava d'estar convençuda del resultat del disc. I li van demanar a Wyclef Jean si podia fer una remescla de La Tortura.
1: Aquest temacle.

0: T'ha donat, tu també?
1: Bueno, doncs, què va fer White Cliff Jean?
0: Doncs li van demanar que fes una remescla d'aquesta cançó, sí. La Tortura, un tema, clar, per cert.
1: Home,
0: la
1: vull Tortura. Dir, és que és difícil de millorar aquesta cançó, sí. No? Com ho fas per fer-hi una remescla, això?
0: Em costa imaginar-me una versió millor de la que ja existeix, de la Tortura.
1: Et dirien remescla, això, i diries, és que no ho puc fer millor, la veritat.
0: Totalment. Això li van demanar a White Cliff Jean, que potser pel nom no en sona gaire, no l'ubiquem, però és un dels membres del grup...

0: Un autèntic tamacle.
1: Molt bona aquesta cançó també, eh? Doncs això, aquesta persona li va arribar la proposta de fer una remescla de la tortura, però no ho va veure gens clar.
0: No, no, clar, va dir, és que és el que parlava ara, es va cagar.
1: Va dir, me la carregaré.
0: Va dir, ara no puc, o sigui, vosaltres m'esteu demanant aquí, m'esteu posant massa pressió.
1: Sí, sí, sí.
0: Com voleu millorar aquest autèntic tamacle? Jo ara com vaig a Alejandro Sanz i li miro la
1: clar,
0: cara? No,
1: clar.
0: No.
1: Però ell va tenir una idea, i és que va agafar els de la discogràfica i els hi va dir, això de la tortura no ho faré, però tinc una cançó meva que crec que encaixa bastant amb Shakira. És una cançó que es diu Dance Like This, va sortir el 2004 i la versió original era una col·laboració amb Claudia Tortí.
0: Era

0: Aquesta cançó tampoc era del tot original, perquè la trompeta del principi, això ja més o menys ho sap tothom, venia de la cançó Amores como el nuestro, del 1992, de Jerry Rivera.
1: Era un sampler d'aquesta cançó. Shakira, Shakira. Mira, mira.
0: I aquest seria l'origen de tot. Amores como el nuestro. Després d'això va venir Dance Like This, que és aquesta cançó de Wyclef Jean.
1: Wyclef Jean.
0: Va fer aquesta cançó ell amb una col·laboració i llavors la discogràfica de Shakira es va posar en contacte amb ell i així va ser com va arribar el famosíssim hit Hips Don't Lie.
1: Doncs Hips Don't Lie avui, eh? Hem sabut una mica més de la història d'aquest temacle de Shakira i Wyclef Jean. Mira, anem a escoltar-lo una estona, va, al backstage.

0: Gaudiu d'aquesta part de Shakira perquè ja heu escoltat que és del poc que ha cantat en aquesta col·laboració, eh?
1: Sí.
0: Hips Don't Lie, Tamac, la Shakira, Wyclef Jean, al backstage. A Flashback, 3:15 de la nit. I atenció, perquè si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, t'has d'apuntar això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per a diferents sales de casa nostra.
1: Per exemple, el 17 d'octubre tindrem l'actuació d'Svetlana a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en el sorteig per guanyar una entrada doble.
0: Ja ho sabeu, eh? Els directes Estrella Damm 150, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho a flashback.cat. Tota la info us podeu apuntar al formulari i molta sort a veure si us toca aquesta entrada doble per veure Svetlana.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Arriba Miley Cyrus al Backstage amb la més nova, es diu Bass Persuades.
1: Let's go.

0: Miley. No Miley Cyrus. Bass Persuades, el backstage de Flashback, 10 minutets i les 10 de la nit.
1: Flashback, només èxits. Només èxits! Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: És moment d'obrir aquell espai on busquem una excusa per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar separant una mica i només una mica el que és el backstage del que és la programació habitual de la ràdio. I atenció, perquè avui hem descobert una notícia, és que Lady Gaga ha aconseguit que la seva 31ena cançó superi les 200 milions de reproduccions.
2: 31 cançons amb més de 200 milions de reproduccions,
0: una autèntica barbaritat.
2: Mare de Déu.
0: Hi ha pocs artistes, i sobretot poques artistes femenines, n'he comptat 9, amb més de 31 cançons a més de 200 milions de reproduccions.
2: Sí.
0: Tenim Billie Eilish i Dua Lipa, amb 32.
2: Wow.
0: Rihanna en té 42, o, per exemple, Ariana Grande, 63. Llavors ja sí que tenim Taylor Swift, que està com Drake, amb 180, una bogeria així.
2: I segur que Beyoncé en té moltíssimes,
0: Beyoncé també.
2: Sí.
0: Però, en fi, Lady Gaga se situa com la novena artista amb més cançons per sobre de les 200 milions de reproduccions, i la cançó que ha arribat avui a aquesta xifra és 911 de l'àlbum Cromàtica de l'any 2020. Aquesta...

0: de confessar que d'aquests 200 milions de reproduccions als quals ha assolit avui aquesta cançó, crec que Meus no en tenia cap.
1: No, Meus tampoc, eh?
0: No la coneixia, però escolta'm, 911,
1: sí, sí.
0: 31ena cançó de Lady Gaga que supera aquesta xifra.
1: Enhorabona.
0: Llavors, anem a fer un top 4 de cançons més escoltades de Lady Gaga.
1: Vinga, va.
0: Número 4, i s'assembla molt a Bass Persuades, que hem escoltat ara de Miley,
1: sí.
0: És Bad Romance.

0: Déu-n'hi-do a Lady Gaga amb aquest tros de tamacle. I és la quarta cançó més escoltada de Lady Gaga, eh? N'hi ha tres més.
1: Aquesta cançó no la valorem prou, trobo.
0: No?
1: És molt bona, va marcar tota una generació.
0: Això és veritat.
1: I és una cançó que quan te la posen de festa...
0: Els Little Monsters, eh?
1: Sí.
0: T'he de dir que costa bastant, jo crec, que soni aquesta cançó de festa, no? Ho comparteixes?
1: Sí, perquè té... Jo no sóc DJ i ara potser em tiro un triple, tu em podràs corregir. És com que costa d'empastar amb altres cançons, no? Potser.
0: Sí, pot ser, pot ser.
1: Sí.
0: En algun moment, sí, que la pots colar i festes majors i així, sí, però no s'acaba de sentir tant com, evidentment, fa uns anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Anem a la tercera més escoltada de la Lady Gaga, que avui ha aconseguit aquesta efemèride, és Poker Face. Uf.

0: tota la comunitat dels Little Monsters avui ben contents i contentes perquè està sonant una playlist de Lady Gaga a la Ràdio Musical de Catalunya.
1: Aquesta cançó, Poker Face, Bad Romance i tota aquesta era més dark i més electrònica fins i tot de Lady Gaga, em recorda molt el reality Fama Bailar.
0: Ostres.
1: No sé si tu l'havies mirat mai.
0: No.
1: Oh! Era increïble, perquè hi havia el Rafa Méndez, que sempre feia com funky cançons de Lady Gaga.
0: Val.
1: I fins i tot Lady Gaga hi va anar, quan estava començant, encara no era tan coneguda.
0: Ah, wow.
1: Va anar-hi a Fama Bailar i van ballar amb ell els concursants.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
1: És com un moment de la història, molt icònic, de història pop.
0: Història pop, t'anava a dir, no?
1: I que el tenim bastant oblidant i crec que és bastant gros, no?
0: No, bastant no, completament oblidat.
1: És increïble, això.
0: De la mateixa manera que no he reproduït mai 911, que era la cançó que avui arribava als 200 milions de reproduccions de Lady Gaga, tampoc he reproduït mai aquest vídeo del qual m'estàs parlant tu.
1: I no has reproduït mai, segurament, Fama Bailar, que té moments molt icònics, com quan Lola Índigo va concursar, perquè no sé si ho saps, però Lola Índigo va concursar a Fama, l'edició que es deia Fama Revolution, i no Fama Bailar. I van tenir el moment aquell tan icònic de Mimi, fuera de la classe, eres un estorbo para mi vista, eres un quadro, chao. No ho saps, això tampoc.
0: Sap greu.
1: Però tu que has viscut en una cova durant la teva adolescència.
0: No, jo m'era en Doraemon, estava tan tranquil.
1: Tu, del 2003 al 2015 vas estar vivint en una cova. A Llagostera no us arribava la tele, no veieu Fama.
0: Però tu què penses, que no tenim wifi a Llagostera o què?
1: No ho sé.
0: Ets d'aquestes, per favor.
1: No ho sé. Si no has vist mai Fama Bailar.
0: No, Fama Bailar, doncs no era del meu interès.
1: Era un gran programa. Et recomano que recuperis els episodis.
0: Era, per això no el fan.
1: No, perquè ja no el fan. No, van fer unes edicions fa poc, 2018-2019, van fer Fama Bailar.
0: Tampoc les vaig mirar, aquestes. Segona cançó més reproduïda de Lady Gaga, sortint d'aquesta era electrònica, amb Bradley Cooper, Shallow.

0: Autèntic temacle per la pel·li Star is Born. Aquesta és la segona cançó més escoltada, més reproduïda a Spotify de Lady Gaga. Supera els 3.000 milions de reproduccions.
1: 3.000 milions. És un número tan gran que crec que no el sabria escriure en un paper.
0: No saps ni quants zeros té, no?
1: No, em perdo.
0: I per últim, però no menys important, evidentment, la més important, la número 1 de Lady Gaga, la més escoltada, és una col·laba amb Bruno Mars i és Die With A Smile. So

La que hem d'escoltar avui, que hem sabut que Lady Gaga ha situat 31 cançons amb més de 200 milions de reproduccions. Quina autèntica bogeria. I quin tema que sona al backstage de Flashback. Die with a smile per arribar a les 10.

Tant si t'has enfadat amb el teu col·lega com si t'ha deixat la parella, al Backstage sempre els podràs criticar. De 8 a 11 de la nit, a Flashback.

0: És el so d'Adela i aquesta cançó que es diu Ain't in LA, al backstage de Flashback, passant 4 minuts de les 10 de la nit. Moment per recomanar una nova cançó, igual que vam fer amb aquesta, que mira, ja està sonant a Flashback.
1: Sou al backstage de Flashback, fins a les 11 de la nit, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I com cada dia al backstage volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a la ràdio musical de Catalunya, amb l'objectiu que el programador musical, en Xavi Dalmau, cada dia ens agafi una mica més de mania.
2: M'ha agradat que hagi sonat Ain't in LA, ara, sí. fa res, la cançó que acabem de sentir, perquè és una cançó que vam recomanar en aquesta secció. I avui...
0: M'ho dius de debò?
2: Vale, sé que ho has explicat tu, però és que vull lligar-ho amb una altra cosa. No em pots deixar acabar.
0: No, però és que just ara estàvem fora d'antena parlant de que m'estaves dient que no t'escoltava i tal, i de cop dic, de debò, ho acabo de dir.
2: Ho acabes de dir, però és que no m'has deixat acabar la frase.
0: Digues, perdó.
2: Si vols, dic, com bé has dit, és una cançó que vam recomanar primer en aquesta secció.
0: Sí.
2: Estàs picat perquè ens hem picat ara fora d'antena.
0: Que no.
2: I ara, t'has enfadat més.
0: No.
2: Val, el que volia dir era... que la cançó que recomanarem avui crec que pot acabar sonant a Flashback també.
0: Val.
2: És una cançó d'un artista que es diu Ash.
0: Ash.
2: Ash. Com
0: el de Pokémon.

0: Has dit que podria sonar perfectament a Flashback. Uh-huh. Un dels ingredients perquè soni a Flashback és que l'artista tingui veu, bona veu.
1: Sí.
0: I té una veu espectacular, l'Aix, eh?
1: O sigui, de moment, check.
0: Sí, això ja ho té, i tant, i tant.
1: Parlem una mica d'ella perquè la coneguis. És una artista de Califòrnia que porta fent música pràcticament tota la vida perquè va estudiar composició i producció al Berklee College of Music.
0: Avui t'estàs ficant paraules en anglès per demostrar allò... improvement, no?
1: Per presumir. Després a la profe d'anglès li passo talls de la ràdio perquè sigui orgullosa del meu progrés.
0: Show up.
1: Aix va començar a fer-se coneguda en el món de la música electrònica perquè feien les vocals de moltes cançons de productors que necessitaven una veu, no?, per les seves cançons. Llavors la contractaven una mica com si amb David Guetta,
0: que
1: li posava veu a moltes cançons, doncs amb Aix passava el mateix. Això fins que va treure el seu primer single en solitari l'any 2017, Just Do It.
0: Aquest que escoltarem.

0: una mica un so que recorda molt aquesta música electrònica que dèiem ara, no? Que ella posava les veus, doncs el seu primer single en solitari ja era una mica això i bevia d'aquest univers.
1: M'ha recordat una mica Chainsmokers.
0: Sí.
1: No? Una mica el rotllo aquest, devia ser 2017, no has dit?
0: Sí, doncs, és que de fet ha treballat amb Chainsmokers.
1: És que és d'aquesta època i probablement deu ser un dels dos productors de Chainsmokers els que fan aquesta cançó.
0: Després d'això va publicar 3 EPs i el seu àlbum debut va arribar l'any 2021 sota el nom Aisling.
1: Val.
0: A dia d'avui ja té 4 discos publicats. L'últim d'ells va sortir el 2025 i és un disc fet íntegrament a duet amb l'artista Phineas, que per si algú no ho sap és el germà de Billie Eilish.
1: Ah, molt bé, carai.
0: Van formar un grup anomenat The Favours i van publicar aquest disc que es diu The Dream.

0: Ja és un so diferent, eh?
1: Sí. Després d'això, però, es va anunciar que Ash seguiria la seva carrera com a solista, de manera que aquest divendres llançarà el que serà el seu quart àlbum d'estudi en solitari, anomenat The Girl of Your Dreams.
0: Ok.
1: No m'ha quedat bé. The Girl of Your Dreams.
0: Ah, wow, ara. Yeah, right now.
1: És un àlbum del qual ja ens ha avançat dues cançons, i una d'elles és la cançó que recomanem avui. Es diu Stop the Wedding.
0: Per favor.
1: I ara mateix està en el número 6 del top 50 global de Spotify. Per tant, és una cançó que promet i que jo crec que pot acabar sonant a flashback.
0: Doncs mira, la recomanació nocturna d'avui és de Ash i és aquesta que comença a sonar de fons, que es diu Stop the Wedding. Si algú té alguna cosa a dir, que ho digui ara o que calli per sempre. Doncs stop, stop.

0: El so d'Ash, la primera vegada que l'has sentit a Flashback, aquest és el backstage de Flashback, Stop the Wedding. Anem a la 11.
1: Bona nit.
0: Hola.
1: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: els números 11, 17, 20, 22 i 35, i els sols 4 i 8. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Clar que sí, ben jugat. 2 minutets i 1:15 de la nit. Fem una petita pausa i de seguida l'Alba Povedano de Mantis, que avui ve acompanyada amb la Marta Tordera, que també és psicòloga i sexòloga. Avui al Backstage, no us ho perdeu.
2: De 8 a 11, Backstage, a Flashback. Andorra. 96.0. Flashback.

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Xaluc Ra, el backstage de Flashback, un artista que ho està patant de debò. Amb cançons com aquesta, ens anima, i d'allò més, el backstage de Flashback. I mira, d'això precisament us volíem parlar, i és que hi ha dies que et menges el món, però també hi ha dies que el món se't menja a tu. Pots haver passat una ruptura, pots tenir problemes a la feina, pots sentir la pressió dels exàmens.
1: No,
0: obri el micro, eh? Molt
1: no volia,
0: bé.
1: No volia funcionar. Ja m'estava censurant, no? Havia de dir una cosa molt important, que és que sentir-te trist, estressat o desbordat no vol dir necessàriament que tinguis un trastorn mental, eh? És important reconèixer què sentim, parlar-ne amb persones de confiança i demanar ajuda professional si el malestar persisteix i afecta el nostre dia a dia.
0: Comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. Si necessiteu ajuda, només heu de fer que demanar-la.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Arriba l'èxit de la setmana, el Backstage a Flashback, Ugel, Imael Àngel i la veu icònica d'Ultranate. Aquesta es diu Moving to the Sun.
3: Yo, what's up, guys? This is Ugel.
4: Hey, this is Ultranate.

0: de Mamaduixa, aquesta que es diu Papi posa del disc. 3 minutets i arribem a 11:15.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I també amb l'Alba Povedano de Mantis.
2: Amantis patrocina el consultori de sexologia del Backstage amb la sexòloga Alba Povedano.
0: Ja comença picant. Ja comença. Bona nit, Alba Povedano.
3: Molt bona nit.
0: Com estàs?
3: Avui vinc...
0: Picantona. Picantona. Vull dir, ens ha portat aquí uns estris de cuina.
3: No. La d'Andrea, jo us he repartit una cadascuna.
0: Sembla una pala de...
4: Allò és per fer la massa de les croquetes.
3: És forta. Però us he portat una cuinera de puta mare.
0: Això t'anava a dir, avui...
3: Això és la veritat. Us he portat avui... No us he portat només els estris. Us he portat els estris...
0: I la cuinera.
3: I us he portat la cuinera.
4: La chef.
3: Us he portat la chef.
0: Benvinguda al Backstage, Marta Tordera.
5: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit. Ja et vam tenir... Vas entrar un dia amb l'Alba Povedano també a la secció de Mantis amb una trucada telefònica. I avui, al final, has aconseguit venir. Hem trobat el dia, ho hem quadrat tot.
5: Vinc a cuinar.
0: Ostres! Espera't, avui.
3: Avui teniu doble Mantis, doble ració de Mantis. Aquí teniu dues persones que treballem a Mantis.
0: Ah, sí, eh?
3: Les dues treballem a Gràcia, però podeu, jo sabeu que podeu anar a Gràcia Sant Antoni i trobareu gent tan maca com nosaltres, ja veureu.
0: Gràcia i a les guais, no? Ok, sou el grup de les guais.
3: I avui venim a donar-vos xitxa.
4: Perfecte.
0: A veure,
3: això venim.
0: De què parlem avui? Perquè, clar, o sigui, només entrar ens has repartit aquí unes pales de BDSM.
3: Sí.
0: Val? I ja hem començat forts i hem dit, carai, l'Alba, avui, molt
3: bé. Us hem posat això perquè aneu escalfant motors, però per després explicar-vos en què consisteix això. Però
0: el, avui... el meu posa beach.
3: Sí.
0: No sé què m'has volgut dir.
5: Què vol dir?
0: No, sí, clar. Sí.
4: És una indirecta.
5: Platja, no?
0: Platja. La Marta també ha vingut amb ganes de cuinar avui,
3: eh? La Marta sempre ve amb ganes de cuinar.
5: Bueno.
0: De què parlarem avui, Alba?
3: Avui hem pensat que, ja que estava aquí la Marta i crec que fa uns tallers increïbles a Mantis que tenen a veure amb les no monogàmies, amb relacions obertes, amb molts temes sobre no monogàmies en general,
4: sí.
3: Hem pensat, vale, i per què no aprofitar que tenim aquí a ella i parlar sobre això? És a dir, en què consisteix una no monogàmia? És a dir, quins són els ingredients que necessitem per obrir una relació? Totes aquelles persones que estiguin plantejant-se, ah, és que vull obrir la relació, o el poliamor és per mi, o no és per mi... Vull dir, una mica les bases, no?
0: Ara entenc per què deies això de cuinera. Perquè ara portem els ingredients, no? Sí. I anem a cuinar la no monogàmia. Molt bé.
3: Així és avui.
0: Molt bé, doncs vinga, som-hi. Comencem?
3: Com comencem, Marta? Com
0: comencem amb la poligàmia?
4: Comencem per saber què no es diu poligàmia.
0: Exacte, ja comencem.
4: És un bon començament.
0: Poliamor per damis, no? Una mica?
5: Un poc, sí. No?
3: Però com es pot adonar una persona, perquè això ens passa moltíssim, com es pot adonar una persona que, vale, jo, el sistema monògam no és per mi? És a dir, quines són els senyals que dius... Això no sé què em passa, però a mi la monogàmia... Jo sóc infidel absolutament sempre i això no funciona.
0: Sebastián Yatra, sí. No? Que va fer aquelles declaracions dient que ell, el seu màxim de monògam que és un any.
4: Sí.
0: Llavors ja se li acaba la
4: ja
0: cosa.
4: Ja caduca.
0: No?
5: Potser això ho ha de replantejar un poc.
0: Jo crec que sí, perquè mare meva, aquest noi va a fondo. Com ho hem de fer? Quines senyals podem detectar?
5: Jo crec que la principal és sentir que no encaixes. Hi ha algo que no encaixa en aquest tipus de relació de la monogàmia, que bàsicament és una exclusivitat sexual i emocional i afectiva.
0: Val.
5: I tu notes que ahí hi ha algo que no...
4: Que se't queda curt.
5: Sí. Que necessites més.
4: Val.
5: Que t'atrauen altres persones, que t'interessa interactuar amb altres persones, que si ho fa la teva parella tampoc t'importa.
0: Clar, no estem dient aquí cada cop, perquè ens atrauen altres persones a tots i a totes, vull dir, no ho fotem.
3: Sí, això ho hem dit milers de vegades, no? Vull dir, jo estic en una relació monògama i de cop i volta m'atrau una altra persona, ara resulta que no soc monògama.
0: No, bueno, o potser sí, però plantegeu-vos-ho.
3: Sí, exacte.
0: No és en plan, mira, m'agrada aquest o m'agrada aquesta, doncs pum, ja.
5: Anem a obrir la relació, vinga.
0: Sí, també, sí.
4: Val, i si t'adones, si estàs en una relació i t'adones que això se't queda curt, que no és per tu, que necessites més, com li planteges a l'altra persona perquè l'altra no pensi que és que no li agrada prou o és que la meva parella és un guarro, és una guarra que necessita follar-se a tothom, com ho faríem això?
5: La base de les no monogàmies, comunicació.
4: Val.
5: Perquè la gent té com aquesta idea que les persones no monògames és persones que estan tenint sexe tot el dia.
4: Val.
5: I el que estan fent és parlar tot el dia. No.
0: Ah, no?
5: No.
0: Va, quina decepció, no?
5: Parla més que tenen sexe.
0: Parla... Sí, tu creus?
5: Molta gestió emocional.
0: Hi ha més gestió que sexe?
5: Sí, sobretot al principi.
0: La balança és més gestió
5: no,
0: que...
5: No sempre, però... Uh-huh. Vull dir, tu obres la porta, però obrir la porta no vol dir que sempre estigues
0: clar, fent coses
5: amb altres persones.
0: Totalment.
5: Vull dir, no ens arriba el temps per a tot.
0: Tanta conversa, al final, quan folles, no?
3: És veritat, però quantes parelles hi ha que estan plantejant o que estem malament i és que com ara mateix tinc desig per altres persones, ja directament plantejo, pam, vinga, vull una relació, no? Això funciona o no funciona, Marta?
5: No funciona. El millor moment per obrir una relació és el millor moment de la teva parella. Vull dir, el moment que millor estàs...
0: Quan esteu millor?
5: Sí.
0: Val.
5: Perquè normalment si intentes obrir la relació en el pitjor moment, què passa?
0: Bueno,
5: és com un parche.
0: Ara t'anava a dir, és com tenir un fill o com casar-te, no?
5: Sí.
0: Que al final...
5: Per intentar solucionar el problema.
0: Allargues l'agonia.
4: Uh-huh.
0: Ostres, val? O sigui, sí, estem de puta mare això. I de cop, mira, et dic, saps què? Ara, però com es planteja la conversa?
4: Clar.
0: O sigui, parlàvem de la comunicació, vull dir, no crec que sigui fàcil si sempre us heu plantejat la relació com una relació monògama, tradicional, podríem dir, i de cop a un dels dos se li encén la bombeta, té aquesta necessitat, com ho comuniques per comunicar-ho bé a l'altra persona?
5: Jo crec que primer tens curiositat abans que la necessitat.
0: Val.
5: I plantejar-li a l'altra persona, mira, amb assertivitat, mira, m'estic adonant d'aquestes coses i... He llegit, llegir molt. Es pot llegir molt sobre el tema, informar-te molt.
0: He llegit, queda com molt d'intel·lectual, saps? No, mira.
4: I després és que t'ha sortit un TikTok.
3: És un bon plantejament.
0: Sí. Està molt bé.
3: Vull dir, de cop i volta...
0: No m'ha sortit de mi, ho he llegit,
3: clar,
0: eh?
3: Clar. Sí o no?
5: Jo no volia.
3: Diu, jo no volia, però...
0: I vas a buscar el llibre, que... aviam què diu l'autor.
3: Sí.
4: Perquè, i començar, no sé si és una bona idea o una idea horrible, ara m'ho diràs, començar per, i si provem de fer un trio els dos, amb una altra persona, abans d'obrir la relació de bat a bat?
5: Podria ser una opció, però no sempre les persones no monògames volen compartir amb altres persones i a la seva parella. Vull dir que a vegades volen fer coses per separat. Tipo, tu i jo som parella i a mi m'interessa interactuar sexualment amb una altra persona però sense que estigues tu present.
0: Mm-hmm. Clar.
5: Aleshores, no
0: quita,
5: és que sigui
0: saps?
5: El primer pas.
0: Sí, sobres.
3: Sí,
5: no,
0: no se li ha de dir així, però
5: no.
0: Ben dit.
3: He llegit que sobres.
5: En el llibre diu que tres som multitud.
3: Això, eh?
5: No, li feu cas.
0: Hòstia,
4: però llavors s'han d'establir unes normes perquè no hi ha
5: clar.
4: Només un tipus
5: comunicació
4: de relació.
5: Comunicació i acords. Val. Vull dir, és la base de les no monogàmies, és els acords.
0: Ara. Aquí anem al tema.
4: Sí,
5: el tema...
4: A la xitxa.
5: A la xitxa. Clar, la monogàmia la donem per fet. I moltes vegades no parlem, però l'acord principal del que tota la gent ha integrat és exclusivitat emocional i afectiva i sexual.
0: Mm-hmm.
5: Quan obrim la relació o quan volem plantejar-nos una no monogàmia, quins són els acords? I aquí és la bomba. Cada parella té els seus acords.
4: Vale.
5: I no hi ha uns acords. Vull dir, poden ser des de tenir relacions sexuals amb altres persones, però no pots portar-los a casa,
0: clar.
5: No vull que vagis amb aquesta persona a este bar, que és el nostre bar de referència, a tal dia de la setmana... Bueno, no
0: clar,
5: sé.
0: Però, ara entenem per què es folla tampoc en una relació oberta, perquè al final has d'estar parlant tota l'estona.
4: Sí.
0: No, és veritat. O sigui, hi ha com unes línies vermelles, no?, que no es poden creuar, també.
3: Sí, 100%. Al final hem de pensar que el tema d'obrir relació, tal qual ha dit la Marta, és diferent per absolutament cada parella. Hi ha parelles que potser volen obrir relació fins a segons quin punt sexual o fins a segons quin punt emocional. És a dir, pot ser que potser una parella digui, vale, tenim sexe amb altres persones, però hi ha X pràctiques sexuals que no vull que les comparteixis amb una altra.
0: Val.
3: Per exemple, m'invento, vale? Però mira, amb mi pots tenir, jo que sóc la teva parella, puc tenir sexe vaginal i anal, però resulta que te'n vas amb una altra persona i no vull que tinguis sexe anal. M'invento.
4: Clar, però llavors has de tenir una confiança cega amb la teva parella perquè tu no estàs allà mirant si li fica pel cul o no a l'altre.
3: Exactament. No pots veure, però en principi la confiança és la base de qualsevol relació.
0: Ara t'anava a dir, monògama o no monògama.
5: És la mateixa confiança que amb la teva parella monògama esperes que se'n va de festa
4: i que no
5: es lia amb
4: ningú. Sí, tota la raó.
3: Penses que et respectarà i que això serà la base, no? Jo vull pensar que també, la meva parella, jo tinc uns acords amb ella i segurament marxarà i si algun dia traspassa aquests acords que tenim, serà suficientment oberta i serà suficientment honesta per tornar a casa i dir-me, escolta, Alba, aquí m'he passat. I de fet això ha passat, no? I pot passar. I crec que és important que aquí estigui la porta oberta a que a vegades traspassem alguns límits i que hi hagi una conversa honesta i veure com podem solventar aquesta situació on poden sorgir aquestes gelosies i de més. Perquè, Marta, és una cosa que a vegades es pensa. La gent pensa que les relacions obertes o les relacions monògames, no monògames, perdó, no hi ha gelosies.
5: sí que hi ha.
3: Clar.
0: Clar, però,
5: perquè hi ha inseguretat,
0: totalment.
5: Igual que a totes les relacions.
0: I és a tot arreu, clar.
5: Clar, vull dir, al final els gelos la base és la inseguretat. Inseguretat de que trobi una persona que siga més important que jo, clar, que li agradi més, que en canvi per altra persona, per tal. Inseguretat també hi ha. Vull dir, no és... com la solució, ah, mira, obrirà la relació perquè així no tindrem gelos entre nosaltres. No,
0: no, o que hi hagi, doncs, de cop que comenci a canviar, potser, el pes emocional de... No? L'efecte.
3: Sí, sí, 100%.
0: Entre una
3: clar,
0: persona i l'altra.
3: Jo coneguia una persona nova
0: la
3: que en aquell moment...
0: emocional sigui increïble.
3: L'energia de nova relació que es diu, no? Sí. Aquesta energia de nova relació, que tothom sabem, quan hem conegut algú que ens agrada, és el subidon que t'hi cagues, clar, no
5: tot
3: podem esperar.
5: Tot t'agrada, deia.
3: No, home, la idealització màxima abans de que arribin les coses que no m'agraden tant, abans de sentir-li els pets, abans de sentir-li els pets, jo l'estic idealitzant màxim, llavors...
0: No fa clar, pets, segur que no. Saps?
3: No fa pets en això. No, no, encara no, és ideal. Ja, clar, ja, ja. En aquest sentit, tu estàs amb una energia de voler veure aquella persona tota l'estona, de voler tenir, jo què sé, relacions, moments, descobrir i demés, i clar, la teva parella, amb la que portes potser 8, 9, 10 anys, 7, ja coneixes i no tens aquesta energia tan forta, tot i que l'estima pot ser més profunda, però no tan forta.
0: Clar.
3: Llavors, la parella amb la que portes més temps potser també se sent una mica insegur o insegura de dir i ara què, l'he perdut, no?
0: Clar, clar, et pot trasbalsar això, 100%.
4: Però, clar, estem parlant molt de vincles sexuals amb altres persones, però també imagino que hi ha parelles no monògames que tenen vincles més enllà d'allò sexual, també es permeten, sí, vincles emocionals.
5: Clar, el poliamor, que no poligàmia.
0: M'ha quedat clar. No, no, final, no hi tornaré, ho prometo.
5: El que fas és, en una relació oberta, tu tens com una relació i després tens la possibilitat de tenir relacions sexuals amb altres persones. En el poliamor és poder establir relacions emocionals i vincles afectius amb diverses persones. Uh-huh. El que es diria, tenir més d'una parella.
4: Val.
0: Clar.
4: I això... O sigui, suposo que cada parella o cada persona ho gestiona d'una manera diferent, però tu pots, per exemple, viure amb una parella i després tenir altres parelles?
5: Sí.
4: I fins i tot tenir fills amb totes aquestes parelles?
5: Sí.
4: I això com es gestiona?
3: O no totes. O potser pots tenir fills amb una parella...
5: I viure amb una altra.
3: I viure amb una altra.
4: Val.
5: O viure tots junts en casa.
4: Clar, això és...
5: Com les triejas.
4: És veritat.
5: Que existeixen. I viuen tres persones juntes
3: a casa. Tu faries això, Andrea?
4: Jo, mira, ja tinc prou amb parella. I gestionar-me només amb una, imagina't amb dues o tres. No, no, no.
0: Sí, em peta el cap. Sí, heu dit que portàveu dades.
4: Sí.
3: La Marta sempre té...
5: Què penseu?
0: Del poliamor.
3: La Marta és una persona de dades.
5: M'agrada molt. Perquè crec que és una forma de reforçar les idees i els arguments.
4: Val.
5: Què penseu? Hi ha molta gent monògama o no monògama en el món, a la nostra societat?
0: Que ho saben les dues persones o...
5: Clar, això és un tema molt important. La no monogàmia és... Totes les parts estan...
0: És bidireccional.
5: Sí,
0: clar.
5: Ho saben totes les parts i totes les parts estan d'acord. Uh-huh. Si una no la sap, no és una no monogàmia, és una infidelitat.
3: Això no us fa ràbia, això no et fa ràbia, Marta, quan ho sents per ahí. Jo soy no monògama...
5: Però mi pareja no lo sabe.
3: No sabe. Com, pues, és que rebento la...
0: Sí, bueno, total, pues, la evidentment, cara. Llavors hi ha desconfiances i llavors hi ha inseguretats...
3: Això ens arriba gent a mantis, amb aquest plan, a vegades.
0: Estàs propiciant això.
5: Vull comprar això per a totes les meves parelles, però elles no ho saben.
3: Elles no ho saben, sí.
4: I la mateixa joguina més per totes.
5: Sí, coses diferents.
4: Espero que les renti.
0: No, home, no.
5: No, diverses coses.
4: Val.
0: Ah, animal.
4: Jo què sé.
5: Bueno, et sorprendria, la gent també. La higiene de la gent no és tan...
4: El de les ETS i ITS.
5: Sembla un temazo també, de les no monogàmies.
4: Sí. Anava a dir poligàmia una altra vegada.
5: Veus? És que ja t'has ficat la idea.
0: Poliamor. Jo ja m'ho he integrat.
3: Jo penso que hi ha més gent monògama que no monògama.
0: Reconeguda.
5: Tu què creus?
0: Saps? Potser que no s'han plantejat.
5: Tu creus que hi ha més gent monògama?
4: Però estem parlant del món, de Catalunya, d'Espanya,
5: de
4: què?
5: Tinc de tot.
4: Perquè si és del món, hi ha molts països on està permesa, o sigui, la poligàmia ja a nivell legal de casar-te amb...
0: Jo crec que
3: està permesa la poligàmia, sí, efectivament.
0: 70-30.
5: Vale. Si parlem dels animals, també m'agrada parlar d'animals, només el 3% de la comunitat mamífera és monògama.
4: El 3%.
5: Per tant, aquesta idea de la monogàmia és antinatural, la no monogàmia és antinatural, te'n vas a la natura...
4: I és mentida.
5: És mentida.
4: Uau.
5: I després els estudis. Hi ha un estudi el 49 i un altre el 51, que van estudiar com diferents societats del nostre món, que van trobar que el 16% de la població era monògama.
3: El 16% només?
5: El 16% només.
4: Uau.
3: Però tu dius... És superpoc.
5: És molt poc. Però, Marta, aquesta enquesta té molt de temps, no et preocupes. El CIS, el 2023, al nostre país, va fer un estudi. El 41,4% estan a favor de les relacions obertes i el 47,4% creuen el poliamor. Wow. És la meitat de la població.
0: 100%.
4: Wow. Però
3: increïble.
4: Això jo també puc estar a favor i puc creure, però després no ser capaç de practicar-ho. Bueno,
5: però ja estàs a favor.
4: Sí, això és cert.
5: Ja hi ha una tendència.
4: Sí. Sí,
3: és fort, és fort. I em flipa molt pensar que el 3% dels mamífers només són monògams.
0: Totalment.
5: Som clar, okay. Nosaltres.
3: Clar, en realitat som part d'aquesta monogàmia. I ho penses i dius, ostres, aquí hi ha un tema, un component totalment cultural, sí, i religiós, bueno, en aquest cas.
5: Clar, la monogàmia no és només una forma de relacionar-se, sinó que és una estructura social, mm-hmm, que necessita de la societat i la societat necessita de la monogàmia. Mm-hmm. Vull dir, capitalisme i monogàmia van molt de demà,
3: home,
5: també.
3: Home, quan toquen dues entrades per anar a l'hotel, a veure quina parella esculls. Rieu,
0: sí, clar,
3: però...
0: Clar, amb qui aniràs?
4: No, és veritat, sí, sí, és veritat.
3: Home, quan regaleu dues entrades per anar a un concert, sí, a veure, penso, quina parella m'emporto.
0: Fa temps que no regalem res.
3: Ja, això, a mi mai.
0: No, tu, que t'hem de regalar.
3: No, però és
0: que
3: tu no fas aquest merda. Sí,
4: ha canviat la cara.
3: Mai m'ha regalat absolutament res.
0: Anem a fer una cosa, anem a escoltar Miqui Núñez i ara en parlem fora d'antena, va.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Aquesta que ja sentiu de fons és un altre cop i de seguida seguim amb l'Alba i la Marta a veure si ara descobrim per què serveixen aquestes pales, si són per cuinar o no.

0: 3 quarts d'11 de la nit, Miqui Núñez. Aquesta és un altre cop. I ja sabeu que som amb l'Alba Povedano i també amb la Marta Tordera de Mantis, i que Mantis vol deixar empremta la teva vida sexual en les teves fantasies i també en els teus orgasmes.
1: Aquestes són les empremtes que vol deixar Mantis al planeta, per això redueixen i compensen les emissions. I ho fan amb la seva botiga de Gràcia, de Sant Antoni, també amb la seva web a mantis.net, que amb el codi Flashback10 teniu un 10% de descompte tant a la web com a les botigues físiques.
0: Sex de Planeta amb Mantis, la teva botiga eròtica de referència, i també la del backstage de Flashback. 14 minuts i les 11 de la nit. Anem endavant, perquè ara tenim unes quantes coses a les mans, que ja veuràs... Ui, ui, ui, espera't. Espera't, espera't, que som tots.
1: És Nadal.
2: Fica Nadal, és que... Nadal.
0: Què heu fet avui? Heu saquejat la botiga? Faràs la secció amb aquestes mugroneres?
3: Sí, com no hi ha vídeo, us
0: clar, no ho veieu, avui ja...
3: Però tinc dues pinces ficades als mugrons...
0: I uns esquellarincs.
3: I, sí.
1: Uns què?
0: Esquellarincs, no?
1: Es diu així? No ho sabia, no ho sabíem.
3: Com es diu això?
0: Sí, no?
1: Cascabells,
3: cascabells,
1: no?
3: Cascabells. Si està mal dit, mala sort.
0: Vaig a buscar què és esquellarincs.
3: Cascabeles. Cascabeles penjant dels
1: mugrons. Sembla Rodolf, ara.
3: Llavors, us portem diverses coses. Us hem repartit, quan hem arribat, una pala a l'Andrea de fusta. Al Marc, una altra pala.
0: Que posa beach.
3: Sí, i té una doble solapa, no? Que no sé,
0: sabeu,
3: una doble pala.
0: Sí, quan aneu, per exemple, al camp del Barça, això a vegades ho donen. Per aplaudir. Sí, perquè són dues pales que, si les mous ràpid, fan aquest soroll entre elles.
3: Exacte.
2: És el mateix, és per aplaudir.
0: I una d'ella posa beach, exacte, pots fer aplaudir.
1: La del Barça no posa beach, però...
0: No, posa Barça.
2: Barça, culer.
3: Marta, això portaré el primer partit del Barça, de bàsquet, perquè només veig bàsquet, portaré això, beach, beach!
0: Però per aplaudir o perquè t'aplaudeixin el cul?
3: Bueno, el que sigui, el que sorgeixi.
0: Molt bé. La Marta què té?
2: Tinc un flogger.
1: Opa. Un flogger.
3: Uau. I jo tinc un híbrid entre una pala i una ploma.
1: Uh-huh.
3: Com un plomerit.
0: Sí, per treure la pols.
2: Sí.
0: D'aquí i
2: d'on?
0: Les...
2: Bueno.
0: Ah, les trenyines, eh?
2: Comença.
0: Ja ara... comencem. Per què serveix cada cosa?
3: Vale, per què serveix cada cosa?
0: Estic nerviós.
3: Marta. Perquè això són components, al final són estris o joguines.
0: La cuina, no?
3: Que fem servir... sobretot dintre del BDSM són molt populars.
1: Val.
3: El BDSM, per qui no sàpiga què és, la Marta ens dirà que són cada segle d'elles, i si no, les puc dir jo, però...
2: Gràcies.
3: La Marta ens explica una mica. Primer, introducció. Marta, BDSM, a Mantis fem taller d'introducció al BDSM per començar
2: fem,
3: a fer servir aquestes...
2: Fas.
3: Un taller de BDSM, introducció a com iniciar-se amb tots aquests estris, i explica'ns breument per què podem fer servir cada cosa i quina és la gràcia d'això.
2: Molt ràpid. BDSM vol dir pràctiques sexuals fora de l'habitual o lo convencional.
0: Uh-huh.
2: Bondage, disciplina, dominació, submissió i sadomasoquisme.
1: Vale.
2: I alhora, què hem portat? Coses per fer spanking.
1: Què és spanking?
2: Spanking. Què vol dir spanking?
0: Pa, què sirve?
3: Azote.
1: Azote. És això?
2: Per azotar.
1: Sí. Ah, molt bé. Aquesta, la meva és molt dura.
2: És de fusta.
1: Sí.
2: Aquesta pica, eh?
1: Aquesta pica el creuat.
0: M'agrada perquè té forats i un dels forats té... és un cor.
2: Clar. Sí.
0: És en plan...
2: Perquè es pot ser kinky, però cute.
0: 100%. Sí.
2: Totalment.
0: Hem de trobar un concepte per kinky cute, no?
2: Sí.
0: Estaria guapo, això.
2: Sí, no?
0: Kinky cute, molt bé.
1: Doncs aquesta has dit que és dura.
3: Sí. I per què serveix aquesta, Marta?
2: Vull dir, a l'espanking, als assotar, normalment en quina part del cos pensem?
1: Al cul, no?
2: Al cul. Sí. Es poden fer a molts llocs del cos. Hi ha llocs prohibits, al cap, articulacions, lumbars i la columna. Uh-huh. Ahir prohibidíssim, sempre. Llocs verds, no? Va per colors. Verd, al cul, a l'esquena, als pits... les cames, una mica...
3: Uh-huh. I després... Aquesta, tu els pits i déu-n'hi-do, eh?
0: Home, això de fusta... Sí.
1: Com se't coli el mugró pel foradet del cor,
2: bueno, l'umbral del dolor és molt diferent per cada persona.
0: Clar, això
3: és
2: veritat. Sí. Doncs aquesta de fusta, que és robusta, pica.
1: Pica.
2: Pica bastant.
0: Mira. No et fas mal?
3: Has estat donant superfluix, perquè ja està...
1: Fa una mica de mal, eh?
0: Mira com tens el braç de vermell.
3: Crec que paro, diu.
2: I la que tens tu...
0: Sí,
2: fa de beach, de platja.
0: De platja.
2: Fa molt de soroll,
0: sí,
2: però no fa
0: no
2: tant.
0: No fa res!
2: No fa tant de mal.
3: Prova-la tu, Andrea, que has provat la de fusta. Prova amb aquesta.
0: Reventa't el braç, Andrea.
1: Ah, però aquesta clar. És per nens, aquesta.
2: Però no.
1: O sigui, vull dir...
2: Un poc
1: Andrea,
2: brat.
1: Tio, Andrea, tio.
2: Andrea és un poc brat, no?
0: Acabes?
2: Un poc brat, l'Andrea.
3: És... Una mica, sí.
1: Que sóc què?
2: Però... Una mica brat.
1: és
3: però per nens no, Andrea.
1: No, perdó.
0: Per quan es porta malament, no vols dir?
1: No. Em referia que comparada amb l'altre és molt més fluixa.
2: Es pot fer espanquina amb moltes coses de casa. La regla de tota la vida.
0: Sí, però els nens no.
2: No, la gent adulta major d'edat, per favor, gràcies.
3: Però ja t'hem entès, Andrea, que aquesta no pica tant.
2: Però
3: no vols soroll, per tant.
2: I això és una part, perquè el BDSM no només és físic, sinó que també és emocional.
0: Llavors mola perquè és perquè els veïns se n'assabentin.
2: Bueno, no sé què pensaran que està... Que vas corrent per casa amb les xancletes.
0: Sí, no sé, o que de cop estic tallant allà a la fusta, no?
2: Rollo, el meu veí és supercuinera, ahir, amb la seva.
0: No para de triturar coses, tot
2: ja
0: el dia,
2: sé.
0: Eh?
2: No sé.
3: Si haguéssim de començar amb alguna, amb quina començaríem, Marta?
2: Depenent de si vols. Clar, sempre és millor anar de poc a més. Per tant, les que menys mal fan, anar pujant, i dins de la que agafes, anar a poc a poc. Vull dir, has d'anar a mirar quin és el teu umbral del dolor.
1: Vale.
2: I quan arribes allà, saber què és el tope. I com es fa a poc a poc.
0: Que el primer dia no us foteu d'hòsties, no?
1: No
0: seria interessant.
3: No, jo tinc una que pot ser interessant, perquè la meva té una part que és de, com més de, sí, de caronar, de massatge, una mica més plomerit i de més, i l'altra pica.
0: És una línia, cosa... és una línia. És d'un extrem, és cute, ja. I l'altra és quince.
3: Saps què passa amb això també? Que si tu una vegada comences a picar, i ara pica una mica el braç,
0: però
3: després passes la ploma aquesta pel braç, és que realment se sent moltíssim
2: diferent.
3: Se sent diferent, sí, totalment.
2: I si t'estan passant la ploma, tu no saps. Si tens els ulls tancats, t'estan passant la ploma, no saps en quin moment vindrà l'altre pam.
0: El pam. Aquí.
2: Clar, el pam.
3: Vols tancar els ulls, Andrea?
0: Ui.
1: No, jo és que mira com tinc el braç.
0: Mira com
1: necessito descansar.
2: Bueno, tampoc és el bon... Vull dir, normalment, en un estat d'excitació, a l'umbral del dolor és...
0: I també que has dit extremitats, no. Llavors, el braç potser no seria...
2: Clar. Articulacions, mai.
1: Val. Això ho he fet tot malament, jo,
2: no,
1: avui.
2: No, però està bé. Clar, és que el cul a una mateixa és difícil.
0: Sí,
2: és
0: raro, no? Raro, 100%.
3: Vale, llavors, tu tens un flogger, Marta, explica'ns una mica.
2: Què és un flogger? Com definiries que és un flogger?
0: És una cua de cavall.
2: Com una cua de cavall, amb diferents flecos, que amb això també pots jugar com un poc com amb la ploma. Pots compassar-lo pel cos i pots donar. Aquest té una mica més de tècnica.
1: Val.
2: Pel que fas a mal, de veritat, has de fer tècnica.
3: Quina tècnica?
1: Has de practicar.
2: Has de practicar. Hi ha cursos específics
0: sí, no?
2: De spanking.
0: Pots anar a un curs de spanking?
2: Sí.
0: Uau.
3: Els... M'encanta. Ens apuntem?
0: Anem junts?
3: Sí.
0: Jo poso el cul i tu...
3: Vale.
2: M'apunte.
3: La Marta s'apunta ja ràpid.
2: Jo m'apunto tot.
0: Però tu no el faràs.
2: No, jo vaig aprendre també.
0: Ah, pensava que tu feies.
2: O a mirar com patiu vosaltres. A passar-vos bé, a mirar.
0: No patirem.
3: Vale.
0: Ostres.
3: Llavors, amb aquest flogger també pots donar les mateixes parts del cos?
2: Sí, també. Bueno, en aquesta pots obrir un poc el ventall, perquè com que no és tan directe, però bueno, si ho fas bé, pot picar.
0: Em recorda el típic vestidor d'esport, d'equip, que es feia allò de la tovallola, que l'enrotllaves una mica i feia pa!
2: Sí.
0: No?
2: Pues pues és tal qual.
0: És una mica de tècnica,
2: sí,
0: no?
2: Sí, quan tu agafes la tovallola d'una banda i de l'altra estires, pues és el mateix.
0: La mateixa tècnica.
2: Però...
0: Ja no em cal el curs.
3: Mira, ara ja ens posem totes aquí ara amb el cul perquè vagis practicant.
2: No.
0: Que no, per favor.
3: Que no. Oi. I jo tinc una altra cosa.
0: Això. Això m'ha fet molta gràcia. Ha fet la secció amb les mugroneres posades.
1: Sí.
0: No sé si es diu mugroneres, jo ho estic dient així.
3: Són
0: pinces.
3: Són pinces per mugrons.
0: Pinces per mugrons, mugroneres, no? Estalviant paraules.
2: Molt bé.
3: Sí.
2: Ui, classe de català.
0: Clar, o sigui, pezoneres sí que es pot dir, però mugroneres no.
3: Però sí que és veritat que són graduables, aquestes pinces. Tenim vàries, aquí a
0: l'altre.
1: Per la mida del mugró, no?
3: Per la mida i per si vols que t'apreti més
0: o menys.
3: Al final, si tu tanques, si tu li dones el màxim a la rodeta que té al lateral la pinça, mireu, es queda la pinça oberta. Per tant, si jo ara poso el meu dit, per exemple, ni tan sols, vull dir, que ni tan sols s'enganxa, ara que tiro una miqueta, surt. Si jo tinc el mugró i sóc una mica sensible, o estic a l'inici de la relació sexual, puc posar una mica més obert. A mesura, com deia la Marta, a mesura que va pujant l'excitació, l'umbral del dolor també va canviant.
0: Clar.
3: No us passa que quan us toquen d'inici, us han tocat el clítoris, el penis, què sé jo, d'inici estem com molt més suau, però després, quan ja estem més excitats i, a més, ens agrada que ens toquin més fort, que ens agafin més, no sé, del braç, del cul, amb més potència, doncs és una mica similar. Llavors, el que podem fer també és anar apretant aquestes pinces perquè a poc a poc vagi apretant més i tingui sempre com alguna, com si tingués algú passigant-me els mugrons.
1: Sí, sí.
0: A mi m'ha agradat molt el que ha dit la Marta quan ha entrat, que diu, jo els hi proposo els clients.
2: Explica-ho. Com que fa sorollet, no?, quan els mous, pues si tu vols tindre una persona allà que no es moga, a la mínima que es moga farà soroll.
0: Pam.
2: Per tant, si es mou, càstig.
1: La castigues amb el bitx aquest.
2: Clar. Podeu jugar a l'escondite per casa. Podeu jugar
0: també. Això m'encanta.
3: És que penseu una cosa, que amb totes aquestes pràctiques realment són superinteressants perquè es juga moltíssim a, amb aquest punt de dominació-submissió, no? De si et mous, et castigo. Si et mous, i clar, posar unes cascabells com aquests i fer que la persona es quedi superquieta per donar-li amb un flogger i que s'hagi de quedar absolutament quieta perquè si es mou tornarà a haver un altre càstig, i el càstig pot ser... Ara estem parlant de donar amb un flogger, però pot ser que el càstig sigui una penetració o deixar-te sense orgasme, per exemple.
0: Pensava que anaves a dir rentaplats, però...
3: No,
2: bueno, no.
1: Imagina't, però imagina't la nit així quieta.
0: Quieta o...
3: Però imagina't un càstig que si et portes malament i et mous, no et deixo tenir un orgasme. I portar-te al límit tota l'estona, per exemple. Uah. Això podria ser un càstig. I dir, ostres, potser que no em mogui, perquè...
0: Potser si m'ho penso, no?, allò de moure'm.
2: Sí, clar, potser faré estàtua, perquè...
0: Llavors... Ostres, no sé, buscaré llocs de la casa per amagar-me, perquè m'ha agradat aquesta.
2: A l'escondit t'ha agradat, no? No, potser enganxar l'altre joc del cos, també.
3: Ara anem a explicar a nosaltres el que ha dit la Marta, perquè ens ho ha posat molt maco ara, en plan, si et mous et castigo. No, la Marta ha dit que quan venen clients els diu que es posin les boloneres i que s'amaguin per la casa. Sí. I que l'altra persona vagi buscant.
0: Juguin a fet i amagar.
3: Sí, que juguin a fet i amagar.
2: Tanques les llums...
0: Sí.
2: I com trobes a la persona?
0: Cling, cling, cling.
2: Clar. Cling, cling, cling.
1: Això és divertit.
2: I si la trobes, premi.
0: Sí. No sé, està bé, està bé.
3: Sí. M'encanta.
0: Noies, us ha quedat algo?
3: Home, sempre ens queden coses, doncs vinga, però...
0: És el vostre moment.
3: Però, sí, ens queden...
0: Ens queden 2 minuts.
3: Ens queden 2 minuts.
0: Sí.
3: Marta, quina és la teva pràctica preferida?
0: Hòstia.
2: Que m'estan escoltant els meus pares.
0: Sí, els Marta, vostres també, Alba, perquè tu també ho escoltes.
3: Quina és la teva pràctica preferida d'explicar, de quan fas tallers, d'explicar.
2: Ah, sí. Vale, claro, amiga.
0: No, ja dic jo que sempre va amb aquestes preguntes, l'Alba.
2: Sí,
0: eh?
2: No?
0: Sí.
2: Però ja contesta després?
3: Sempre.
0: Nosaltres li diem
3: tu,
0: que a vegades...
3: Tu no escoltes la ràdio? No escoltes la ràdio?
2: Sí.
3: No, si l'escoltessis sabria si contesto.
2: Sí, a vegades sí.
3: No, Marta.
2: És que normalment estic treballant, clar,
0: amb Marta. Ah, que sí. Doncs aneu a Mantis, nois i noies, aneu a veure-les i us explicaran tot això. Mira, acabo de veure que aquest és de mostra.
3: Home, és la mostra, no es porta els mous de casa.
0: No l'ha fet servir ningú, aquest?
2: Sí.
3: No, a tothom.
0: Ara el farem servir.
3: Aia!
0: Marta Tordera, un plaer que hagis vingut.
2: Gràcies.
0: Escolta'm, portes obertes del backstage sempre que vulguis.
3: Sí, quan em convideu. I obriu molt la porta a la Marta, que la Marta se'ns cola aquí,
0: mira,
3: que no la traiem ni a mai.
0: Avui hem parlat de relacions obertes, nosaltres l'hem obert les portes.
2: Gràcies. Sí.
3: Però no m'heu consultat a mi si estem obrint aquesta relació?
0: Alba, quan vulguis i quan consideris que estàs en un bon moment per obrir la relació, l'obrim i portes a la Marta
3: vale,
0: sempre
3: vale,
0: que vulguis.
3: Vale. Hem de negociar això, vale.
0: Alba,
3: vale.
0: Després
2: parlem.
0: Gràcies. Ens escoltem dimarts que ve al backstage.
3: Fins dimarts vinent.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
4: Les botigues eròtiques Amantis han patrocinat el consultori del backstage amb la sexòloga Alba Povedano. Descobreix la seva varietat de productes a amantis.net.
0: Un minutet i arribem al punt de les 11 de la nit. Això vol dir que els del backstage toquem el dos, pleguem veles, tanquem els ànecs, marxem a dormir. Avui que hem tingut un parell de persones,
1: sí,
0: la Marta i l'Alba, que ens han... Bueno, és que, clar, aquests estris a mi m'han agradat, eh?
1: No, si tu t'endures a casa, això, ara, ja ho sé.
0: No m'ho deixaran en porta.
1: Ara que deies que tenies com el pis mig desordenat i havies d'ordenar-ho tot, per un objecte més que tinguis per allà a sobre, no passa res.
0: He de muntar mobles, encara, he de fer moltes coses.
1: Bueno, entre moble i moble,
0: sí,
1: una mica de l'escondite, el quarto oscuro,
0: sí,
1: amb la pala aquesta.
0: Ja veig a l'Alba aquí empotrant mobles, és que ja us veig, ja... Mare de Déu, segur.
1: Tu passaries molt bé.
0: Sí.
3: No càstig.
0: Demà hi tornem a les 8 del vespre, al backstage.
1: I tot anirà bé, eh?
0: O no, ja ho veurem. Bona nit!
1: Adéu!
4: De 8 a 11, backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Flashback. Són les 11.

0: això és un èxit. Flashback.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la...

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ginestar.
2: Manu Guix ha escoltat el vostre disc.
3: Tenim el disc penjat a una app.
4: Si li envies el link a un col·lega, el pot escoltar. El
3: tot
4: que passa és que cada cop que algú escolta una cançó, a mi em salta una notificació.
3: I t'has de posar un nickname. Diu,
4: comencen a arribar notificacions. Manu Guix està escoltant.
3: A... Qui li ha passat?
4: Qui li ha passat el disc a Manu Guix?
3: No li havíem enviat.
4: Ha sigut la meva parella.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
5: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels...

0: escoltat el Backstage, i no és cap broma.
1: Avui programa especial del Backstage de Flashback amb l'Andrea Romera desplaçada al concert d'Oques Grasses.
2: Et puc parlar una miqueta de safareig. Hi ha molts vips en aquest concert. Mira, Nil Moliner ho està gaudint moltíssim, aixecant el braç i cantant. Ell és el més fan d'Oques Grasses, aixecant la cervesa, el veig ara també.
1: Molt bé, està guai, està guai, no?
2: Ell no sap que l'estic observant d'aquesta manera i estic narrant tot el que està.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Flashback. Flashback. La ràdio oficial dels èxits. No puc

0: Sent l'autèntic so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.